0: Welcome you all to another edition of Corby Line Dancers Radio Show, Line Dance Radio Show. Benvinguts una altra vegada a molts dels nostres programes, el Line Dance Show de Corby Line Dancers. Com sempre, a través d'aquesta emissora, and for the very first time, through Line Dancer Radio. Thanks for the confidence. Here you will learn what we like, what are we dancing in Catalonia right now, el que ballem a Catalunya ara mateix en el món de line dance. Aquesta, com sempre, serà una petita mostra del que fem, del que posem, del que ballem i del que ens agrada. This will be a small sample of what we do, what we wear, what we dance and what we like. Primer, ens agraden els clàssics, aquells que ens reconnecten amb els nostres primers passos, les primeres classes i les primeres ballades. First, we like the classics, those that reconnect us with first steps, first classes, and first dances. I com sempre, aquest programa en anglès i en català. As always, the radio show will be in Catalan and English. If you want to contact us, it's very easy. I'll tell you later. Us explico després.
1: This is our line dance radio show. For requests, visit Corby Line Dancers YouTube, Facebook, Instagram, or TikTok channels.
0: Per exemple, aquest tema que va ser un dels primers que vàrem aprendre, el Cowboy Boogie, de la mà de Tracy Lawrence i la coreografia que ens aportava Kelly Burhart. Aquesta és una de les primeres que escoltem en el dia d'avui. This is the very first one, Cowboy Boogie, by Kelly Burhart.

0: ha dubte que la Madison Glover és una de les coreògrafes de més èxit de l'actualitat. Tot el que toca es converteix en or. There's no doubt that Madison Glover is one of the top choreographers around the world right now. Everything she touches is like gold. This is also Madison's Don Luis, Liquor Talking, que anem amb una altra coreografia de la Madison Glover, en aquest cas pujant una mica el nivell. És la seva meravellosa Liquor Talking amb música de Don Luis.
1: I could use a long vacation, icy cold.

Gary O'Reilly, també exitós al màxim amb Falling in Love, i la Maggie Gallagher, tota una llegenda del món del line dance. Igual que llegenda és el nostre bon amic Nils Poulsen, de qui escoltarem aquest Ghosted, que a continuació ens portarà amb una cançó d'en Taylor Moss. Next in line is Ghosted by Nils Poulsen, music by Taylor Moss on Line Dancer Radio.

0: trusted me.
1: Ens diuen els patxangueros i ens encanta ballar tot el que sigui possible de fent amb les cames. We love everything that makes us feel like dancing. Canadian, I guess. Rita Mazur is one of those oldies, but goldies. És una d'aquelles coreografies antigues, velles, però que ens animen i, a més, ens contacten amb les festes de l'estiu. This is like we come into a summer party. Amb el símbolo, levantando las manos. La coreografia es diu Ah, sí.

0: Contigo, mi amor.
1: Seguim ballant amb Corby Line Dancers i el London Show. La Ella Langley és sens dubte una de les estrelles del moment, no només en el món de la música country, sinó també en el de la música en general. Porta més de 10 setmanes el número 1 dels Estats Units amb el top 200, qualsevol tipus de música, amb el seu tema Choosing Texas de l'àlbum d'Antillion. Ella Langley is one of the top performers, not just for country music, but any music. She's the leader of the top 200 charts from Billboard for the last 10 weeks with Choosing Texas. But this is Role Model, recorded by Madison Glover with her latest single, one of the latest singles, Be Her, from the album Dandelion, Ella Langley.

Ben aviat tindrem diversos col·laboradors amb el nostre espai, gent que, si vosaltres mateixos desitgeu, ens podeu enviar els missatges d'àudio de WhatsApp al 630 1502 11 per participar en aquest programa. You can request or send us text or audio messages via WhatsApp or Telegram to 630 15 0211 here in Catalonia, in Spain, 34 is the code. So after Love of Dance, and this is Love Potion 666 with DJ Tex and Rod Fowler. Whoa!

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: dime si estás lista.
1: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12.
1: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12. Ràdio.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera, amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de 12:00 de la nit.
0: Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Cuplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: sa mare que te va parir.
1: Música per començar les efemèrides d'un dia com avui, de la música popular, aquest 23 de maig. Tal dia com avui, del 1934, naixia un personatge com Robert Mock. En un dia com avui, de la música popular, aquest 23 de maig. Tal dia com avui, del 1934,

0: 2005.
1: Elise, Elise, Elise, cherche-moi.
0: Escoltem música de Jane Birkin, però no pas per ella, sinó per Michel Colombier, que naixia a Lyon el 1939, tal dia com avui, un pianista de formació clàssica amb inclinacions cap al jazz. També va ser un gran compositor de música per al cinema. En el món del pop va col·laborar amb gent tan diversa com Barbara, Serge Gainsbourg, Michel Polnareff, Quincy Jones, els Beach Boys, Barbara Streisand, Neil Diamond o Supertramp. Va morir el 2004. Aquesta cançó que escoltem és seva. Elisa, la interpreta la Jane Birkin.

0: el ángel.
1: Cançons com aquestes són les que recordem en el dia d'avui. El 1967 naixia en Phil Selway a Abingdon. En Phil era bateria, és bateria de Radiohead.

0: Una banda magnífica, un grup anglès de rock alternatiu, format per un grup d'amics de col·legi Abingdon, Oxfordshire, el 1985. Avui felicitem en Phil Selway, però al seu costat s'hi trobaven en Thom Yorke, en Johnny Greenwood, Ed O'Brien, en Colin Greenwood. I a la bateria i la percussió, en Phil Selway. Un dia com avui, el 23 de maig, en recordem la mort del 1992 a Nimes, a la part provençal de França, del cantant, guitarrista, compositor i poeta Atahualpa Yupanqui. El seu nom en representa el sentit més profundament folclòric d'Argentina.
1: Que te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas.
0: Tu piensas... Atahualpa Yupanqui era un pseudònim de Héctor Roberto Chavero, que havia nascut a Pergamino el 31 de gener del 1908. Cantautor, guitarrista, antropòleg i escriptor argentí.
1: Ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan.
0: Un 23 de maig, però en aquest cas del 1994, qui ens deixava era el guitarrista de jazz en Joe Pass, que de nom real tenia el de Joseph Anthony Jacoby Passalacqua. Moria a Los Angeles amb 65 anys d'edat. Se'l considera el guitarrista més important de la història del jazz. L'escoltem aquí, al costat de Red Mitchell, I Thought About You.

llarg de la seva carrera va interpretar la seva música, a part d'en solitari, al costat de gent com el pianista Orcus Peterson, el compositor Duke Ellington, la vocalista Ella Fitzgerald, i, com en diem, se'l considera un dels intèrprets de guitarra de jazz més notables del segle XX per la seva manera d'interpretar la guitarra. Se'l coneixia amb el sobrenom com el virtuós, que precisament va fer un enregistrament sota aquest nom. Va néixer a New Brunswick, a New Jersey, el 13 de gener del 1929. Parlem d'altres protagonistes que en el dia d'avui també recordem i marxarem cap a Mèxic per recordar la figura de la Maria de la Luz Flores Aceves, nascuda a Guadalajara, Jalisco, un 23 de maig del 1906. Va morir el 1944. Sota aquest nom, o sobre aquest nom, hi tenia el nom de Lucha Reyes, una cantant mexicana especialitzada en el gènere de la música ranxera i també el mariachi. El mal nom que li van posar va ser el de la reina de la canción ranchera i també se la coneixia com a María Lucía. En certs punts era el seu nom baptismal.

Seguirem amb el món del jazz amb Arthur Jacob Arshavsky, conegut amb el nom de Artie Shaw. Havia nascut també un 23 de maig, però en aquest cas del 1910 a Nova York. Va morir el 2004. Va ser clarinetista i director d'orquestra de jazz, dels més famosos de la història d'aquest estil musical. El seu primer hit va ser el 1938, amb aquest que escoltem, Begin the Begin, de Cole Porter. La cèlebre cantant en Billie Holiday va començar la seva carrera precisament siguent cantant de la seva orquestra.

Una altra gran cantant americana d'aquell temps, una mica més enllà fins i tot, en va ser la Rosemary Clooney. Nascuda a Maysville el 23 de maig del 1928, ens va deixar el 2002, una cantant nord-americana de música lleugera i també va ser actriu de Hollywood. Va intervindre com a protagonista femenina en pel·lícules famoses, com el cas d'aquella pel·lícula anomenada White Christmas. Recordem que estava protagonitzada per Bing Crosby, Dan Kay, Vera Ellen i Rosemary Clooney.

El mambo italiano de Rosemary Clooney ens porta a escoltar música d'una formació anomenada Baltimora. Recordeu aquest Tarzan Boy? James Harry McShane havia nascut el 23 de maig del 1957 a Derry, Irlanda del Nord. Ens deixava el 1995 a la joveníssima edat de 37 anys. Cantant que tenia la nacionalitat britànica i també italiana, i era el cantant solista d'aquesta banda de New Wave italiana, Baltimora, amb aquest èxit Tarzan Boy del 1985.

Quins records musicals que ens aporta la música de Baltimora i aquest Tarzan Boy, però hem de continuar. I ho fem en la música d'una cantant francesa, Anne-Marie David. Aquesta cantant havia nascut a Casablanca, al Marroc. Abans era el protectorat francès del Marroc, un 23 de maig del 1952. Una cantant francesa anomenada La Veu de Cristall. Per la seva dedicada potència interpretativa. Va guanyar Eurovisió el 1973 representant a Luxemburg i va ser tercera el 1979 per França. Va tenir certa fama als anys 70 i va arribar al seu tope als 80 amb el reconeixement en molts països europeus, sobretot a Turquia, on és molt apreciada. Va retirar-se el 1987 i el 2003 va tornar a reprendre la seva carrera musical. Recordem també d'ella que va fer de Maria Magdalena en la versió francesa de l'òpera rock en Jesucrist Superstar. Va ser un càsting en el qual s'hi van presentar més de 600 joves. Avui estic fent tard, perquè vaig molt a poc, perquè els artistes, la veritat és que són molt bons. La que ve ara és una de les meves preferides de molt de temps, la Jewel, una excel·lent intèrpret que avui també celebra el seu aniversari. La Jewel és una cantant d'aquelles boníssimes, nascuda a Payson, a Utah, als Estats Units, el 23 de maig del 1974, amb el nom de Jewel Kilcher. Aquesta cantant ha desenvolupat una de les veus més extraordinàries, caracteritzada per emprar sense problemes i amb un gran domini tots els registres vocals, saltant de l'un a l'altre d'una manera vertiginosa. Tot i haver nascut a Utah, es traslladà ben petita a Alaska. Aquesta és la seva cançó, Two Hearts Breaking. I ara marxem cap a Figueres, perquè a Figueres naixia el 23 de maig de 1974 aquesta cantant, compositora, productora musical i presentadora catalana, la Mònica Naranjo. Reconeguda per la seva veu hàbil i, sobretot, poderosa. Va començar la seva carrera a principis dels anys 90 i va sortir a la fama internacional amb l'àlbum Palabra de Mujer. Recordem que el seu primer àlbum, la primera entrevista que va fer Mònica Naranjo, va ser aquí, amb un servidor als estudis de Ràdio Palafrugell. Filla de pares andalusos i que després ha viscut molt de temps també a Mèxic. Mònica Naranjo. Marxem cap a Dinamarca amb la Malene Winther Mortensen, coneguda com a Malene Mortensen, nascuda el 23 de maig de 1982 a Dinamarca. El seu pare era trompetista i compositor, la seva mare professora de música. Ens ha d'estranyar així que sortís aquesta excel·lent cantant de jazz i de pop.

artista també especialitzada en versions, com era el cas d'aquest Què serà? Serà una de les cantants de les Sugar Babies, d'aquest trio preciós, amb el Patch de Bottom que escoltem, era la Heidi India Range, coneguda com a Heidi Range, nascuda a Liverpool el 23 de maig de 1983, també vinculada al grup Atomic Kitten amb els seus inicis, i després, posteriorment, a la banda Sugar Babes.

Seguim endavant perquè ens queden els darrers 8 protagonistes del dia d'avui. El primer és un compositor. L'escoltem amb una cançó de Lady Gaga i John Bennett, el I Can Give You Anything But Love, en Jimmy McHugh, que naixia el 1894, ens deixava tal dia com avui del 1969. Compositor nascut a Boston, autor de més de 500 cançons gravades per artistes com Judy Garland, Frank Sinatra, Carmen Miranda, Bing Crosby, Billie Holiday, Nina Simone, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, o com hem dit, Lady Gaga o Tony Bennett.

Will Sinnott és el següent protagonista. Va morir en només 31 anys. Va néixer el 1960, ens deixava el 1991. Músic escocès, nascut a Aberdeen, baixista del grup de música electrònica de Shaman entre el 1987 i el 1992. Va morir ofegat a La Gomera, a les Illes Canàries, mentre enregistraven un vídeo de la banda. En Marcus Hudson havia nascut el 1943, ens va deixar tal dia com avui del 2000, cantant nascut a Califòrnia, membre original del grup vocal de Rhythm and Blues, The Whispers, formats el 1963 a Los Angeles. Una llarga carrera en la qual no varen faltar les llistes d'èxit al llarg de 30 anys. El 1980 varen aconseguir un gran número 1 amb aquest tema, el recordeu? And the Beat Goes On. També varen ser els protagonistes d'aquell Rock Steady del 1987.

També recordem un altre compositor en la figura d'en Tommy Airey, nascut el 1949, ens deixava el 2001, aquest pianista i organista, nascut a Sheffield, a Yorkshire, el treball del músic de sessió que li va permetre participar en enregistraments de Joe Cocker, de Gary Moore, de B.B. King, de John Mayall, Tracy Chapman i molts altres, participant també en grans èxits com aquell With a Little Help for My Friends, de Joe Cocker, o aquell tema que tancava les nits de Ràdio Palafrugell fa molts anys, el Baker Street, de Jerry Rafferty. Als anys 80 va ser teclista i director musical de Wham. Ens queden quatre protagonistes. Un d'ells és en Billy Francis, nascut el 1942, ens deixava el 2010, un músic, teclista i cantant de la banda country rock de Nova Jersey. Aquells fabulosos i increïbles Doctor Hook and the Medicine Show. Des de la seva formació del 1967 i fins al 1985.

M'encantava aquesta cançó, When You're in Love with a Beautiful Woman. Recordem la figura d'en George Moustaki. Nascut el 1934, ens deixava el 2013 aquest multiinstrumentista d'origen italo-grec nascut a Alejandria, Egipte, en Youssef Moustaki. El 1951 es va instal·lar a París, va escoltar Georges Brassens i, com una revelació, va canviar-ho tot. Va considerar-lo el seu mestre i va adoptar el seu nom, George. Va conèixer Edith Piaf, en la que va mantenir una mena de relació, per la qual va escriure la lletra de Milord. Va compondre per grans de la música francesa com Yves Montand, Dalida o Juliette Gréco. I el 1968, la seva cançó La Metec, que escoltem, va llançar la seva carrera internacional. Entre d'altres, cal destacar Maliferté, Ma Solitud, En Mediterrané o el temps de viure. Va morir als 79 anys d'edat. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. I anem acabant, i ho fem amb música de Earth, Wind and Fire. I és que durant 15 anys, del 1987 al 2002, en Sheldon Reynolds va ser membre d'aquesta formació. En Sheldon havia nascut el 1959, ens deixava tal dia com avui del 2023, un guitarrista nascut a Cincinnati, Ohio. Membre de les bandes Sun, els Commodores, del 1987 al 87, i com hem dit, en The Earth, Wind and Fire. També va treballar per Philip Bailey, per Maurice White, per Barbara Wither, per Smokey Robinson, per Urban Nights i per la formació Chicago. I acabem, i ho fem amb música de piano. En primer terme, la música que ens aporta, en aquest cas, des d'un concert dels anys 70, la Alicia de la Rocha. I és que avui recordem el seu naixement. Això va ser a Barcelona, el 23 de maig del 1923, una de les grans pianistes del món mundial. Va morir el 25 de setembre del 2009. I després de l'Alicia de la Rocha, què ens queda per recordar avui? Doncs del món de la música i de casa nostra, hem de recordar un naixement, concretament el 23 de maig del 1962. Parlem dels Països Catalans i parlem del naixement de la cantant algaresa, la Franca Masso. Avui l'escoltarem per acabar el nostre programa amb una de les seves peces, concretament aquest Núvol Blau.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

el Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs sigueu benvinguts a Rodamunt, aquest setmanari radiofònic que us fa unes propostes per fer unes sortides, unes excursions, o també una sèrie de consells que els nostres col·laboradors porten setmanalment. I ja tenim a tocar la segona Pasqua, ja la tenim a tocar. Però abans anem en coses més recents. Aquest dijous, Cabrera de Mar, l'Ajuntament ha presentat el nou projecte del Camí Verd, la Via Verda, que anirà des del centre de la població fins al Pla de la Vallà, amunt. A mesura que es vagi construint, us anirem informant. De moment s'ha fet la presentació del que serà un camí verd, doncs ja dic, des del centre de Cabrera fins al Pla de la Vallà. Un lloc bonic per passejar, per passar una estona agradable en la natura i a veure com va. I ara anem a trucar ja coses més properes. Doncs sí, el diumenge que ve, a Lleida, la ciutat de Lleida, hi ha una vegada més a l'Aplec del Cargol. L'Aplec del Cargol que junta penyes d'amics coneguts a fer un àpat, a fer una xerrada, allà als Camps Elisis de Lleida, al costat del riu, i esperem que aquest any també sigui, com no, un èxit. Aplec del Cargol a Lleida. A Mataró ja comencen a escalfar motors, doncs per preparar les santes, encara falta, però al moment hi han posat a la venda les samarretes d'aquest any. Són de color blanc, una inscripció de les santes 2026, s'estan acabant, però suposo que en tornaran a fer més. I ja, a mesura que anem aproximant-se a les santes, anirem informant. Què més? Doncs si aneu al Penedès, a moltes poblacions, hi ha una mostra de plantes remeieres, aquelles plantes que són curatives, que van bé per un mal de panxa, per un mal... Per qualsevol cosa, van bé. Doncs us indicaran quines són les més adients i si voleu les podeu comprar i portar cap a casa. Què us sembla? Està bé, no? I hi ha més coses? Doncs sí, hi ha més coses. A Girona, a la ciutat de Girona, tot just ha acabat el temps de flors i ja comença a fer ara un seminari de les set ciències. Doncs, durant aquests dies, cap de setmana, podreu doncs assabentar-vos de cada propietat, de cada ciència, en aquesta trobada a Girona capital. I ara ja, pràcticament, hauríem de dir que hem de presentar la portada musical. La portada musical que avui va dedicada a la ciutat de Barcelona. I la porta la Núria Feliu, la noia de Sants. Me'n recordo quan... No sé si encara hi viu, a la plaça d'Osca. Jo la veia molt sovint perquè la meva tieta vivia molt a prop. Tenia una sabateria i vivia molt a prop i l'havia conegut molt, el Núria Feliu. Doncs la Núria li fa una cançó a Barcelona dient que estimo Barcelona. A veure què us sembla.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de set cases, més enllà de les paraules. Més enllà de les paraules són els fets i molt més enllà ens mou els sentiments que surt del cor amb bales de tendresa i arriben al paper amb mots transparents. Més enllà es troba amb el somriure de la persona que ho sent amablement i troba les paraules que consolen un gest d'amor, potser innocent. Més enllà també hi ha el somri, el somrís, que ens desvellen a dins del pensament i impregnen el paper amb la tinta i volen com plomes al joc del vent. Més enllà de les paraules, ja endolcides, acaben transformant-te en poesies que arriben amb un llibre mig obert, omplint el cor de somnis i alegries. Més enllà de les paraules, hi és tu i jo, llegint en els llibres vells poemes que ens donen pau i sentiments més lliure, posant-nos més enllà el goig de viure. Per al poble de set cases.

hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Amics, amigues de Rodamont, una setmana més, ja tenim la festa de la Fira, Pasqua Florida. Ja tenim el temps, ja diuen que les temperatures a poc a poc van arribant. Estem contents perquè ja tenim els veure els embassaments tot plens. L'altre dia, per la part de Girona, Sant Feliu i la Castellnaro, tot així, es va fer unes pluges bastant... bastant portetes, entre tot, benvinguda sigui l'aigua, d'on gust, i veiem la neu al Pirineu, mirem de com anar preparant l'estiu i que no hi hagi problemes i que no hi hagi incendis, sempre hem d'estar patint una mica, veiem com va el temps. És el que estem més pendent del temps ara actualment. Abans només era la gent agrícola, però ara és tothom, els viatges, tot, el mal temps, pots quedar qualsevol sitiat. El dels Sants, que hi ha Sant Bernardí, és una cançó que van dedicar a aquest poble, Sant Bernardí. Santa de Rita, també és molt coneguda, i llavors també hi ha al final de setmana hi ha la mare Maria Auxiliadora, que és la patrona també dels Salesians i també és del barri de Cerdanyola, a Mataró. L'altre dia ja hem dit que se celebra també la Pasqua Florida, diguéssim, després de l'Ascensió, que per cert, l'altre dia, com que ve tan aviat, no hi havia manera de dir, no vaig dir l'Ascensió, que hi ha la famosa frase que diuen 3 dies que luce más que el sol, Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió, que vam dir, i ara estan celebrant a Granollers, ja deu haver acabat les festes de l'Ascensió, i després era tradicional, després venir a la Fira de Mataró. També ja aprofito ja per saludar, de tant en tant, ja que som la Pasqua Florida, els que m'escolten, les emissores, celebrem a Ràdio Cabrera, a Ràdio Argentona, a Ràdio Mataró, a Ràdio Sants, a Arenys de Mar, a Sant Pol, Palau-Forgell i al Picat, en el Pirineu. Agrair per escoltar-me i anar continuant. Ja estem aquí. Com sempre, hem de parlar dels temes del tema de Palestina o Cisjordània, també, que veus com un pol bo. Sembla una guerra d'aquestes de marcianitos. Ara el Trump va anar a la Xina, però mentrestant ha deixat allà empantanegat i nosaltres aquí, el problema del petroli, tot s'encareix, les coses que no sabem, no sé com funciona el món, però unes coses rares, interessos, tot, i també ara hem adherit a Cuba, pobra gent, que també els han fet el bloqueig sense petroli, i jo crec que resistiran perquè estan acostumats tots a patir, a part de l'ideologia del govern i tot, és el poble, ja sabeu que Cuba és, per la majoria dels catalans, sentim una simpatia pel poble cubà. Jo des de sempre he dit que el meu avi tenia d'anar a la guerra de Cuba i veieu si sempre hi havien explicat coses d'aquest temps bastant tristes també. I diguéssim que ara també hi ha una flotilla que arribarà d'Open Arms a portar uns d'allò, no em surt bé, per hospitals, elèctrics, tot el que sigui, i veiem com acabarà, veiem si anant de cara a l'estiu torna a solucionar aquest problema, perquè és injust. Ja ho diuen les Nacions Unides i tot, que no es pot bloquejar un poble d'aquesta manera tan sagnant. Mentre arribava també, sempre hem de dir a les dones, desgraciadament ens ha tocat a la vora. Ahir a Figueres una noia va ser assassinada, 19, i es veu que van presar les mesures, es veu que no van funcionar i tot. A part del que origina, matar una persona, tot el que sigui, els fills i tot, el que arriba, llavors el que necessitem és que la gent deixi aquesta opció de matar la gent, que són persones que els que creiem i tot, hi ha un bonament que diu no mataràs i prou, però sembla que miris el diari i assassinats, bandes per un cantó i per l'altre, esperem que tot es vagi solucionant. També com a eventos, a la part del futbol, també ens alegrem que les campiones van guanyar les noies, jo dic les noies del bàsquet, van guanyar,
I es van estranyar, pues, que diuen el trofeig de la reina i no presideixi l'acte. Trobo que aquí, no sé la meva opinió, que falli una mica el protocol. Esperem que l'any que ve, pues, el que sigui, pues, la que guanyi, pues, pugui entrar a la Copa. Ja està, ja és el segon any, em sembla que el tercer, pues, tothom demana, diu, perquè no l'entrega. No, en fi. I també, pues, a mi, com al meu poble, a l'Argentona, que també va pujar de categoria, i vam fer una rua també, una petita rua, també va pujar pel carrer principal, carrer gran, i també es va ser una festa maca, perquè l'hem pujat de categoria. L'Espanyol, al final, després de petit any, ja sabeu que soc una mica simpatitzant per qüestions de família i de l'època de política del Sánchez Llibre i tot, doncs ens alegrem que puja, i ara el Girona, també per les comarques de Girona i tot, aviam si diumenge tenim una alegria i torni a quedar a primera, que és que han de ser els equips catalans i han d'haver-hi tres, diguéssim, el Girona, l'Espanyol i el Barça, tots fer una pinya, aviam com anirà. Bé, vaig sentir que havia pujat veus, el pujar i baixen al Santander, que feia temps, anys que no pujava, doncs també ha pujat, és això. I tothom, el seu equip, doncs, és el que estima la terra, cada poble se fa guerra. I llavors, mira, continua l'afer del Florentino, a veure qui serà el nou entrenador, el Florentino, a veure, també és una mica de premsa del cort, això. I jo com vaig dir-ho, a mi va ser una greu que destituïssin el Xavi Alonso, perquè havia sigut que va tenir anys enrere una denúncia i tot, i sempre l'he considerat que era una persona íntegra i que valia molt, però, esclar, d'aquesta manera destituïssin, va ser, ja ho fareu, veus, no, al final no ha funcionat. Bueno, doncs, i després també hi ha una mica del tennis, també, que, bueno, el Canas ja diu que té problemes, també, una mica. I després també hi ha hagut un d'allò, diguéssim, hi ha hagut un després de 100 anys, un tal, no més rap o el que sigui, que després de 100 anys ha guanyat el màster de, com un màster, això que em diuen, de campió de golf. Després de 100 anys, ja veieu, a Anglaterra, sempre hi ha John Ram, aquest de Bas, ara no surt el nom, golfista, això, que ha quedat segon, el Ram, perquè l'altre dia mirava i li diu John Ram, i el seu pare és d'origen suís. Doncs també sempre és un bon jugador, és un bon golfista, li vam parlar també feia 15 anys del Severiano, doncs, bueno, i tots van fer el seu lloc. També, ja que estem aquí, també el Marques, els germans, es veu que van tenir... Jo m'hi confós, i el programa d'Argentona deia, ai, si és el Marc, no, es veu que és l'Àlex, que van tenir un accident també, espero que recuperi. I també ja com a Vento, doncs ja sabeu que a dintre de poc ja estem a dos passos de la setmana de la visita del Papa, tot, que serà un acontecement important, i també hi va haver-hi la Fórmula 1, i bueno, hi ha una quantitat d'eventos a Barcelona que vull dir, tot el dia ple, diguéssim, i alguns de vegades, clar, sobre el turisme també rondinen, però bueno, és la manera de que funcioni una mica tot el país i les ciutats i arribar a acords perquè tot funcioni. I ja que ve, hi ha Eurovisió, que no hi van participar-hi, diguéssim, i va guanyar Bulgària, diguéssim, el país de les roses, que diuen que és molt maco, que el van fer Viena, i diguéssim, la cançó no cal que dir-la i tot, ja esperem que... A més, els hi va il·lusionar molt aquest poble, ja que també tenen problemes, que és un país de molta corrupció, porten 2 anys i no sé quants governs i tot, però almenys que tinguin una mica d'alegria. Sempre faig de l'Eli i gent també, doncs mira, m'ha fet gràcia que avui llegint això als diaris. Ja penseu que molta cosa es treu dels diaris. Doncs un poble del Baix Camp, que diu Mas Pujol, doncs fos un grup de dones, un grup d'aliança femenina, doncs ha fet un col·laborant amb un ONG a Burkina Faso
per poder instal·lar aigua d'aquest país de Burkina Faso, de l'Àfrica. Doncs molt bé, això també és digne d'admirar. I llavors també el diguéssim, a veure, aquí hi ha el Gentleman, jo volia... El Gentleman és el John Holman, que és el del el Congrés, el Mobile, el Congrés, no em surt mai bé, que sempre ha sigut una persona interessada, que durant la pandèmia i tot, que sempre s'ha fet el centre aquest, el Congrés, a Barcelona. I ara, després de 20 anys, pues, s'ha retirat com a d'allò conseller delegat, doncs ens alegrem també. I llavors, com a anècdotes, ja passarem una mica de puntetes, perquè a Ventos, no sé, passa sempre al començament de setmana sempre passen coses. Per exemple, ara hi ha el cas del Zapatero, que també, si hi ha corrupció, tot això, bueno, en fi, i després no teníem prou, que a Barcelona també hi ha hagut el cas del Jonathan Antic, que ja feia temps que els Mossos investigaven, i la policia i tot, per veure si com va anar allà, allò, diguéssim, a Collbató, o que sigui, que va caure i va tenir l'accident, a veure com acabarà. Sense comentaris, perquè és un sap greu, perquè era un personatge financer i tot, i estava fent la fundació, tot el que vulgui, i és trist que després d'haver lluitat tota la vida morís d'aquesta manera, i més i ara no sabem, esperem notícies ja, el que diguin, no cal fer dir coses que no són, ja anirem informant del que passa. Mira, anem als aniversaris. Mira, una afecta mica, que és una artista, la que va fer de Benca, que és la Mireia Oriol, que és la neboda segona meva, vull dir, mira, doncs me n'alegro, ja 30 anys. La Cate Blanchett, artista, actriu, 57, Ferran Adrià, 64, el Gran Guayomir, 71, Isidre Esteve, motorista, 54, Josep Linuesa, és un actor català que està fincat a Mèxic, no sé si entre els 60. Albert Hammond, cantant ja, doncs 82. Barragán, el Josep Rubio, que ha sortit a Torrent d'aquesta pel·lícula, 80 anys, i a més de la casualitat que viu a Argentona, doncs el felicitem. Jen Fox, 87. El Cristian Galvez, 46. La periodista russa Elena Poniatowska, un nom tot així complicat, 84, i l'hem de felicitar-la perquè el país de la llibertat de premsa i tot el que sigui és una gran periodista, pues, que hem de vigilar, que ja sabeu que molts desapareixen a Rússia, doncs felicitem-la per aquesta gran periodista. Després també hi ha l'Albano, 83, l'Iker Casillas, 45, l'Edu Soto, 48, que és de Mataró, la Carmina Barrios, 73, i la Cher, 80, aquesta ja sabeu que la Cher sempre m'agrada, ja ho comentarem a la revista, una mica per sobre que surt, i ja està. I després també hem d'anunciar com és clar, la Shakira al final ja ha guanyat la Hisenda, ja té mèrit, els 60 milions, diu això que diu factura, Shakira fa factura, doncs ens alegrem perquè les muntes d'Hisenda són molt fortes i guanyar Hisenda ja té molt de mèrit. Ara també es parlarà sobre això del Montoro, que feia les comissions i tot això, en fi, tot això ja anirà sortint. Bueno, doncs ens alegrem. Ai, també, mira, com a notícies, doncs el debut que ja fa la setmana passada, la Maia, de l'Orella de Van Gogh, doncs veu que no va tenir gaire èxit o la cançó o la manera de cantar, i esperar un parèntesis perquè, és clar, de cop, de tant de temps i tot, necessita poder i torni a començar bé, i ens alegrem que continuï després de les petites abraies. També l'Alba Carrillo, doncs, que ara està als platós de televisió, que l'ex de l'Eficiano López, doncs que també ha plantat cara a la televisió, perquè en un programa ella va dir que no, que va comentar que no estava d'acord que vinguessin gent que no pagava Hisenda i tot, que els hi donguessin, i la van matar, i ell es veu no. Bueno, es va enfrontar a la televisió, a la TV. Aquesta era la nacional. Doncs veurem com acabarà, també. I també, mira, el Bad Bunny,
Bach Múnich, em sembla que també fa una gira, em sembla que ens ve a visitar, que també fa un anunci del Cort Inglès. I també la Tita Cervera, que explica, ja ho comentem a la revista, que ja ha passat la Neu Maria, doncs, una mica. I llavors també avui, abans de tot, mira, que jo sempre anomeno alguns quan es deixa algun personatge important, doncs ens va deixar la Tània Doris. Jo pensava que era molt més gran, era com l'Alemanya, que l'Alemanya ja en té 80, doncs no, 75. Es deia Dolores Cano i va morir a Gavà, i aquesta va ser la vedet del Paral·lel durant l'època de la dictadura, diguéssim, quan hi havia una mica de, diguem-ho així, de destape, que la gent anava, bueno, jo també havia anat a l'Apolo i al Molino i tot, doncs cantava molt bé i era una gran vedet, era una dona molt alta, amb una bona presència, tot. I llavors també era la parella del Matías Colzada, que com passa, doncs no va estar amb 30 anys visquent amb ell, però no es va, com que en aquella època tampoc no les separacions i tot això no estava a la gent, total, que no va fer la separat i va viure amb ell. I el Maurice Salmaties, que havia fet una fortuna, hi ha una anècdota, jo vaig llegir un dia, que deia que tenia un hotel davant de l'Apolo i tot, i deia que s'estimava més tenir un hotel perquè quan ell plegava tard, pues ja li obrien la porta, el saludaven, tot el que sigui, i en canvi vaig al pis i tot sol, a les 3 de la matinada i tot, diu, sempre tinc una persona que ja em saluda, bon dia, o a l'hora que era, podeu comptar, a les 3 o a les 4 de la matinada, és una d'entre d'aquestes. I llavors ella, com que va quedar a zero, van aparèixer la dona i les filles, i esclar, a ella els hi corresponia que tenia tot el patrimoni que tenia. Llavors, per versió de la Norma Duval, que feia, era la mossa també de Punt Romà, va comentar amb ella, com que havia actuat la Norma Duval, havia actuat amb ella, li va comentar, i llavors li va comentar, no ho preocupis, i una advocada, no, jo no dic el nom, és d'Argentona, família, i va solucionar aquest problema. També és una anècdota, vull dir que del meu poble, diguéssim, i va aconseguir cobrar uns 3 milions de el que tenia, i bueno, en fi, que va quedar bé, i ho van solucionar-ho. És la petita anècdota aquesta. I llavors també hi ha d'aquí, mira, també una anècdota, això també em fa gràcia, que és el discurs del rei que ara ha fet el primer ministre, com cada any fa, i llavors és aquesta. I llavors també hi ha d'aquí, mira, també una anècdota, això també em fa gràcia, que és el discurs del rei que ara

Abans aquí voldrien que el rei manés. No, no, èpicament, ja sembla que hi ha bones relacions ara, que ho veurem ja al juliol, a finals de juliol. El juliol és els campionats de futbol a Mèxic, després de tot això que hi ha hagut en surt a Mèxic, doncs, bueno, bones relacions, per això estan. I la, doncs, de moment hi ha això. Bueno, doncs el, aquí hem parlat una mica tot del... tot una mica... I el... Ah, mira, també vull dir una cosa que ja sabeu que hi ha políticament, però l'altre dia vaig dir, pues mira, que hi ha hagut el, ja s'ha acabat el judici de, dels Pujol, o que sigui, pues que el Pujol, el gran, pues ha sigut avi. Ai, ja ha sigut, sí, ja ha sigut avi. Vull dir, esclar, té una família amb els problemes, tot el que hi ha, doncs bé, mira, fa, si fa un any la, va deixar la Marta, va morir la, la senyora de Pujol, pues ara ha vingut un nou membre. La vida es va renovant. És així, i amb el que més hi hem dit, el... Ah, sí, bueno, mira, una anècdota ja, allà, que també la, el Charles Spencer és el germà de la reina de Diana d'Inglaterra, que es casa per quarta vegada, vull dir, també deu tenir un bon pastor, perquè cada divorci que fa, vull dir, va al calés. Pues aquesta és la petita anècdota. I llavors també hi ha aquí, sempre agafo trossos de diari, si ho vaig dir-ho, però diu, 150 anys de l'empresa cervesera, van fer una festa ja fa dies al Liceu, i era, no, més que tot és que perquè la Dam, la cervesa Dam, que vull dir, cada dia s'ha format una empresa gran, i ara n'ha comprat també una marca de cervesa a Anglaterra, però és anomenada perquè la família, els primers que van venir a estiuejar a Argentona, va fer una torre, i encara hi ha alguns descendents que viuen a Argentona. Llavors, la petita història de la Dam relacionada. També aquí no sé encara com ha acabat, que ja fa dies, diu, la setmana que ve ho miraré, a veure què ha sortit el millor croissant. Diu, Barcelona busca el millor croissant. Arriba un moment que hi ha els croissants ja cada any, a veure què és el més bo. A mi m'encanten els croissants petitets i sí, els autèntics a mi m'agraden mantega, la meva opinió. Aquí també hi ha un altre, parlem al món, de, especialment perquè són joves, i demà sempre ja sabeu que diuen, el jovent aquí, el llano, doncs hi ha persones, diu, el jove veí d'Esparreguera, explica com va donar un salt de carrera, que va desllar un pastel de nuvis per la realesa d'Orient Mitjà. Diu, li va portar quatre mesos de treball i es veu que té un bon equip i s'ha dedicat a això, és especialitzat, Marc Suárez, doncs ens felicitem. Jo dic sempre, el món de la pastisseria i l'hostaleria, nosaltres l'hem de conservar perquè ens dona molt prestigi i ens gira moltes divises. Aquí també una cosa, una anècdota. Diu, una segona vida pels aliments que estiguin feos, diguem-ho així. Diu, una companyia de Bellpuig, a Lleida, factura 5 milions d'euros per la venda de fruites i verdura que no reuneixen els criteris estètics. Sabeu que tots ja tenen màquines i tot, que, per exemple, un carbassó, si no té una vida, doncs ja va a rebuig, que en dèiem abans, els que havíem... som de pagès, doncs és bo igual, però llavors ja no surt la talla, llavors tot això s'ha de llançar, hi ha gent que no arriba a final de mes, doncs tot això, ja ho diu, els criteris, mentre que la firma Imperfet del Prat elabora marmelades, cremes i paters amb hortalisses que també estaven descartades. Doncs la qüestió és que no es llenci res, doncs aquí és també una altra d'aquestes coses, diuen els diaris. Bé, el personatge històric, mira, ja, la comarca de, bueno, la comarca del Maresme i de molta zona, ja, això era, havia quedat durant la crisi que hi va haver-hi del... la crisi que vam sofrir el 2008, tot el que sigui, doncs va quedar moltes coses que no es van fer, ja tenien un projecte del tren orbital de Mataró, i ara ho han tornat això, que per cert aviat hi haurà els pressupostos de Catalunya, ens alegrem, i tot això pues, que es pugui anar, diu, de Mataró a Vilafranca, ja passa per Terrassa, Sabadell, jo sempre dic que molts diuen, oh no, pues vegeu, els que són de Terrassa i Sabadell, d'aquí uns anys, bastants, diguem-ho així, que puguin anar, pues, arribar a l'estiu, que puguin anar amb tren fins a les platges del Maresme, o així, pues, és fantàstic, i deixar el cotxe, ara que siguin eficients. Doncs aquest home, que això ja era projecte, és un home que va valdre molt. Explicarem una mica la història del, la història del, diguéssim, de l'home.

era Vallalta, González, va néixer a Reus el 1933 i va morir el 2013. Doncs enginyer de camins i ports de formació, primer conseller del Medi Ambient. Va ser un d'estat... va ser també d'allò de infraestructures, secretari de infraestructures del govern d'Aznar. Però abans va començar de jove, a diverses activitats, va començar a l'Ajuntament de Barcelona, amb el ple de sanejament de les aigües. Després va estar a les aigües de Tarragona i també va fer la deixéssim de les aigües a diguéssim, ara no surt el nom del poble. Bueno, va fer una tasca molt important, vull dir, i fins que va anar actes d'això, que és que va entrar també, va col·laborar amb el govern de Tarradellas, fins que va ser nombrat, també va participar en diverses activitats, era molt activista l'home, i jo sempre li dic, aquest home és molt eficient, com ara hi ha molts ara actualment de gent, com ara diguéssim, sobre el tec i tot que ho dominen, que val la pena escoltar-los perquè expliquen els temes del futur i són persones molt ben preparades. Doncs va estar d'allò. També va haver-hi una època, també va dirigir els ferrocarrils de la preparació de la xarxa dels ferrocarrils catalans, però bo i així va tenir un petit ensurt que es veu que va fer fundar com una d'allò de seguretat social a part, el van descobrir, el van jutjar, però després quan va arribar, com sempre arriba tard, ja el van exonerar dels càrrecs, diguéssim. Bueno, doncs d'allò... També va ser ja el passar pels ferrocarrils catalans va ser una cosa avançada d'Europa. Bueno, i llavors va ser ja conseller, va ser el primer conseller de Medi Ambient, de Jordi Pujol. Ell era membre de Convergència Democràtica de Catalunya i bueno, va fer crear el Pla d'Espais d'Interès Naturals de Catalunya. També va promocionar a l'AVE a ciutats, però no va tenir, l'AVE tot ho va detectar que era el futur. És clar, com a Reus volia que havia arribat a Tarragona, però volia que a la seva època que l'AVE arribés ja a Reus, és clar, a la seva ciutat i a Tarragona. Però això, el processador seu, ho va impedir i ja va quedar en un racó. I així també va fomentar el tramvia, durant una època va portar també era partidari del tramvia de Barcelona, aquella època encara no funcionava ni res, i veieu, encara també quan va néixer a Reus, doncs, també ara també fa que durant d'aquí uns anys doncs, funcionar el tramvia que anirà de diguéssim, de Reus, de part de Salou, Vilaseca, no sé si arriba a Tarragona i tot, vull dir, és un projecte futur, igual que el de Girona, que també abans anava en el tren d'anava el de Sant Feliu d'Olot, que també doncs, es podia reactivar tot això, perquè això de vassallar per ciclisme, més allà les estacions i tot, bueno, fer volar coloms, Ara tot això s'ha de fer, és clar, l'Estat ha de col·laborar perquè no hi ha prous calés. Bueno, doncs aquest home va fer tot. I llavors també va fer gràcia de tot això, que també durant quan va estar de conseller i tot, el seu fill, que jo no me'n recordava, el seu fill també va estar en una ONG de Barcelona, doncs que va estar segrestat per una entitat d'aquestes de, diguéssim, per el queda a Mauritània i Malí, va estar 9 mesos. I llavors, com a anècdota, doncs ell va estar 9 mesos i va escriure poemes, poesia, de diverses maneres, i ho va posar poemes d'amor i de terror. I llavors tot això ho va presentar a Berga, al monestir de Sant Llorenç de Berga. I explica, doncs, jo veieu, això no me'n recordava que havia segrestat, ja veieu, el temps passa volant, tot el que sigui. Doncs aquest home va ser un avançat i va ser un personatge molt vàlid
I per cert va morir també d'un atac de cor, diguéssim, bueno, als 80 anys, ja ho hem dit. Doncs aquesta és la petita història d'avui d'aquest personatge, bueno, de l'Albert Vallalta i González, eh? I jo sempre vaig, per exemple, jo ara l'he tret aquest personatge perquè ja que feia això del tren viral, tot el que sigui, doncs anava mirant d'agafar personatges, com ara dintre de 15 dies, doncs si l'any Gaudí tot, tornarem a explicar la vida de Gaudí i anar compaginant els Paris Talk. Ah, i com a, mira, com a dates que hem acabat, mira, el 18 de maig, el 18 de maig va ser el dia dels museus, eh? El 20 de maig, durant l'època de les Creuades, el rei Ricardo Corazón de Lleó va conquerir la isla de Xipre. El 22 de maig, també, el 1536, va ser decapitada l'Anna Bolena, la segona dona d'Enric VIII d'Inglaterra, i va morir amb 27 o 28 anys. Imagineu-vos ara això que diuen, no, abans hi havia una època i tot, si ara amb els adelantos i tot es viu molt més bé i tot, hi ha molts problemes, tot el que vulgui, però mirant la història enrere podem dir que vivim una època bé, amb problemes, això sí. Doncs aquesta és la petita història, també anècdota, que miro cada any, així és la part històrica, les dates que van passant a cada mes o cada setmana, que van ser dates històriques. Bé, amics de Rodamón, espero en el cor que aquest petit espai de Los Corazones i Revista de Societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades. A reveure. Fins a la pròxima.

0: donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: El col·leccionista ja està aquí, amb la corresponent gravació antiga sota el braç. Aquesta vegada porto una melodia famosa, Siempre en mi corazón, que pertanyia a una pel·lícula que també del mateix títol, Siempre en mi corazón, ja llunyana i oblidada, però la música va ser molt famosa. Aquesta pel·lícula estava interpretada per la Kay Francis, una artista dels Estats Units ja oblidada, i amb Walter Hudson. Doncs ara recordarem aquest Siempre en mi corazón a càrrec d'en Raúl Abril i la seva orquestra.

0: Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Una setmana més. Benvinguts a les històries musicals del Rodamón. Us parla Josep Dalmau. Avui farem esment de la Roberta Flack, que fou una cantant, compositora i pianista estatunidenca de Solf, Rhythm and Blues i Get Storm. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit varis senzills que arribessin al número 1, entre ells The First Time Ever I Shoved Your Face i Killing Me Softly with Eason. També hem de recordar dos dels seus nombrosos duets amb el músic Donny Hathaway, com The Closer I Get to You i Where is the Love. També recordar i ressaltar la influència que va tenir en el Keith Stone, juntament amb les seves interpretacions de cançons de varis compositors com Leonard Cohen i membres dels Beatles. Fou la primera artista en guanyar dos premis Grammy a la millor gravació de l'any consecutivament en The First Time Ever I Shot Your Face i Killing Me Softly with Eason, en el 73 i en el 74 respectivament. Anem a escoltar, doncs, aquestes dues cançons, concretament amb la Roberta Flack. La Roberta Flack, avui en el Rodamón, i l'escoltem ara mateix.

el Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

socials. És el moment de passar cap als nostres dies mundials a partir d'aquests moments. Avui som 23 de maig i tenim, doncs, diversos dies mundials o internacionals. Per exemple, és el Dia Internacional per la Erradicació de la Fístula Obstètrica, una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per conscienciar la població sobre una greu lesió que pateixen moltes dones durant el part, especialment a països amb sistemes sanitaris deficitaris. La fístula obstètrica és una de les conseqüències més greus que es pot generar durant un part amb complicacions. Passa quan el cap del nadó comprimeix els teixits tous durant molt de temps, causant la manca de flux sanguini en una zona i la necrosi del teixit, de manera que es produeix un forat entre la vagina i el recte. També avui, 23 de maig, s'homenatja a aquelles dones i nenes que han anat vencent barreres en un esport que està considerat tradicionalment només per a homes. Se celebra el Dia Internacional del Futbol Femení. Amb això es vol visibilitzar la importància de fomentar la igualtat de gènere i l'equitat en les diferents disciplines esportives. Així mateix, en generar consciència sobre la influència del futbol en les nenes i també en les dones. Aquesta celebració es va crear l'any 2015 per iniciativa de la Confederació d'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib de Futbol, l'anomenada CONCACAF, per fomentar la pràctica de futbol en nenes i dones a tot el món, així com promoure la igualtat de gènere en aquest esport. El 23 de maig també és el Dia Mundial de la Tortuga. Conscienciem d'aquesta manera la població mundial sobre aquesta espècie que es troba en perill d'extinció. Així mateix promou les accions necessàries per protegir i ajudar la supervivència d'aquests rèptils ancestrals. Aquest Dia Mundial va sorgir l'any 2000 per iniciativa de l'ONG nord-americana American Tortoise Rescue, organització creada el 1990 per protegir totes les espècies de tortugues terrestres i marines. I aquesta era la finalitat de divulgar informació sobre la importància de les tortugues, així com incentivar-ne el respecte amb aquesta espècie. Avui també recordem un dia que no sempre s'escau en el dia d'avui, és el dia de la lluna plena de maig, que se celebra el dia de Vesak, per tant, és una celebració variable que depèn de la lluna. Aquesta data ha estat reconeguda per les Nacions Unides com el dia més sagrat per a milions de budistes al món, ja que coincideix amb el naixement de Buda fa més de 2.500 anys, l'any 623 abans de Crist. A més, es diu que també va ser en aquest dia del pleniluni de maig, quan Buda va aconseguir la il·luminació i també el dia de la seva mort als 80. I finalment, el 23 de maig se celebra el Dia Mundial contra el Melanoma, amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar la població sobre aquest tipus de càncer de pell i divulgar la importància del diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. El melanoma representa el 4% dels tumors malignes de la pell, incrementant la seva incidència a nivell mundial en els darrers 25 anys. El melanoma és el tipus més greu de càncer de pell, conegut com a melanoma maligne i melanoma cutani, que es forma a les cèl·lules melanòcits que produeixen melamina, el pigment que dona color a la pell. És curable si es detecta a temps. El melanoma maligne és un dels tumors més letals, ja que representa el 75% de totes les morts per càncer de pell i és més propens a propagar-se a d'altres parts del cos o teixits. Es presenta en forma de pigues inusuals i irregulars, existents o de nova aparició, o per canvis de mida, forma o color d'una part de la pell. Així hem completat a nosaltres aquestes efemèrides dels dies mundials internacionals per aquest dia 23 de maig.

Molt benvinguts. Ja arriba a l'espai de les gravacions antigues i descatalogades, l'espai de recordant el passat amb les seves músiques, que amb molt de gust us ofereix un servidor, el col·leccionista de discos antics Josep Pons. A les vies del comandament del so hi ha el César Escobedo. I una salutació a les emissores que també passen aquest programa i als seus muntadors que també ho preparen.

La primera gravació d'avui anirem a buscar els Machucambos. Els Machucambos eren un trio, dos xicots amb guitarres i una cantant que es deia Júbia Cortés, que feien el trio, i estava format a París aquest trio, encara que fossin de l'Amèrica Llatina. I van, durant la seva època que van estar de moda, doncs es van fer moltes gravacions, i ara em portaré una d'elles, la famosa Bamba de Veracruz, que la bamba era una melodia popular de Mèxic.

I ara anirem en el món de l'òpera. Vindrà dues sopranos famoses, la Mercè Capsir, barcelonina, que va triomfar a Itàlia, i la Ida Conti, també una altra soprano. I aquí els acompanya en Salvatore Barcaloni, que era un baix famós italià. Aquesta gravació és del començament dels anys 30, que jo tinc tota una sèrie d'òperes senceres amb àlbums que em van fer un bon regal, me'n recordo ja fa temps, un aficionat a l'òpera que els seus fills m'ho van donar perquè jo ho conservés. Doncs ara he triat aquest fragment que diu «Anima comendata». I ja dic que és un fragment de la Traviata.

Anirem a recordar a la veu de la Imperio Argentina, que era molt prolífica amb les seves gravacions, que en interpretava tangos com melodies populars, i aquí la porto amb un pas doble que va ser molt famós, que el títol és Ai Maricruz, del Rafael de León, que era el lletrista, i en Manuel López Quiroga era el músic. Aquesta gravació és de 1934. Jo recordo una anècdota d'aquesta melodia, que estava en un taller de reparacions i tenien el ràdio posat, i hi havia el mossèn que havia arribat nou de la parròquia i que tenia com una espècie de motocicleta o una mena de mobilet, i la tenia a arreglar, i en aquestes que toquen aquesta melodia, sinó que era música d'orquestra, no era veu, de veu. I la va conèixer el mossèn, diu, mira, això és Ai Maricruz, del meu temps i segurament del vostre, va dir en el que arreglava, diu, sí, sí que és veritat. Aquesta és el que jo recordo de Ai Maricruz, doncs ara ho sentirem, però amb la seva lletra.

I ara entrarem de música d'acordió. Antoni Morena era un virtuós de l'acordió i a França, era francès, i una popular melodia també d'aquell país, que per títol és Pepe.

I ara recordarem a la Mercedes Burrull, que jo l'havia conegut personalment, que recordo una vegada que triava discos antics en els Encants, ja fa molts anys, i hi havia també una senyora que vaig parlar amb ella perquè vaig veure que ja en teníem discos antics, i em va dir que era la Mercedes Burrull, que en el seu temps havia gravat coses i ara ja, esclar, ja estava retirada, i que també tenia uns parents que també es deien Burrull, que eren guitarristes, una saga de guitarristes. Jo això ho recordo perfectament. Doncs ara vindrà la Mercedes Burrull cantant una adaptació d'una melodia popular infantil. Us recordeu una que deia «Pasar a la barca, me dijo el barquero»? Doncs és això.

Ah, hi havia hagut una pel·lícula famosa dirigida pel famós Charlie Chaplin, que era director i també actor, que era Candilejas. Candilejas. I es va fer molt famosa una melodia en que pertanyia a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. I ja dic, era el propi Charlot, que era el seu compositor, en Charlie Chaplin. I ara recordarem aquesta melodia de la pel·lícula Candilejas en la veu de la mexicana Ana María González.

Ara porto aquí unes gravacions, un disc amb dues gravacions de l'Antonio Machín. L'Antonio Machín, jo recordo que el van comprar aquest disc per a la sala del meu poble, que després de les sessions de cinema del diumenge a la tarda, després es feia a partir de les 10 fins a les 12 ball amb Gramola, i es comprava molt de discos i es anaven posant i es anaven gruixint la pila, i aquest de l'Antonio Machín es posava molt en el seu temps. És una gravació de 1941 del segell Odeón, Antonio Machín i el seu conjunt. Serà por esto, el títol és, que el compositor és una senyora, la Consuelo Velázquez, que era compositora i pianista mexicana. Ja dic, aquest disc va sonar molt.

I ara, tombarem la cara del disc i en allà hi ha un altre bovero per al títol de Traidoramente, del compositor mexicà també Chucho Monge, que aquest senyor era un prolífic compositor i també era pianista. Tots eren pianistes, aquests compositors, clar. I aquest Chucho Monge, una de les seves melodies que li va dar més fama era aquella del México lindo y querido, però en aquest cas serà la melodia Traidoramente.

I la propera gravació que ve és el famós Emili Vendrell, amb un disc que vaig trobar jo en els Encants que jo no tinc constància que s'hagi reproduït, aquest disc. El títol és La Besada i és una adaptació d'una composició alemana del famós Beethoven, que van fer una adaptació que és la que va cantar l'Emili Vendrell. Aquí sentim també un piano, que és el piano del mestre Capdevila. I també, tot s'ha de dir, també sentirem una mica el fregit de l'agulla, perquè aquest disc es veu que era molt rodat i jo he fet el que he pogut, però ja no... perquè llavors, de formes, si ho fas massa que no se senti el soroll de l'agulla, llavors té com un so metàl·lic que no és maco. Val més conservar una mica el soroll de l'agulla. Ara el recordarem i ho sentirem.

Ara passarem a recordar la gran veu de la Glòria Basso, catalana, que va fer moltes gravacions en aquí en el país, però després es va traslladar a França i allà també va ser molt popular. I aquesta gravació que ara porto d'ella pertany a l'època que estava a França, perquè va acompanyada per l'orquestra d'en Frank Purcell, també un famós director d'orquestra francès. I el títol és Venus. Venus, que és la deessa de l'amor dels romans, Venus. La dels grecs era Afrodita, doncs aquesta vegada és Venus.

I passarem a recordar el Julio Jaramillo. Aquest senyor era equatorià, de l'Equador, un país potser d'altes temperatures. Hi havia una melodia antiga que deia Ecuador, tierra ardiente. Es veu que sí, que té altes temperatures. I el títol és mecanògrafa, que els mecanògrafes escriuen ràpid i sense mirar les tecles. Això, si mirem els debats en el Congrés, hi ha una senyora que hi ha amb un aparell de teclat, que és una mecanògrafa, i va posant tot el que van dient, o sigui, ha d'anar ràpid, a ser, o sigui, sense mirar tecles, com he dit abans, aquest tipus d'actuació. Doncs ara recordarem a la mecanògrafa i a la veu, sobretot, del Julio Jaramillo.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix un servidor col·leccionista de discos antics, Josep Pons. En les vies del comandament dels aparells del so ha hagut el César Escobedo. I fins a la propera, cuideu-vos sobretot dels pòlens que ara hi ha, que això també és un perill. Cuideu-vos.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.

0: RAC1 Plajant, amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins del món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per el pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les muntanyes.
0: els ramats transhumants basturen el suport.

estius, tios, rigors, els hiverns, encins. Transhumància.

0: Molt xulo aquest tema, de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canar ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canar. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, a la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica, i finalment entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig, a un quart de dues, festa major de Golmés, amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada, amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll, amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:02, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, Gavà, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6, aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric, amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 12:40 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 12:40 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 12:40 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 12:40 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de 5:00 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:00 a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellar de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebra en 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellar. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellar, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castellar de la Selva.

i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza doncs els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Cassà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles cassanenques, la Salvatana, la Principal de Cassà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Cassà en els anys que han estat de Cassà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: www.triplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanorlaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió de que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21. Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

Música en directe en el programa del dia d'avui per començar un parell de peces d'una formació que ens arriba des de Silla de Menorca. Entonats, una formació que va iniciar la seva trajectòria oficial el mes de novembre de 2023. Quatre components, tots amb força experiència. La veu principal és en Gavino Marín, a la veu de segona i guitarra en Benny Cacho, a la veu de baix en Pau Serra i en el requint en David Bosch. Música menorquina, boleros, ranxeres, altres tipus de cançons, la música menorquina i, òbviament, aquest cant de taverna amb aquesta nena que ens ha acompanyat. Gent magnífica que també interpreta altres peces, com podrem escoltar també amb una interpretació en directe, de tot un clàssic, però en aquest cas no de la Venera, però sí que ho fan de meravella. A mi manera, amb els Entonats de Menorca, soc Rafael Corbí i això és Ràdio Avenida.

Genials, doncs, aquestes dues interpretacions. Esperem trobar més música dels Entonats de Menorca perquè en propers programes us les podem oferir. Ràdio Habanera, amb un servidor, amb aquests 60 minuts que hi dediquem com a part de la nostra programació, però també recordeu que podeu escoltar-nos sempre i a tota hora i en tot moment, juntament amb d'altres programes del món del Cant de Taverna de casa nostra, a radiohabanera.cat. No necessiteu demanar permís, només aneu a radiohabanera.cat i pitgeu el reproductor, i allà, en qualsevol moment, de qualsevol dia de l'any i a qualsevol hora, us sortirà Cant de Taverna. Peces com, per exemple, aquesta, perquè avui recuperem amb el nostre programa un disc del 1999 que encara no havíem escoltat amb aquest espai. De ben segur que les peces que s'inclouen, sí, almenys la majoria d'elles. El grup Portbó va publicar l'any 99 el disc Malalt d'Amor, i aquest és el disc que avui recuperem i afegim a la nostra producció musical, amb peces com aquesta, El barri antic.

Aquesta peça es diu Chiquita Linda, estava inclosa també dins aquest disc del grup Porvó, que si no recordo malament, amb aquell 99 estava formada per en Carles Casanovas, en Fonso, en Chiqui i en Mineu. I si no és així, corregiu-me perquè no em sap greu, sigui una mica així, equivocar-me, com pot ser, perquè amb els canvis de formacions i sobretot amb el nostre món de la manera del cant de taverna n'hi ha hagut moltíssims i al final no saps si és A, és B o és Z. Jo crec que era aquest el quartet que ens en van emportar aquest Malalt d'Amor l'any 1999. I perquè també recordo l'actuació que van fer al Palau. Igual m'estic confonent per això, D'aquest disc escoltarem la cançó que li donava nom, el mateix Malalt d'Amor, però també una peça en castellà que porta el nom de En Noche Lúgubre. El grup Porvó, amb aquest disc del 99, Malalt d'Amor.

0: Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar. La, la, la, la.
1: Bon final per aquesta cançó, veritat. És una formació relativament nova, la Júlia, en Ricard, la Loar i en Roc, un grup de quatre joves que s'han proposat en repensar les habaneres sense perdre'n l'essència. Això és el que ens deien amb les seves. Una banda que neix amb aquest objectiu. De fet, ho ha fet a començaments d'aquest 2026, reactualitzar l'habanera, cosa que no em sembla pas gens malament. El seu disc de debut és Si desembarco al poble, publicat per Propaganda del Fet aquest 2026. Es diuen De Gairó i fusionen el cant de mariners d'arrel mediterrània amb boleros, amb rumbes, amb sardanes o la salsa. Res que no facin altres formacions. Però ells, amb la joventut al capdavant. Amb el grup hem escoltat alguna de les seves peces, que de fet m'encantaria repassar-les més, començant amb aquest dilluns de Peixater, una manera rumbejada que reivindica amb humor i esperit mediterrani una altra manera d'entendre la vida. Una cançó que explica la història d'un peixater que decideix mantenir la persiana baixada els dilluns per gaudir del temps, el mar i la calma davant d'una societat obsessionada per produir i fer diners. Entre ironia i autenticitat, és un cant a viure sense presses, a treballar per viure i no a l'inrevés. Tant de bo més gent ho pogués fer, això. Clàssics també els interpreten, com per exemple La barca, mar i la calma, davant d'una societat obsessionada per produir i fer diners. Entre ironia i autenticitat, és un cant a viure sense presses, a treballar per viure i no a l'inrevés.

altra interpretació, doncs, de la Barca Xica, càrrec de la formació anomenada de Gairó, del qual escoltarem una tercera cançó i en deixarem tres més per un proper programa, perquè volem escoltar aquest tema que obre el disc, de fet. De fet, un àlbum produït per Pau Esteve, de la Ludwig Band, enregistrat, mesclat i masteritzat al Locus Studio. És un balset mariner que parla sobre la gentrificació, la crisi de l'habitatge i la pressió del turisme massiu en l'actualitat des d'un llenguatge musical fresc, festiu i desinvolt. Aquesta cançó del grup Dairó es diu Mal de Terra.

Escolta Ràdio Habanera amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Haig de confessar que l'Havanera Lírica, excepte les vegades que hem escoltat a la nostra bona companya, amb enregistrament sota el nom de Roger Ferrer Morató, però també amb el d'Indira, doncs no és molt present amb el nostre espai. Però avui m'ha semblat molt bé, amb aquest programa, recuperar un disc editat per la Linda Mirabal, Bajo las Palmeras, que es va publicar el 2023 i extreure'n un parell de peces. Aquesta, Bajo las Palmeras, amb la Clara Zayas, l'escoltàvem, i una segona, que porta el nom de Mi Mariposa, interpretada per la mateixa Clara Zayas amb en Nelson Toledo.

La música, doncs, la manera lírica amb aquestes dues peces que acabem d'escoltar. De la manera lírica i d'aquestes dues peces passem a Astúries, perquè una de les peces més clàssiques del repertori d'aquest petit país anomenat Astúries és La Capitana. El gran Ivan Cano, per exemple, en va fer ara una versió, recordo, per la pandèmia, que va ser espectacular des del balcó de casa seva. Però avui l'escoltarem, aquesta peça, amb la veu d'en Carlos Rubiera.

Seguint amb Astúries, amb un altre dels personatges clàssics de la música asturiana, com és en Pipo Prendes, natural de Candàs, i que ens aporta també, al llarg de la seva discografia, diversos temes dels relacionats amb la nostra música. De fet, ja havíem escoltat, temps enrere, amb el nostre programa, aquella selecció de maneres que ens havia ofert, però també us podem recomanar peces com Cielo, dedicat a Maria Dolores Pradera, o peces que pertanyien amb el seu àlbum de l'any 2000, Flores de l'Agua. En Pipo Prendes ens portarà ara mateix allà en l'Havana.

0: Jesús, jo no vull ballar mai més. Fora tangos i romansos, jo no vull ballar mai més per baix.
1: Així hem arribat gairebé fins al final del nostre programa per aquesta setmana amb la colla Jacomet i aquesta interpretació del tango de la punyalada. Amb Cubacán i el tema que ens aportaran Jo Soy Guajira, la Neus, en Càstor i l'Enric ens serviran per acabar el nostre programa Els Cantaires del Montgrí amb l'Havanera La Gavina. Soc Rafael Corbí i ha estat una nova edició de Ràdio Havanera que espero que hagi estat del vostre grat. Fins la propera.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Bones oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
2: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
3: A on?
2: Elreidelarajola.com.
4: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: Urgell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77.
4: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Clam Matinal. Clam Matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor. La col·laboració dels oients i la millor música.
4: Podeu interactuar al nostre Facebook Matinal, Rafael Vicenç Matinal Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
3: Clam Matinal. Cada dia a partir de 2:15 del matí. Escoltes Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM.

0: Gegant Matinal, amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Hola, Vicenç.
2: Tancant temporada.
1: És que saps que tinc tantes ganes de que arribi l'estiu i acabar temporada que tu cada dia m'ho estàs dient, eh?
2: A veure, és que ho haig de dir perquè és així, perquè ho sàpiga l'audiència.
1: Sí.
2: No?
1: I per provocar-me.
2: Ah, potser sí, també. Una mica.
1: També t'haig de dir una cosa. Avui és l'últim sorteig i te n'en recordaràs tu de...
2: De moment, eh? Quan sempre tinc les coses...
1: Estàs dient, eh?
2: A veure, és que ho haig de dir perquè és així, perquè ho sàpiga l'audiència.
1: Sí.
2: No?
1: I per provocar-me.
2: Ah, potser sí, també. Una mica.
1: També t'haig de dir una cosa. Avui és l'últim sorteig

0: trobar perquè són unes piles més gruixudes que no tens habitualment d'aquestes per casa. Les vaig trobar por ahí, que tenia problemes per encabir-les, potser s'havia embotit, però les vaig aconseguir encabir, funciona.
1: Digidor, no, no facis una explosió, eh?
0: Ara sí que em fas patir. Esperem que no.
1: Eh? Va, vinga, Vicenç, quanta gent ha participat?
0: 42 participacions. Doncs anem a veure a qui li toca. Ràpidament, anem a posar les boles a dins el bombo. Ah, no sé si t'ho he explicat, que tinc... El real és... Tinc un amic que es diu Octavio. I li diem l'Alien. Perquè sempre que troba parella, sempre que troba parella, és un rotllo passatger. És difícil aquest, eh? Octavio, l'octavo passajero, Alien, diuen Alien, és complicat, eh? És un acudit de nivell.
1: Sí, sí.
0: És que no és original meu, però jo he fet un remix per adaptar-lo.
1: Sí, avui has acabat molt intel·lectual, eh?
0: Sí, no, és d'allò que... Avui ja t'he avisat, eh? T'he dit Ferran.
1: Sí, no, després de la setmana passada, que no era gaire intel·lectual, avui has pujat el nivell.
0: De la setmana passada, en Rafael i jo vam aprofitar la vinentesa.
1: No, que us penseu que no us vigilo?
0: Ah, de veritat. Són lights. Poden explicar. Ja n'hi ha prou, no?
1: No. Ara sí, ja està.
0: Ara ja n'hi ha prou. 14, número 14, número 14. Atenció, cap a Palamós. El senyor Javi Ogalla, enhorabona, li ha tocat un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Fins a la pròxima temporada. Adéu.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
2: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Mm-hmm.

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell.
1: Oh, boy.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
4: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera. Amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de 12:00 de la nit.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: Aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons,
4: amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web. A totes les plataformes.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara. Més que mai. Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
3: Desde el fondo del mar yo te he querido.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera, amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de les 12 de la nit.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Ei, sabeu que restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
4: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
5: Escoltes a partir d'aquest moment una nova edició del Top Country Music amb Rafael Corbí. Comencem amb les novetats de la setmana. Això és Ella Langley amb Morgan Wallen.

escoltes el nostre espai Top Country Music, la música country d'actualitat tal com sona, i aquest sens dubte que és un dels duets de la temporada, I Can't Love You Anymore, el nou de Ella Langley al costat de Morgan Wallen, que aquesta setmana aquí a Music Row, amb el nostre programa com el repassem, debuta directament a la posició número 38 del Country Breakout Radio Chart. Soc Rafael Corbí i això és Son of Jolene. Bells and Dolly Parton debuten al 66. Bon.

El debut de Son of Jolene. I més enrere també debuta Erica Nicole, la cantant originària de Georgia, dels Estats Units, on ens porta aquest Wouldn't Want Me Either. Debuta el 73.

totes les cançons que debuten aquesta setmana a la llista de Music Row, i entre elles hi trobem també una novetat que donarà molt que parlar, tot i que en aquests moments debuta amb una posició una mica més baixa. Luke Combs es troba actualment en plena gira mundial del Mike in the Saturday Night Tour, que el portarà cap a Europa ben aviat. Fins al mes d'agost està prevista. Doncs bé, el seu nou senzill és aquest, que porta el nom de Be By You, debuta aquesta setmana a Music Row a la posició número 75. Cal

genial aquesta nova balada de Luke Combs, debut al 75 amb We Find You, i la darrera novetat ja us la presentàvem la setmana passada a l'On Deck Soon to be Charting, Born to Roam, el tema de Addis Love.

L'escoltàvem setmanes enrere, quan va debutar i es convertia en una de les cançons importants de la llista. Finalment arriba al top 5 i per això tornem a sentir aquesta magnífica col·laboració de Hardy amb Eric Church, Morgan Wallen i Tim McGraw. Puja del 6 al 5, 13 setmanes a Music Row per MacArthur. El número 4 i pujant des del 5, 19 setmanes per South of Sanity d'en Zach Top.

Un dels èxits del cantant de Sunnyside de Washington, Zach Dopp, amb aquesta cançó fabulosa, el número 4 aquesta setmana del Country Breakout Radio Chart, amb South of Sanity. El número 3 manté la posició, l'ex número 1 de la llista, Brunette, la cançó, després de 16 setmanes, d'en Tucker Wetmore.

segueixen dominant la llista, no només amb els seus duets, sinó també amb les cançons en solitari. Riley Green, el número 2, repetint posició, 17 setmanes a Music Row, amb aquest fabulós tema que es diu Change My Mind. If you showed up, I wouldn't let you in.

I seguim i arribem al número 1 després de 9 setmanes. En repeteix amb aquesta posició l'excepcional cantant que és Ella Langley. Segona setmana al número 1 amb aquesta cançó escrita al costat de George Smith, Smith Alkest i Hardy. Des del seu àlbum Dandelion l'hem escoltat abans amb la novetat més alta de la setmana, Ella Langley, però en aquest cas amb el senzill anomenat Be Her. Number 1 of the week. It's she.

0: El cantautor de música country, originari de Sheridan, Wyoming, que fusiona perfectament el western tradicional amb elements més moderns. I Am Monsi, que ens aporta aquesta cançó que està ara mateix al capdavant d'aquesta minillista de l'On Deck Century Charting, els èxits del demà. I pertany amb aquesta cançó, Love is Blind, es diu. En Greg Pratt també és un excel·lent cantant i aquest també ens ho demostra amb una nova cançó que porta aquest nom, el de Country Raised Up.
1: She had a two-tone F-250 cranking up a little Joe Diffie, filling her tank up next to me. Must have been MAPCO destiny. Looking sweeter than Tupelo honey, shining brighter than jukebox money.

Són cançons que us presentàvem la setmana passada, igual que aquesta, de Jet Jorgensmeyer, cantant i actor, que ens aporta aquest Nothing on You.

Calderall i aquesta cançó de Light Saves. I a la darrera posició de l'Index and to be charting hi trobem una cantant originària de Hampton Beach a New Hampshire, a la regió de Nova Anglaterra i prou coneguda a través de les xarxes socials. Es diu Sophia Lee Davis i ens aporta aquesta cançó que du el nom de Hey Rita. Hey Rita.

Tanquem la pareta en dues de les cançons més importants de la setmana, Don't Tell On Me, de Jason Aldean, puja del 14 al 11 després de 9 setmanes. I a la llista de Music Row també hi trobem com una de les cançons més destacades aquest tema del 16 al 13. Tornem a escoltar a Morgan Wallen amb el Don't We, 9 setmanes de Music Row. I nosaltres, serà fins la propera. Adéu.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de James Finn del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

a tu abans de triar-me. Vull ser part del viatge, d'aquest camí difícil però ple de racons, d'aquells on es fan petons els enamorats. Vull un amor conscient i esbojarrat, proper i senzill. Vull compartir amb tu els somriures, costures i els plecs on s'amaguen els dubtes.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell,

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera, amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de 12:00 de la nit.
5: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
6: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
5: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
6: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
5: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: vols.
1: Escoltes podcast?
2: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
2: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
1: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxigen.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: restaurant cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins, especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
5: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
4: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
5: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
6: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Finalitzada la segona temporada de Daredevil Born Again, ens disposem a fer l'especial en què ho desgranarem absolutament tot. I ja us avisem que avui venim més contents que en el programa dedicat a la primera temporada, perquè ara sí, la sèrie ha tornat a ser allò que esperàvem d'ella. Si voleu recuperar l'especial de la temporada 1, el trobareu en el programa 24x34 amb en Marcel, que avui no ens ha pogut acompanyar, però que ens ha fet saber que també n'ha acabat molt satisfet. Avui ens acompanyen l'Aran Bonmatí, la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, també en vídeo, disponibles tant al blog com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. En el viatge pel fantàstic d'aquesta setmana passejarem pels carrers de Hell's Kitchen i acabarem manifestant-nos davant dels jutjats de New York City. Comencem!
1: Fisk, he's hunting us. Maybe it's time we started hunting them. Can you stop him?
2: We could use more people like you. Can't make any promises.
0: I aquesta setmana comencem amb l'especial Daredevil Born Again, segona temporada. Ja fa un any que estàvem aquí parlant de la primera. Amb ara sí, Dario Scardapane com a showrunner, amb Charlie Cox reprenent el seu paper de Matt Murdock, Daredevil, protagonitzant la sèrie juntament amb Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk, Kingpin. Per parlar de la sèrie tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies.
0: I també l'Aram Bonmatí. Com anem, Aram?
4: Hola, molt bé. Molt content de tornar aquí.
0: Doncs bé, ara que estem aquí ja reunits a la cuina de l'infern, a Hell's Kitchen, us pregunto directament què us ha semblat, unes primeres impressions d'aquesta segona temporada de la sèrie.
3: Violenta.
4: Molt violenta,
3: brutal, i m'ha agradat força. Algun moment estel·lar, i tornar a recuperar, per mi, un dels els màxims assoliments de la sèrie és com han tractat el personatge de Karen Page i com han tractat el personatge de Matt Murdock. Per favor, que es deixi de tantes tribulacions i vagi per feina, que és el que volem veure.
4: Per mi m'ha faltat una mica... Clar, entenc que era impossible, però m'ha faltat una mica la part d'advocat de Matt Murdock.
3: Ah,
4: però
3: també.
4: En aquest cas era impracticable.
3: A la tercera, poder.
4: A veure...
0: Home, tal com acaba aquesta segona temporada, jo diria que la carrera d'advocat, de moment, la podem donar per enterrada, però endavant.
4: Sí. Aparcada, sí. Posada en pausa. Però Matt Murdock sempre serà advocat.
0: Això sí. Sí. Una altra cosa és que pugui exercir i de quina manera pot arribar a exercir.
4: Uh-huh.
0: Això també s'ha explorat en els còmics i, si voleu, també en podem parlar.
4: No és la primera vegada que Matt Murdock acaba a la presó. De fet, hi ha sagues completes de Matt Murdock a la presó.
0: Sí, bueno, spoilers, no? Perquè ja, o sigui, home, la sèrie, ja anem amb spoilers des del primer minut.
3: No hem avisat explícitament, però no. S'entén que serà tot amb spoilers.
0: Sí. Doncs, clar, hi ha dues etapes, la d'Ed Brubaker, la primera, i crec que també la de Chip Zdarsky, també es passa uns quants, diguéssim, números a la presó.
4: Sí, pot ser 12 números fàcils, que es passés un any.
0: Però la de Brubaker era pràcticament Daredevil a la presó.
4: Mm-hmm.
0: I a més era aquell moment que també tenia la identitat secreta pública, no? Etcètera, etcètera.
4: Això també va passar amb Chip Zdarsky?
0: No
4: me'n recordo.
0: No, aquí
4: anava amb la màscara,
0: sí,
4: potser.
0: Sí, estava empresonat, però amb la màscara. Sí, ningú sabia qui era, però estava empresonat. I de la sèrie alguna cosa més, Aram?
4: Molt fosca. Cada cop ara ha sigut més fosca. Daredevil ja ho era, fosca, en general. Però hem anat a més, ha augmentat el drama i la tragèdia. I violenta, sí, però també ja ho era des del principi. Almenys va ser un trencament amb el que estàvem acostumats de Marvel, de les pel·lícules i de les sèries.
3: A mi el que em passa és que la temporada 1 de Born Again la tinc una mica oblidada, llevat d'alguna escena. En canvi, recordo molt la mà en la sèrie Daredevil anterior.
0: Segona temporada de la sèrie de Netflix.
3: Aquella mena de ninjas.
0: Sí.
3: Reviscuts, perquè són...
0: Que els tornarem a veure aviat.
3: Sí. No, jo tinc preguntes per vosaltres que us heu llegit els còmics, perquè penso que en Darío Escardapané és un gran lector de còmics i no sé si n'ha tret de moltes referències o no. Per...
0: Home.
4: Crec que és difícil identificar una saga concreta sí. en la que s'hagi basat per fer aquest Daredevil Born Again.
0: Jo diria en cap. En concreta, cap.
3: Exacte. Potser matisos o pàgines és, o moments.
4: Sí,
3: moments.
4: Idees, la idea de Kingpin alcalde, aquestes coses, però coses puntuals.
0: A veure, Kingpin alcalde és l'etapa de Charles Soule, Amor de Vanessa és l'etapa de Bendis, Jessica Jones amb Daredevil és molt de l'etapa Bendis. Jo diria que si s'assembla molt a alguna etapa, més que Frank Miller, és el Daredevil de Bendis.
4: Sí, sí.
0: I agafa pinzellades d'això de Charles Soule, amb el tema de Muse i el tema de Kingpin alcalde, però bàsicament el to és Bendis.
3: Molt agraïda que veure Jessica Jones un
0: sí.
3: altre cop. I sorpresa, suposo per vosaltres no, potser, del camí que ha fet la Heather Glenn, la psicòloga.
0: Home, sí, perquè els còmics, el personatge no, és un personatge aquest de Frank Miller, que té una trajectòria molt diferent a la que...
4: Sí, i molt més secundària, que havia estat donant un pes específic important.
0: Sí, sí, sí. Doncs ja parlarem una mica de l'evolució d'aquest personatge. Jo, sobre la temporada, m'ha semblat molt bona temporada... Ha superat la temporada interior, que era bastant irregular, no? Per tot allò que vam estar comentant, una mica una temporada Frankenstein feta a pedaços. Aquesta no, diguéssim, ha tingut ja un rodatge, una unitat, una idea molt clara, i això es nota. I crec que està també en plena consonància amb el que era la sèrie de Netflix. Crec que arribant-la a superar en alguns moments, perquè jo crec que aquesta, com la primera, crec que no superava la sèrie de Netflix. Aquí jo crec que estaria potser no al nivell de la tercera temporada, perquè crec que en continua semblant la millor, no? Tot allò de la gent Nadim, l'arribada de Bullseye, hòstia. Era una adaptació també de Born Again a la seva manera i em va semblar una temporada excel·lent. Aquesta potser estaria com a segona millor temporada juntament amb la primera, no? Tot i que la segona a mi també m'agrada, però m'agrada més la part de Punisher que la part d'Electra, aleshores... Bueno, està allà, que és el que li demanaven a la sèrie, que s'assemblés a la sèrie de Netflix, tot i que el capítol que més s'assembla a la sèrie de Netflix d'aquesta temporada m'ha semblat el més fluixet, tot i que hi ha coses que m'agraden.
4: Home, a mi em sembla que aquesta segona temporada ha sigut més ambiciosa, i més ambiciosa que les sèries de Netflix. Ha volgut abarcar més, ser més gran, i això és una cosa que hem d'agrair, crec.
0: Sí. De totes maneres, a mi m'agrada que sigui una continuació orgànica de la sèrie Netflix, que és el que se li demanava originalment a aquesta sèrie, no la cosa rara que pretenien fer a la primera temporada, no? De capítols autocontinguts i amb un to completament diferent. I del que més m'ha agradat d'aquesta temporada a mi han estat els tres últims capítols. Tot i que en direcció, crec que els dos primers, que són els que dirigeixen Benson i Moorhead, són els que tècnicament crec que estan millor fets... En quant a la sèrie m'enganxa fort, són els tres últims, no? O sigui, des de l'aparició de Jessica Jones en avall, crec que la sèrie creix.
3: Bé, perquè hi ha potser aquest element del vaixell, no?, que li dona moltíssima importància i tota la legalitat o el buit legal que representa el Red Hook, no?, aquesta part del port i que... Tot prové d'una legislació molt antiga i que en Fisk ho té com a lliure espai de recepció d'armes il·legals, no? A mi aquest tros poder se'm va fer una mica pesat, però està molt ben rodat i els afecta. I veure el vaixell a l'Is River, que ara parlarem una mica de les anècdotes d'aquest rodatge i què li va suposar a Charlie Cox enfonsar-se a les aigües d'aquest riu. Però per mi primer va ser una mica confosa la trama. No sabia cap a on anava. No. Després ja ho vas...
0: Clar, perquè comença just, diguéssim, on acaba la temporada anterior, enganxa, i aleshores és com que després d'un any, no? Estàs com a mitja pel·lícula.
3: Sí, sí. En principi crec que el lapse de temps, no sé si és en la sèrie, parlo, són 6 mesos o... És que he mirat els podcasts oficials de Daredevil Born Again, segona temporada. Sí, wow. Sí, sí. I llavors, bé, està bé per tots els matisos que els mateixos actors i actrius creuen dels seus personatges. A la primera temporada, crec que d'alguna manera han recuperat aquest tet-a-tet, no?, que tenen en Fisk i en Matt Murdock en aquell diner, que es posen uns límits, no? I diuen, jo no em tornaré a posar el vestit de Daredevil si tu, no?, que està a punt, penso, no sé si hi ha...
0: Sí.
3: I aquí us volia preguntar, perquè es parla molt, els límits, busquen tots els seus límits, no?, en Daredevil, en Matt Murdock, que surt molt més com a Daredevil, que també ho ha patit més l'actor, portant aquest vestit que fa molta calor, buscant els seus límits morals, ètics, emocionals, també amb la Karen, i en Fisk també busca els seus límits. La Vanessa, m'agrada molt aquest personatge, trobo que està molt ben interpretat, és complicat. I a banda, hi ha uns, com uns conceptes que volten tota la temporada, que és redempció, pietat, tot això és molt catòlic, no? I això en els còmics suposo que també n'està ple.
4: Molt, molt. La base de la moralitat de Daredevil és catòlica total.
0: Sí, de fet...
4: Sobretot a Born Again es veu molt.
0: Sí, la seva mare és monja, ja ho vam descobrir també a la tercera temporada, l'església és un indret important, aquí surt menys, però també hi surt el tema de l'església, sobretot amb el que és el pecat, el perdó, no? Tot el que representa Bullseye, a més que les seqüències importants de Bullseye tinguin lloc sempre en una església, no? És també reminiscències del propi còmic.
3: En Bullseye m'agrada molt perquè ell creu que fa el bé, no? Fer el bé també surt molt.
0: Bueno, per mi és el millor Bullseye que hem vist fins ara, eh?
4: A veure, també és que tampoc és que el nivell estigués gaire alt, però sí que ho fa molt bé.
0: Home, la tercera temporada, déu-n'hi-do, em va agradar molt, però jo crec que en aquestes creix i les escenes d'acció són millors que les de la sèrie de Netflix.
4: Sí, aquí han invertit. I tota la temporada va sobre, almenys la segona part de la temporada, va sobre la pietat i la redempció. El poder de perdonar. En canvi, la primera part, els primers capítols, són més, encara conserva el drama legal. Aquesta idea de hem d'intentar atrapar-lo legalment, hem de
3: tenir proves... Però des de la clandestinitat, no?
4: Exacte.
3: Que és molt més dificultós, van molt a poc, que trobo que no li acaben de buscar un bon lloc per viure en Matt Murdock. No? Vull dir, a la temporada...
0: No, és que s'està amagant, clar, on vols anar.
3: No, però ja prèviament, en les primeres tres, no? Van ser quatre.
0: No, tres a Netflix.
3: Tres a Netflix.
0: Tres més la sèrie Defenders.
3: Vivia com en una mena de loft, sense cap mena de calidesa ni...
0: Bueno, són com aquests antics magatzems de Nova York, no?, que no tenen parets i no tenen res, i aleshores, que per ser una persona cega li va, en teoria, fantàstic.
3: Home, no,
0: no?
4: Naus industrials gegants, clar, adaptades a vivendes.
3: Després el veiem vivint en parella amb la Heather Glenn, no?, en Born Again, temporada 1, amb un pis normal.
4: I ara està en un cuchitril.
3: Ja està en un àtic a sobre de Josie's, que... Mm-hmm. Vull dir...
0: Bueno, digue-li àtic, és generós.
3: I acaba amb una cel·la. Ostres, pobre noi. Vull dir, busqueu-li un lloc per viure una mica digne.
4: Amb una dutxa, com a
3: amb
4: mínim, no?
3: Amb una dutxa, no sé.
4: I un lavabo que funcioni, perquè segur que no funciona el lavabo que tenen ara.
3: Segur.
0: Per anar acabant, crec que també és una sèrie bastant autònoma dintre de l'univers Marvel, no? Molt continguda en si mateixa. Bàsicament, doncs, això de tenir una temporada per any crec que està molt bé, perquè ja estic cansat d'esperar 2 anys o 2 anys i mig entre temporades de sèries. Això dius, mira, l'any que ve tu saps que tindràs ja la tercera temporada.
3: Sí, estigues tranquil, perquè crec que ja està escrita.
0: No, si estan rodant, crec.
3: Ja estan rodant.
0: Sí, crec que ja estan rodant. I la temporada en si, per mi, ha estat una increscendo. És a dir, cada capítol va incrementant la tensió... Tot es va cuinant així a foc lent i crec que arriba un clímax a l'últim capítol, que per mi l'últim capítol en si és potser dels millors de la sèrie. M'acosta allò de fer un rànquing i tal, no? Però de lo millor, de lo millor...
3: És com una fartamenta. És una fartamenta visual.
0: Sí, però és que és tot. És que són els sentiments a flor de pell. O sigui, tot és grandiloquent. Els veus tots dos allà implicadíssims a nivell d'interpretació, estàs allà ficat, tu estàs allà tens a veure què passa, vull dir que passen coses molt importants. Ostres, és un últim capítol, a més està molt ben fet, per mi dels millors capítols de la sèrie, inclús de lo que hagi arribat a fer Marvel.
4: A mi m'agraden els primers capítols perquè són més de trama. Els últims capítols són capítols de personatges, en els que l'important és les relacions entre els personatges i com evolucionen, i en canvi els primers sí que hi ha la trama del vaixell, els l'hem d'intentar atrapar...
3: El capità i el primer comandant, no?
4: Exacte, que intenten escapar-se, vas veient
3: com... Pobrets que són víctimes col·laterals...
4: Sí, com evoluciona la policia de Kingpin, que és una referència constant a les polítiques de Trump i Ice, que és una mica massa evident, potser, no ho sé.
3: Però potser hi ha gent que no ho ha pillat, però...
0: És el que els hi passava als The Boys, que els hi deien que... Que clar, hi ha gent que ho veia com una cosa positiva, no? Clar. El Homelander, i van dir, no, doncs l'hem de fer més paròdic, més exagerat, perquè la gent vegi que això, que saps? Vull dir que a vegades les coses està bé fer-les evidents perquè hi ha molta gent que si no ho pilla.
4: Sí, tu creus que no han pillat la referència òbvia a l'ICE, que és aquesta política,
0: aquest cos
4: de policia privat de Trump?
0: Ara, evidentment, jo crec que sí que s'ha pillat, o sigui, és bastant... Però bé, està bé que es mostri i aquest paral·lelisme, no?, entre Trump i Kingpin.
3: Les Task Force, li diuen. Bueno, perquè té aquesta política que segurament hi ha gent que ho veu molt bé, que és netejar els carrers. De superherois, en aquest cas.
4: Sí, sí.
5: Fisk is losing his mind. It'll probably take me a bit longer to meet up with my sources. It's, make it 4:00.
6: If you're not back by 5, I'll meet you at the fallback spot. You okay?
5: I mean, just looking every time, Matt. No matter how we come at him, no matter what we do, Fizz just gets back up.
0: Doncs anem amb les trames de la sèrie. No ho farem capítol per capítol, sinó hem agrupat diferents temes, no?
3: Ai, i a partir d'aquí... És ben bé que no m'he llegit, la...
0: Anem desenvolupant... No, si ho fem capítol per capítol és que serà massa llarg, sí. I crec que si anem per temes anirem molt més ràpid. Alguns ja els han comentat, no?, que és el canvi, doncs, de Karen Page, que va ser una cosa consensuada entre ella i l'Scar de Pane, no?, que volien que fos alguna cosa més que no pas representada simplement com l'acompanyant o la xicota del superheroi. Per tant, també Scar de Pane defensa que l'evolució de Page és bastant coherent amb la sèrie original de Netflix. Per tant, no és que el personatge hagi canviat, no?, sinó que és una evolució del propi personatge. I de la trama del tigre blanc, doncs bé, bàsicament a destacar, potser és l'escena des del capítol 2, no?, que estan... la tieta i ella estan allà...
4: A la tenda.
0: Sí, en una botiga, no? Hi ha un atracament, entren els de la força aquesta i... Bueno.
3: I s'emporten la tieta perquè sí.
4: La tieta els hi posa una mà a sobre i això és un atemptat a l'autoritat.
3: Exacte.
4: Però és que això pot passar aquí també, eh? Tu hi poses una mà a sobre un mosso i tindràs problemes.
0: Bueno, però aquesta gent ja van, diguéssim, preparats, per tenir problemes amb tots aquests uniformes que porten. I és aquesta autoritat policial i judicial alhora, no?
3: Només li falta no ser blanca, caucàsica, no?
4: Clar, exacte. Però bueno, la Task Force també és multicolor, és una mica Benetton.
3: Sí.
4: Tens una mica de tots els tons.
3: Tens aquest personatge que per mi és odiós, que és
0: Ai, sí, que en tio més desagradable.
3: No en cal,
0: El líder de...
3: No, el que li fa de col·lega que...
4: El de la cara cremada.
3: El de la cara cremada.
0: En Cole North. I llavors tenim la trama aquesta de la Bibi Uric i en Daniel, no?, que ens acompanya d'aquí des del primer fins al capítol 7. Aquesta trama fem-la sencera. Per mi jo celebro que s'hagin acabat els Bibi Reports de la temporada anterior perquè em van semblar horrendos. O sigui,
3: sí que és veritat
0: pitjor.
3: Que no t'agradaven gens.
0: Gens.
3: A mi no em molestaven tant.
0: Quan veig el primer capítol que torna al Bibi Report dic, no, per favor, no soneu, no, ningú els hi ha dit a aquesta gent que allò era del pitjor de la primera temporada.
3: T'han agradat més els vídeos.
4: Quin problema tens amb els Bibi Report?
0: Gens. Però llavors, mira, canvia del to i la tia es posa a fer aquest el YouTube del Mayor Kingpin, l'alcalde Kingpin, i allò em mola, allò sí.
4: O sigui, tu ets més de les notícies del Guinyol, vaja.
0: Sí.
4: Perquè és una mica aquest concepte.
0: No, home, però a veure, no, és una cosa així. A més fa d'estranquis, no? Que ningú sàpiga qui ho fa.
3: Bueno, clar que ho fa d'estranquis, perquè qualsevol que caricaturitzi en Fisk acabarà
4: alta
3: o mort
4: o...
0: Tu no ho saps al principi que és ella, no? Després
3: no
0: ho acaben
3: però,
0: descobrint...
3: Però home, pots sospitar, no? Sí. Qui més pot fer això?
0: Sí, sí. Com heu vist tota aquesta trama, la relació amb Daniel,
3: mira,
0: no?
3: Mira, és que potser...
0: Daniel és el pagafantes de la sèrie, sense cap mena de sub...
4: Exacte.
0: Vull dir, no sé. Tot i que sembla que en algun moment potser la Bibi pugui... No sé si
3: m'interessa... Sí que es fan un petó, no?
4: S'estan a punt de fer-lo, però en Daniel la para perquè ja havia trobat la targeta de memòria a la butxaca i sospita que li fa el petó només per guanyar-se-la encara una mica més.
3: Se suposa que són amics de fa molts anys.
4: Sí, que ja es coneixien d'abans.
3: I ell ha pres un camí I ella, totalment oposat, ell vol passar-s'ho bé i viure del luxe i...
4: Però ell creu en Fisk. És un true believer, realment.
3: Sí, sí.
4: Creu que aquest home està fent el que toca.
3: La Bibi seria la representant del periodisme de carrer lliure, podcaster, perquè no té cap capçalera, no? Ho fa ella.
0: Youtuber, no? De notícies.
3: Però que està una mica comprada, no? En aquesta temporada. No...
4: En teoria està treballant per Fisk.
3: Està treballant per Fisk.
4: Tot perquè
0: que...
4: està com en nòmina.
0: Clar.
4: Ella... Perquè té informació interna i la té perquè ella ha fet les campanyes aquestes. Mm. O sigui, cada cop que surt un Bibi Report, just abans fan com un anunci que fa quedar bé, en fi, sobre la seguretat, que ha baixat el crim, la gent opinant que ara la ciutat és més segura, etc. I això ho fa ella també.
0: Sí, de fet, ella fa servir això com a font d'informació per fer el que realment li interessa fer, no? Que són, bueno, seguir el llegat del seu oncle, assassinat per Kimping, a més, periodista, etc. No?
3: Li farem un vot de confiança i direm que ho pot fer això ella sola. Ho dubto la vida real, però bé, vinga, endavant.
0: Mm. Clar, llavors sempre hi ha aquesta fricció de si és ella la que està filtrant, si no, no? I entra el personatge aquest en Cashman, en Buck Cashman, no? Que és absolutament menyspreable, dels pitjors, diguéssim, personatges de la temporada, que bueno, el sicari, assassí a sou de Kimping.
3: Aquest actor...
4: A mi m'agraden, aquests sicaris així freds i elegants.
3: A més, és britànic.
4: Exacte, és James Bond.
3: Vull dir que està tot molt, molt ben encaixat. Però a mi aquesta relació entre en Daniel i la Bibi em costa bastant, eh?
0: Sí, perquè a banda que no te la creus, o sigui, no te la creus, ella tampoc se la creu, perquè jo crec que no vol res, tot i que l'altre es pensa que, saps?
4: La Bibi l'està utilitzant i punt.
0: Sí, jo crec que sí.
4: Desenganyem-nos.
0: I al final ell, quan veu que en Cashman se la pot carregar amb ella, com que...
3: Clar, és que obliguen Daniel a parar-li una trampa a la Bibi perquè es confessi com a l'autora d'aquests vídeos.
4: I ella es paga fantes fins al final i...
3: Un altre
4: cop.
3: Es redimeix. Exacte, un altre cop. Redempció.
4: Sí, sí. Però a veure, els seus crims no eren tan grans com per acabar mort, saps? O sigui, en aquest cas, el càstig que rep el personatge és una mica desproporcionat.
0: Força. Però jo crec que t'ho està demanant la sèrie i el moment... I és una de les coses que comentàvem, no, Marta? Perquè, de fet...
3: Sí, aquesta mort no sé si demanava la sèrie, però ho va demanar al cap de projectes televisius de Marvel.
4: Encara no sabem si està mort.
0: Sí, home,
3: sí, sí, sí. Està molt mort.
4: Al igual el tio dispara al costat.
0: Sí, i tant.
4: A Marvel, fins que no veus el cadàver...
0: Clar, jo el que tinc...
4: No pots assegurar
3: però,
4: que està mort.
3: Escolta'm, està allà a terra, amb tot el nas rebentat, no?, i mitja cara a l'ull, també.
4: Sí, sí, perquè ha fet una pallissa.
3: I amb la pistola a la cara d'en Bach, i li està dient, tu continua amb aquest camí, en Daniel, que acabaràs com jo aquí a terra amb algú que t'estarà apuntant amb un arma.
4: Potser en aquest moment el de l'assàs reflexiona i diu, potser acabaré com ell, per tant no el mato i ens escapem els dos. Jo ja us dic que fins que
3: jo
4: no veig un cadàver...
3: Jo el veig molt mort,
4: Fins que no veig un cadàver enterrat...
3: És que el mateix Gandolfini ho ha dit,
0: mira.
3: Que és mort.
0: Oblideu-vos que estigui viu. Oblideu-te en tu directament ara. De fet, o sigui, en
4: ja
0: Wunderbaum es pot posar la medalleta que vulgui, però l'escardapane diu que va ser cosa seva.
3: Ah, sí?
0: Sí, perquè diu que fins i tot, l'actor tenia escenes gravades pel 8è capítol, és a dir, ell no moria allà, continuava sortint al final de la sèrie i sortia a la tercera temporada, el personatge, no? Però en començar a escriure la tercera temporada, l'escardapane diu que es va donar compte que no, i que aquella escena... no tenia cap sentit que en Buck Cashman l'hagués deixat viu. Aleshores, tot i que ja s'havia rodat, en el moment de muntatge va trucar l'actor, en Gandolfini, i li va dir, mira, hem decidit que
3: mors.
0: Que has de morir. Em sap greu,
3: I
0: però...
3: I ell ho va entendre.
0: Ho va entendre i ho va acceptar, però va ser una cosa que va...
4: Això és el que us han dit. Bueno, o sigui, no em crec ni mitja paraula.
0: Jo estic d'acord amb el showrunner, però jo aquesta escena, si ell queda viu, jo no me la crec. O sigui, és estar molt raro. A més, tu ja veus, tal com te va conduint l'atenció, etc, que allà algú ha de llepar.
3: Escena que ens recorda d'altres pel·lícules, diguéssim,
0: sí.
3: Brad Pitt.
0: O ell o la Bibi. ha de llepar. Mm-hmm. Jo tenia aquesta... Vivi no m'ho creia perquè pensava, hòstia, i s'ha carregat...
3: Vivi la veia penjada del pal major en el pont del riu.
0: Jo patia, però pensava, hòstia, s'han carregat en Ben Urich. S'han inventat aquest personatge per substituir en Ben Urich. Quin sentit té que ara se la carreguin? No té cap mena de sentit. Aleshores, quina és la solució? Pues carregar-se en Gandolfini, ja està. Se'n greu, no, però... Sí.
3: No ho sé.
0: I ja està.
3: Gandolfini, bueno, que és New Yorker. New Yorker, de veritat.
4: Sí, ja. Sí, clar.
0: Sí.
3: I dormia a casa seu, en el rodatge.
0: Ah, mira que bé, pues tenia sort, eh?
4: Pràctic.
0: Sí, sí. Bé, ell diu que al final va ser un adeu respectuós per en Blake i que va estar d'acord amb la decisió, tot i que bé, s'ha quedat sense feina. Exacte. Però...
3: Bueno, però per favor, amb el currículum que porta ja...
0: Sí, sí. Es veu que van haver de retocar l'escena amb efectes visuals i tal, perquè com que ja estava rodada i en teoria no el mataven...
3: No anava tan masegat.
0: No. O sigui, la cosa l'han hagut de canviar.
3: Trobo també elegant que en Buck Cashman es treu la jaqueta per apallissar el nano.
4: Sí, sí. No es vol tacar.
3: No es vol tacar.
0: Pijo. Venen per la Heather, que personatge té aquesta...
3: Em costa.
0: Sí, clar, clar. Té aquesta evolució estranya al personatge de Mews, no? És a dir...
3: No és que em costi... Ho entenc, ho podria entendre, aquesta evolució de psicòloga que escriu llibres maltractant, diguéssim, els superherois, no?
0: I parla de les màscares i tal, exacte. No? I al final, l'últim capítol, la veus a ella posar-se la màscara de Mews, no?
3: Vull dir que... Està molt tocada.
0: No està fatal.
4: Però porta ja tota la temporada des del final de la temporada de la anterior, que ja estava, pobra, més pallà que pacà.
3: Aquella, sí, aquella escena amb en Bach a l'habitació de la Vanessa és tan rebuscada, tan entortolligada, tan fosca, que dius, no sé si cal. Que ell et proposi que ofeguem per a veure si et pots curar o què vas sentir.
4: A veure què sents, a veure si sents alguna cosa, saps? És com...
0: Aquí en Bach l'està empenyent a que abraci el fet de convertir-se en Mews, no? O sigui, ell té el trauma de que al final quasi la pela, no? En Mews, en Bastian, sí, la temporada passada, fins i tot hi veiem un petit flashback que recorda i tal...
4: I va ser ella que el va matar a ell, no? És ella qui li dispara.
0: Sí, sí, aleshores té com aquest doble trauma que al final és com que se sent culpable d'haver-lo mort i aleshores és com que ara té la necessitat de ficar-se a la seva pell, no?
3: Era pacient seu.
0: Sí, sí, sí.
4: Per transformar-te en allò que t'ha traumatitzat.
0: Correcte.
4: I així intentar curar-se. És malaltís.
3: És estrany.
0: Molt, molt, absolutament.
3: També
0: molt.
3: Són estranys les avaluacions psicològiques que fa de...
4: Clar, però el que fa és marcar-se un Harley Quinn.
0: Bueno, però...
4: No? O sigui, el personatge traumatitzat i massacrat per el Joker que acaba transformant-se en una supervillana.
0: Però aquestes entrevistes que fa... Primer li veiem fent a l'Espadetxin, no? I llavors a la Karen, allà a la presó, tots dos a la presó. Són unes entrevistes impresentables.
4: Però segurament estan basades en entrevistes reals i en preguntes que es fan de veritat.
0: Sí, perquè...
4: Quan la Karen en el segon capítol li diu aquest tipus d'entrevista ja està passat de moda, és perquè realment existeix. No tindria sentit que s'ho haguessin inventat.
0: No, no. Sí, sí. Són avaluacions que deuen ja un formulari fet i que va tirant d'aquí.
4: Com les taques de Rorschach i aquestes coses.
3: L'únic que, diguéssim, que omple la casella que no és.
4: Exacte. Bueno, perquè ja sabem que tots els que treballen per Kingpin fan trampes.
3: Exacte.
4: I són dolents hasta la mèdula.
0: Absolutament. Parlem de Mr. Charles.
3: És boníssim, aquest personatge.
4: Ens agrada molt. Es menja la pantalla.
0: En Matthew Lillard.
3: És boníssim.
4: Agafa tot el protagonisme. És com el senyor Lobo. Són aquests tipus de personatges que saps?
0: Totalment, sí, sí.
4: Estèticament, just el oposat, perquè el senyor Lobo anava sempre de smoking i aquest va sempre vestit com li dona la gana.
0: Sí, sí. I a més, ven el tio allà de sobrat, com donant ordres a en Kingpin, no? És a dir, jo sóc de la CIA i tu ara has de fer el que jo et digui. Les armes les necessito, saps? És allò que el tio ve a demanar lo seu. Bé, és un personatge, a més, lligat amb la continuïtat de Marvel, tot i que s'explica d'aquella manera, no? Sembla que treballa per la Valentina Alegre de Fontaine, no? Que hem vist ja diverses vegades a Marvel, la darrera vegada a Thunderbolts. Ella és de la CIA, aleshores fa operacions encobertes i sembla que aquest Mr. Charles té gent treballant per ell fent operacions encobertes. No ho sabem encara, però Luke Cage està treballant per ella, de manera directa o indirecta, fent operacions d'aquest tipus.
4: I al final troba una persona que també se'n pot encarregar igual o millor que en Luke Cage, perquè segurament tindrà menys escrúpols.
0: Sí, sí, Sí.
4: No, està bé aquest personatge. Té tres escenes comptades, eh? I moltes d'elles són d'ell parlant per telèfon, que ni tan sols comparteix
3: sí,
4: pla.
3: Sí, que ni mira pantalla, està exacte. Mirant el telèfon i es posa bé les orelles, ai, les ulleres.
4: Mm-hmm.
3: Doncs Matthew Lillard hi és perquè és amic d'en Dario Escardapane.
0: Ah, goita.
3: I li va escriure el personatge per ell.
4: Ah, doncs pues mira, bé.
3: I trobo que és que és... És això, és que té tres escenes i te'n recordes de, sí. del seu paper.
7: I think I just saw Frank Castle enter Bel Air Diner at 43rd and 10th.
8: The Punisher?
0: I entrem una mica més en Bullseye, aquest aliat inesperat de Daredevil, que té una escena que a mi em té el cor robat, que és l'escena del diner. L'escena del diner és de lo millor de la temporada, no? Aquesta... a més, el tio va allà i truca, no? Com ho fa? Truca a la policia i diu, escolta, aquí hi ha un tio
3: sí,
0: que està... Com,
3: que és en Frank Castle i que ha tret una pistola.
0: Això, Frank Castle, diu que és en Frank Castle.
3: I acaba de treure una pistola.
0: I clar, arriba allà...
3: Escolta, però la policia a Nova York hi va molt ràpid, no?
0: Sí, no sembla la d'aquí.
4: Home,
0: sí,
4: ara els de la Task Force han d'estar preparats per qualsevol cosa.
0: Bueno, però està molt guai l'escena. Per mi és un dels... el millor moment de Bullseye que s'ha vist fins ara a l'univers Marvel.
4: Clar, està molt bé perquè fa servir les forquilles per matar-los a tots, saps? Sí. Això està graciós.
3: I jo crec que fins i tot escuradents i palles. Les palletes del batut.
4: Sí, fa servir allà una mica de tot. A mi també m'agrada la del penúltim capítol quan es troba el Frank Tirador disfressat com ell i li diu que és un poser, saps?
0: Sí,
4: un trist imitador.
0: Sí. A mi aquest Bullseye m'agrada molt. M'agrada més que inclús el Bullseye dels còmics. No sé si ara estàs d'acord, perquè em sembla el Bullseye dels còmics massa pla com a dolent, no té gaires matisos. I aquí és un personatge que té aquesta doble vessant que se'n fa molt més interessant i atractiu.
4: Perquè, a més, ell t'explica per què ho fa.
0: Sí.
4: No t'ho deixa allò imagina-t'ho, sinó que diu ell mateix que busca el camí de la recepció, que quan va caure dalt a baix i no es va matar, per què devia ser? O sigui, ha vist una mica la llum.
0: Parlem de Foggy. En Foggy, que també té el seu moment, en aquest cas, a la temporada, el retorn a través d'un flashback... Hem de dir que el capítol conté algunes imatges d'arxiu de la sèrie de Netflix i en les escenes de flashback es recupera el que és l'aspecte original de la sèrie de Netflix, que és el de pantalla completa, és a dir, 1.78.1, en lloc de la relació d'aspecte més ample, que és el 2.39.1, que té Daredevil Born Again. I fins i tot el que és la fotografia també canvia per assemblar-se a la fotografia que tenia la sèrie de Netflix en tota la part de flashbacks, tot i que la part de flashbacks és anterior a la sèrie de Netflix, és a dir, seria just abans de que comenci la sèrie com a tal.
4: Sí, perquè encara no tenen despatx, treballen en una mena de guardilla i per un altre bufet, no són independents.
3: És un episodi d'aquests... de compensació, vas matar en Foggy, ara matarem Vanessa i surt, i és en paral·lel, i d'aquesta... perquè sí que es veu que en algun còmic la Vanessa ho diu, que en Fisk i en Matt Murdock, o Daredevil, tenen una relació tòxica que el que fan és enverinar tot allò que toquen i la gent del seu voltant que els estima.
4: Mm-hmm.
3: Per tant, ja és... està fet amb aquesta idea, no? De veure les conseqüències que té les accions d'en Fisk o d'en Matt Murdock.
0: Parlem d'un altre dels retorns més esperats, que és el de Jessica Jones, que la tornem a tenir ja a partir del capítol 6, aquí, ja amb sorpresa, que també si venim dels còmics ja ho saps, però bé, es confirma, no?, que doncs, està casada amb el Luke Cage, que tenen una filla... i que ara porta una vida familiar normal.
3: I que reparteix, que dona gust.
4: Home, això sempre.
0: Té problemes això amb sempre. Els poders que van i venen.
3: Sí, amb la maternitat, ha dit, no?
0: Sí, sembla que amb l'embaràs, doncs...
3: Jo crec que em va agradar, perquè la maternitat et comporta uns efectes que no t'esperaves després, no?, en el cos. I en ella, doncs... d'alguna manera, en algun moment els perds o es minimitzen i després els recupera. Està molt bé aquella escena a casa seu quan la nena està allà jugant al seu aire i veu que... I tu només veus...
4: Molt a favor.
3: Gent que va com caient darrere les finestres.
4: M'agrada molt la violència fora de camp.
3: Exacte.
0: Però està molt ben fet perquè...
3: Està molt bé aquella escena a casa seu quan la nena està allà jugant al seu aire i veu que... I tu només veus...
4: Molt a favor.
3: Gent que va com caient darrere...

0: de no sé què fer i es van, se'ls en van anar a la mà. Sí. A la policia ja li passa això d'anar-se'n de la mà. Ja poden ser d'aquí o d'allà.
1: Ben del cas que Kristen Ritter va dir que sentia com si no hagués passat el temps des de que va protagonitzar Jessica Jones a la sèrie de Netflix, que també va tenir 3 temporades, i que va trobar molt satisfactori contrastar la seva actuació Born Again amb un paper que estava rodant simultàniament també a Nova York, que era el de Mia LaPierre, Lady Vengeance, a Dexter Resurrection. Vull dir que estava rodant les dues coses alhora. Mm. Que flipes.
2: És un paper interessant, també, el de Dexter.
1: Sí, sí. A més, com que coincidien els dos rodatges a Nova York, no va haver d'anar d'un lloc a l'altre, sinó que uns dies estava al plató de Dexter, l'altre dia al plató de Daredevil, i anar fent.
2: Quina barreja. Sí.
1: I bé, explica que va reconèixer que ara Jessica Jones està més disposada a utilitzar els seus poders després de convertir-se en mare, i diu que crec que quan li dones un fill apareix aquesta ferocitat, una mare lleona que li dona força i poders reals. I llavors anem ja directament a aquesta protesta de l'Ajuntament, que és un moment també clau, no?, de la temporada, amb Matt Murdock lluitant cos a cos amb Fisk, una de les escenes de lluita més espectaculars entre ells dos que tenen aquesta temporada.
0: Una altra
2: quina?
0: Vegada.
2: Però jo... quina?
0: La que trenquen el quadre, vols dir?
1: Sí, que fan servir també algunes armes...
0: Però a mi la camarada és la de l'Ajuntament, quan Fisk surt del seu despatx i comença a carregar-se a hippies d'aquests que estan allà a manifestar-se.
2: Això hippies, no és el tribunal?
1: Això és el final.
0: Això és el tribunal.
2: Sí, és clar. El tribunal. Mm.
1: No, estem parlant de quan hi ha la protesta davant de l'Ajuntament, que hi ha la Karen que posa un mapping, no?,
2: dels
1: presoners de Red Hook que tenia...
2: És un mapping diferent.
1: Sí. És un mapping reivindicatiu, en aquest cas.
2: És aquell moviment d'esclat, no?, per justificar la violència contra els manifestants.
1: Sí, una escena que va comptar amb 300 extras, 35 especialistes, i van haver de rodar durant 4 nits, amb rodatges entre 6 de la tarda i 4 de la matinada cada nit.
0: Buah, xaval.
1: Sí, sí.
2: Sí, però els extras encantats.
0: Home, clar, ha de ser divertit, això.
1: Oh, i tant, jo m'hi apuntava aquí a Daredevil, vull dir que...
0: Bueno, aquí a Girona van fer el càsting per Rapunzel, no?
1: Sí, el mateix que Daredevil, sí, sí. Bé, i de quins anem al judici de Karen Page? Bé, un judici televisat.
0: Jo sóc molt fan dels drames legals i aquest d'aquí no hi ha per on agafar-lo. Mm. O sigui, una jutgessa que decideix que de cop que li agafa un atac d'honorabilitat i decideix
2: està
0: que...
2: Està molt mal escrit.
0: Va, aquesta
2: podia haver
0: part...
2: estat millor, perquè jo no sé si recordo malament, però les parts en què Matt i en Foggy feien d'advocats en les primeres temporades estaven molt
0: estava
2: millor escrites.
0: Estava molt millor.
2: De fet, a mi m'agradava molt aquella part.
0: Claro, aquí hi ha certa vagància.
2: Ostres.
0: Els que hem vist de Good però... Wife, això no ens ho podeu fer.
1: A veure, però aquest moment...
0: No ens ho podeu
1: aquest
0: fer.
1: Moment
0: home,
1: està,
0: és molt cutre.
1: Aquest moment està escrit perquè quan hi hagi l'entrada de Matt en els jutjats, tu em flipi, des de la gent que està allà fins a l'espectador que el veu...
0: No em queixo d'això, em queixo de com va el judici, que li presenten una prova i la jutgessa de cop decideix, ai, bueno, potser sí que el tio que m'ha fotut aquí a fer de jutgessa és el dolent i hauria de renunciar al meu càrrec. Va, vinga, renunciem-hi.
1: Tot ha d'anar molt ràpid en aquest moment de la sèrie, perquè, de fet, el judici que comença en el capítol 7 però s'acaba culminant en el que és l'últim capítol, va tot a 100 per hora. O sigui, l'últim capítol és a tota castanya i no hi ha gaire temps per aturar-se i donar temps al judici, no? Sí que és veritat que les coses no són tan fàcils. I en primera instància, quan acaben sortint de la sessió en la qual s'ha presentat en Matt, la primera, i els ataquen els polis en el pàrquing.
0: És que
1: els tirotegen.
0: Em sembla tot una mica molt passat de voltes.
1: No, a mi m'ha funcionat molt bé quan a ritme, que li foten un tret a la cama i que aleshores la Jessica Jones, el següent capítol, que li cura.
0: I arriba al judici a coix. Matt Murdock coix.
1: Que és molt...
2: Clar, i en Fils ja sap per què.
1: Clar, clar. Mm-hmm.
2: Ara, cridar en Fisk com a testimoni també em va semblar fora de lloc. És a dir...
1: Però, a veure, per favor, on estem? O sigui, és un momentàs de la sèrie. És el gran moment.
0: Però podríem estar a Boston Legal, Ali McBeal...
1: Però no és això, no és això. És tard dèbil. I tenir aquest cara a cara entre ells dos, aquesta lluita però... dialèctica, en aquest cas, davant de tothom, i a més, retransmès per televisió... Això és un moment hiperèpic.
2: No hem vist en Matt Murdock ni preparar-se la defensa.
0: Ara.
1: No li cal.

0: A Nikki, la Nikki no sap si apareixerà o no, ella s'ho ha preparat i la deixa a la banqueta.
1: A mi la part del judici no m'agrada. M'agrada el careo, si a vols, mi... que es trobin ells cara a cara i aquestes insinuacions,
0: sí,
1: però...
0: Que el vol portar al límit perquè s'acabi,
1: sí,
0: com...
1: El rotllo, no t'atreviràs a dir qui ets en realitat. Sí que m'atreviré, què t'hi jugues? Doncs pues mira, toma.
0: És l'únic que sabem que ja ho té planificat.
1: Uh-huh.
0: Perquè li ha dit a la Karen en un moment, no, que un policia amic la treu del calabós, que és boníssim, surten al carrer un moment, s'abracen i ell li diu no hi haurà un altre remei que... No? Uh-huh. I tu ja imagines que és que desvetllarà qui és.
1: Clar, farà servir el tribunal i totes les càmeres
2: és
1: i tal.
2: És que no té més opció. Clar, aquí
1: no,
2: hi ha una
1: si
2: cosa...
1: Això em sembla bé, però és el judici en si que no puc...
2: Bueno,
1: no...
2: però tampoc és tan important. Jo crec que no és gens important. El que importa
1: però
2: és...
1: el respecte que té Matt Murdock per la llei.
0: Clar.
1: Sempre, i allà el que muntés haver... un circ, munta un circ.
0: S'ho podria haver treballat millor.
2: Déu-n'hi-do, el circ que s'acaba muntant, eh?
0: Penso. Per això, que és massa, que podia haver dominat més la dialèctica legal, no?
1: Exacte, una
0: que
1: mica
0: no
1: de verosimilitud legal.
0: L'espectacle.
2: Bueno, en tot cas, és la lluita entre ells dos, perquè de fet en Kimping,
1: sí,
2: quan està allà...
1: És important.
2: Hi ha una escena que m'encanta, no? Quan la jutgessa diu, escolti, què estan fent vostès? Vinguin al despatx. En Fisk està... es queda, no? Doncs allà on està declarant, i xiu-xiueja de tal manera que en Matt el pugui sentir, que és un detall, uh-huh, que encara no havíem vist a la sèrie, no? Perquè ell sap que parlant baixet l'altre el podrà sentir, i és quan els està ficant per corbata de no juguis amb mi, que si no revelaré qui ets, no? I l'altre, no sé si ja ho té pensat o en aquell moment ja decideix,
0: abans
2: que ho diguis tu ho diré jo, i d'aquesta manera et podré aturar, no?
0: Jo crec que ja ho té pensat. Mm. A més, aprofita les càmeres i que aquell judici s'està retransmetent arreu del món.
2: Mm. És un moment... Jo sóc Iron Man, no? També, de la primera pel·lícula d'Iron Man. Però sí, potser no té la força que tenia aquell moment, però hi recorda molt i s'hi acosta bastant. I no deixa de ser un moment d'aquells que marquen un abans i un després en el personatge.
1: Clar.
2: Que ells han dit que això no ho desfaran, com si que ho van desfer en els còmics. Veurem a veure què passa.
1: Veurem.
2: Però...
1: No ho desfaran a la tercera, però... perquè no els hi fa falta. Però a la que es trobin que això és un problema...
2: Sí, però...
1: Perquè sí. Perds el personatge de Matt Murdock.
2: Sí, però clar, els còmics què va passar? Va acabar treballant a l'oficina del fiscal. Aleshores ell va començar a exercir fins que aquella etapa es va acabar i aleshores doncs van
0: mira,
2: decidir...
0: Mira, al revés que la Nikki, no? Que estava a l'oficina del fiscal i s'ha passat al bufet.
2: Sí, sí, sí. Bueno, total, que arriba el moment aquest del pacte, no? De Kimping, dimiteix, perquè al final és que si ell no plega, ell continua sent alcalde, que és aquesta cosa que encara que hagi... comès crims o el que
0: sí,
2: sigui...
0: Sí, és una cosa així com la ciutat de Nova York no s'ho mereix i tu fora i jo fora.
2: Sí, però és com... que jo no sé si legalment, si l'alcalde de Nova York el pillen...
0: Ara fa servir la carta de la legalitat.
2: El pillen matant algú. Si hi ha aquesta impunitat, no?, de que no et poden acusar de res
0: que
2: mentre tinguis...
0: Que és una forat. És una forat.
1: Exacte, ja clar. Només faltaria això. No. Si davant de les càmeres mates algú... I després de les pallisses que els hi fots a tota la penya del Black Lives Matter, escolta'm...
0: Que porta el vestit blanc i tot tacat de sang.
1: Ja no, exacte. Mm.
2: I fixeu-vos també en un detall que és boníssim, boníssim, quan en Kimping parla davant de les càmeres, quan ja, diguéssim, s'ha produït ja...
0: Que fa que, l'hecatombe. Aquell discurs reial.
2: Des d'on el fa? No des de la cadira on està declarant, sinó des de la cadira del jutge.
0: Del jutge, sí, sí.
2: Jo, aquí mano jo.
0: Sí, són els tres poders en un.
1: Exacte.
0: Ja està.
2: Clar, és una bona metàfora de... Sí, el rei. És en aquest moment en què la Jessica li diu Kimping, no? Que és una cosa que ell no suporta que li diguin a la cara i...
0: Mm. L'actor Vincent D'Onofrio ha explicat que li ha encantat com acaba...
1: Això acaba a la platja?
0: No, que tots els manifestants li posen a sobre com una pinya de rugby i la pallissen fins que arriba en Daredevil i els va traient perquè en troba... Tornem-hi, no, ara, amb aquesta cosa de... ara que no el podem matar, és una persona i... No, deixa... No, és allò, el poble ha parlat. Ara, i se'l vol carregar.
1: Sobirania popular.
2: Sobirania aquí l'ha liat és amb Bolsai, no? Que, diguéssim, havien preparat aquest Bolsai del Xino, no? I el Bolsai de veritat arriba i diu, no, ara vinc jo a disparar, però no dispararé contra els que vosaltres us pareu. Dispararé contra, en aquest cas, en Bach, no?
1: En aquest, cas...
0: No, no era en Bach, era en Fisk.
1: Ell volia disparar sí,
2: però,
1: a Kingpin.
2: Sí, però en Bach es posa davant i acaba
0: rebent. Que no sé com
2: rebent.
0: S'hi posa davant.
1: Perquè, perquè ell l'avisa, en Bullseye l'avisa. Li diu, no soy el Bullseye que esperaves.
0: Ah, sí, sí.
1: Vale? Molt poc professional. Primer dispares i després dius, no soc el Bullseye que esperaves.
2: Bueno, perquè està jugant. Està jugant.
1: Ja, però, saps? O sigui, bueno, no sé. Aquests dos últims capítols hi ha moltes coses que no m'acaben de lligar.
2: Un Bullseye que ha salvat a la governadora, de fa un momentet.
1: Com per fer-li un favor a Daredevil.
0: Escolteu una cosa, la casa de la governadora té moltes fuites. Per ser governadora.
1: Sí, si cola en Charles, si cola l'assassí, si cola en Bullseye.
0: Si cola el ninja, assassí, si cola... Escolta.
2: Sí, sí, allà es cola tothom. El moment aquest de que quan estan al Palau de Justícia, tota la gent allà fora, és com l'atac al Capitoli, però al revés, no? Mm.
0: Sí.
2: És a dir...
0: Bueno,
1: sí, no gaire al revés, saps?
2: Vull dir que no són trampistes, sinó...
1: Ah, vale. No. És l'únic que canvia la ideologia, però la sala és el mateix.
2: Sí.
0: I també aquesta cosa de com van vestits i amb les màscares artesanes
1: de Daredevil.
0: De Daredevil.
2: És molt bonic, això.
0: Bueno,
1: o com el Joker, no? No passa una cosa semblant al Joker, també, que els manifestants surten a la pel·lícula, que surten al carrer pintats amb la cara de Joker.
0: És inquietant.
2: Sí.
1: És inquietant.
2: Però està molt bé, m'agrada com van allà disfressats, estan pressionant des del carrer.
0: No s'esperen que l'alcalde... tingui la...
2: Perquè al final és una metàfora...
0: La mala baba i la Nistina assassí.
2: És que és Nova York contra Kingpin, perquè són ciutadans de Nova York, i a més Kingpin, o sigui, aquest... O sigui, tota l'escena, com està rodada, com funciona i com te presenten a la pantalla, és brutal, perquè tens les famoses escenes de passadís. Són dues escenes de passadís, no? Kingpin lluitant contra els ciutadans de Nova York, xafant-los la cara, matant-los a lo bèstia, bueno, amb un litre de sang.
0: Trencant-los la columna.
1: Indiscriminadament.
2: Mata gent, però jo estava flipant.
3: I accept. You understand if I don't shake your hand. Understand.
2: Paral·lelament, tens l'escena en què estan lluitant, no? Daredevil i Jessica Jones, que també s'hi afegeix la Tigre Blanc, lluitant per l'altre passadís fins que acaben coincidint a les escales, no? O sigui, tota aquesta escena, com està planificada, gravada i visualment portada en pantalla, és brutal. I l'enfrontament a mi a les escales també és molt... Està molt bé, és a dir, tens a dalt de tot de les escales... Bueno, uns a dalt, els altres a baix, no? Kingpin té la posició de més alçada en contra els altres que estan a baix i...
0: Sí, sembla uns Romeu i Julieta, però molt, molt, molt esgarrat. O sigui, la balconada sempre dona molt de joc, no? Les dues escales, és molt solemne. Ella més fa... A més, intenta, com ja les últimes... i tot i anar ple de sang, de fer com un discurs a la gent des d'allà dalt, i la gent el que fa encara és s'enfurisma més. Van pujant d'un cantó a l'altre i en Daredevil, que ens ha ensenyat que pot fer uns salts majestuosos, resulta que va apartant la gent pujant les escales. A mi em va posar una mica nerviosa.
2: Ell s'ha tret la màscara en aquest moment, perquè igualment ja ha fotut la nit de secret a Norris, per poder tenir aquest cara a cara, no?, directament en Kingpin.
0: Que no ho hem dit, però la manera que demostra que és en Daredevil en la sala...
1: Fer rebotar el bastó, clar. És molt lògic.
0: Sí.
1: Com ho demostres?
2: Sí, clar, és que no
0: la
2: ho demostres.
0: La gent queda una mica parada, no? De dir, ostres, potser sí, no?
2: És que quan ho diu ningú se'l creu, aleshores...
0: No, clar, és sec, no?
2: Clar, un tio sec com pot ser Daredevil.
0: I llavors hi ha el comentari graciós d'en Cal, no? El cap de policia de confiança d'en Fisk, que diu, ai, no? Ja el que s'ha de veure, no? Un advocat sec que més és...
1: Que sap lluitar.
2: Bé, total, que hi ha aquesta proposta d'acord, no? Tu dimiteix i...
0: No,
2: te'n vas a l'exili. Te'n vas a l'exili, no? Has de dimitir del càrrec.
0: És un tracte in extremis que jo...
1: Però, per favor, que s'ha carregat els manifestants.
0: I qui ja, paga ja, això?
1: Em deixa paraplègic.
0: Qui ho paga,
1: i em
0: això?
1: Diuen, saps què?
0: Que se n'ha anat a una illa.
1: A la seva com? Illa, més a més.
0: A la seva.
2: Sí, no ho sabem exactament.
0: Anava a dir,
2: perquè
0: veiem... Napoleó el van exiliar també.
2: Mm. Sí, sí. Però fixeu-vos, o sigui, ara ens anem ben bé l'últim plànol, que és aquest que està a la illa, amb una cara de feta pols de tristor absoluta, i en canvi tens en Matt a la presó com somrient, no? Mm-hmm. És a dir, és com que un és feliç a la presó i l'altre és un desgraciat
0: bueno, està sol,
2: amb una illa paradisíaca.
1: Però repeteixo, si a mi m'han deixat paraplègic, no em consola que Kingpin estigui trist en una illa paradisíaca.
0: L'haurien de deixar... A la illa de Supervivientes, a Fisk.
1: No la conec, no tinc el gust d'aquestes coses.
2: Però m'agrada però... molt, està molt bé. Està molt xula aquesta escena.
0: Ah, anava a dir la illa,
2: no,
0: i tant.
2: No, la illa no sé. La illa m'ha semblat un CGI, però...
0: Sí, home,
1: segur.
0: Bastant, força.
2: No, potser a la següent temporada foten una mica més de calés i van a rodar algun lloc que hi hagi platja, però...
0: A mi m'ha semblat molt, molt, molt, molt lleuger... el càstig d'en Kingpin, d'en Fisk.
2: Home, evidentment, després de carregar-se tanta gent que al final doncs, només sigui un exili, però bueno, no sé, és el tracte que havien arribat i a fi al cap, jo què sé, no el deuen poder posar a la presó, no sé.
1: Però si ha matat a 4 tios com a mínim allà a les 4, escales...
2: Del, 25, bueno, poder
1: a 25 dir. Tios a les escales dels jutjats?
0: Sí, sí.
1: Bueno, mare de Déu.
2: Però ha molat, ha molat.
0: I la gent, no sé, penso, veient que el primer se l'ha carregat i el segon també... Vull dir, no cal que hi vagis
1: apreta
0: corrents cap...
1: Apreta cor en direcció contrària,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, no cal que vagis corrents és cap
1: rotllo,
0: a ell.
1: A part de que porta una pistola, és Nova York, allà tothom va armat, no? O sigui, cap porta una pistola i li fot quatre
0: tiros. A Nova
1: tiros?
0: York tothom va armat?
2: Suposo no sé Nova
0: sí.
2: York, eh?
0: No,
2: això
0: no,
2: depèn
0: no.
2: De l'estat, eh? Nova
0: crec
2: York,
0: no.
2: Sí, Nova York
0: allà...
2: és...
1: Sí, no sé.
2: És més civilitzada la gent a Nova York.
1: Però no sé.
2: Sí, en tot cas, doncs, Jessica
0: però
2: Jones...
0: Però una mica de gas pebre, no? No et portes en el bol? Vull dir...
1: Sí, sí.
0: Una mica d'algú per tirar-li els ulls en el Fisk.
2: Jessica Jones s'acaba retrobant amb Luke Cage, no? En aquest moment en què ell ha plegat de la CIA.
0: A mi em fa molta gràcia, això. O sigui, ella és mare. El pare està perdut.
1: Per què està treballant per la CIA? Suposo que és per pagar algun deute que deu tenir ell o la Jessica Jones
0: no
1: amb la CIA,
2: no? No, és algú que no sabem, perquè, clar, entre la sèrie
0: perquè
2: de Netflix aquí...
0: Perquè prefereix
2: i...
0: treballar en països llunyans per la CIA que estar a casa educant, criant la seva filla.
1: Jo he donat per suposar que era alguna mena d'obligació que van tenir en la sèrie de quan van fer Los Defensores, però com que no l'he vista...
2: No és això, sí, perquè... Forma part d'aquestes coses que han passat i no hem vist, perquè entre sèries doncs, hi ha hagut aquests anys no? de buidor.
0: Però sí que ha semblat com... un preu a pagar.
1: Sí, donava aquesta impressió. I que ara s'ha alliberat del contracte perquè ja n'hi ha un altre.
0: Perquè té embolsany.
2: De la mateixa manera que és mare. No sabíem que era mare.
1: Això sí que entenc com pot passar.
2: Bueno, ja ho entenc, però no ho has vist, no t'ho han explicat, tu t'has trobat la criatura allà directament.
1: No ha fet falta, ja ho vidi.
2: Doncs el mateix amb Luke Cage.
1: Però que se'n va treballar per la CIA quan té una filla a casa. Això és més raro.
0: I que la nena el reconeix.
1: Clar, diu papa.
2: Home, clar que el reconeix, perquè...
0: Jo pensava que havia marxat.
1: Què passa? Va un cap de setmana cada 15 dies?
2: Quan el criden, clar. Sí, sí. El mateix que ara faran...
1: A casa?
2: El mateix que ara faran Dex, que al final han canviat, no? En Luke Cage per en Dex, Mr. Charles, diu, plegues tu, doncs agafo l'altre, ens anem allà, molt bonic, tots dos allà a la cabina de l'avió.
0: Jo tinc una pregunta sobre això dels Defenders, que hi ha l'Iron Fist.
2: Sí.
0: És l'Iron Fist que
2: havíem... Sí, sí. Sí, sí. No, quin vols que sigui?
0: No ho sé. A vegades canvien els actors.
2: No, han agafat el mateix actor. Sí, sí. A mi l'actor m'agradava. La sèrie era un xurro.
0: És que jo l'únic que recordo és que era un xurro.
2: Perquè la sèrie estava mal feta, però ell ho feia bé. A mi m'agradava. Ara, la sèrie té uns guions bastant terribles i un pressupost pèssim, però aquí era la culpa va ser de Netflix. Tenim a la Bibi contractada per el New York Bulletin, no? Allà on el mateix despatx on va treballar en Ben Urich.
1: Gravíssim error. Es guanyaria molt millor la vida fent de TikToker que no pas anar a treballar per un diari.
0: Exacte,
1: aquí
0: que fas més hores que un rellotge però... i cobres
1: I
0: una
1: què?
0: Misèria.
2: Pot fer les dues coses.
1: Ah, val.
2: Sí, pot treballar al diari, però també tenir el seu canal de YouTube.
1: Bueno, si
0: però
1: perquè
0: pluriempleo? No cal.
2: No.
0: És que és l'explotació d'aquest segle.
2: Una és autònoma, és ella, i l'altra és la...
1: No. Si vas a treballar al diari com a hobby, doncs vale. Sí. Però que s'agafi en sèrio la seva carrera de youtuber.
2: Per cert, no els retalls de diari de darrere del despatx on estarà la Bibi està ple d'easter eggs. O sigui, de l'univers Marvel, de coses que han passat a l'univers Marvel.
0: Bueno, al despatx de Daniel Blake també hi havia cosetes, però...
2: També. I bé, tenim aquest moment, l'únic moment bonic, no?, a final de temporada entre Murdoch i la Karen Page, en aquest restaurant on estan sopant.
0: A mi aquell restaurant m'estressa. Perquè tanta llum.
1: Ai, sí, no?
0: Quin estrès, pensava...
1: És com sopar dins un arbre de Nadal.
0: Sí, jo també vaig pensar, això.
2: Aquest restaurant ja havia sortit i ells ja hi havien estat en algun moment de la sèrie de Netflix.
0: Sí.
2: O sigui, no sé si de la primera temporada.
0: Sí, perquè fan com un recordar, allà.
1: Sort que Daredevil és sec i no veu l'hortera, que és el lloc.
2: És veritat, no veu les llums, ell no
0: l'estressa. Sí, però ella sí, jo estaria molt estressada. Però el fet que es deixi arrestar per aquest cal, no sé si ho han explicat en aquestes entrevistes, que no sé si ho veieu vosaltres, que és com d'alguna manera pagar, un altre cop, pagar per aquell incident gravíssim en què el seu germà
2: és mort, veritat, sí, lo del germà, sí, sí.
0: Que li recorden en algun moment de la temporada.
1: Quan li fan l'anàlisi psicològic.
0: Exacte.
2: Doncs res, que no poden acabar ni de sopar, arriba la policia, l'arresten i se l'enduen a la
0: tot
2: presó.
0: Tot molt tranquil, i la policia ja no és de la Task Force, sinó que porta un vestit normal de policia.
2: Mm-hmm. Aquí és com Matt Murdock, amb el seu sentit de la justícia, ell s'ha de deixar de tenir perquè...
0: Però calia que s'agenollés i posés les mans ja darrere abans que entrés el policia?
1: Davant d'un policia americà, tu, escolta, m'ensenya'ls-hi les mans abans que fotin un tiro.
0: És... Ja ho tindré present.
2: A més, quan... que és Daredevil, vull dir que es pot... A veure, si ell volgués escapar-se, ho podria fer. No cal tanta parafernàlia, però bé, al final és com que ell accepta, es deixa empresonar, en teoria l'han d'acusar dels crims, bueno, dels crims, no ho sé, del que hagi fet Daredevil,
0: més,
2: que ells considerin,
0: diu,
2: perquè al final...
0: renuncio a la lectura dels meus drets, però no els meus drets.
2: Mm-hmm. Sí. Diu, com que es nota?
1: Perquè no m'hi quadrin el lloc, perquè no m'hi clavin el rotllo.
0: Exacte. Que dic, bé, és potser una traça de que ets advocat, no? No. Veiem aquí, ja està.
1: Perquè en aquesta temporada n'hi ha hagut molt poquetes.
2: Sí, sí, perquè, bueno, tot i que els moments que han tingut són poquets, però bé, han arribat a... Ai, mira, moment per fi d'advocat de Matt Murdock. I ja està, amb això ja tindríem tot el moment aquest de la temporada. De la temporada 3 podrem dir... poca cosa, no sabem gaire res. Sí que hi haurà un salt temporal d'un any que coincidirà amb un any entre temporada a temporada. Per tant, sabem que com a mínim estarà un any a la presó. Jo pronostico que no acabarà la temporada a la presó, vull dir que en algun moment acabarà sortint.
0: Però quins són els càrrecs?
2: No ens els han dit. Coses que hagi fet Daredevil que no siguin legals.
1: Bueno, i també ho pots acusar de qualsevol cosa. Si cuela, cuela.
2: Sí, sí. I bé, sabem això, que començarà la temporada de la presó. Jo crec que no hi acabarà. En algun moment de la temporada espero que surti, perquè no es pot fer molt pesat Daredevil a la presó, tot i que ens han dit, o sembla ser, que qui farà la feina a Nova York que no faci Daredevil seran els Defenders. Per tant, en teoria veurem, doncs, a Luke Cage, Iron Fist i Jessica Jones.
0: Hi hauran eleccions?
2: No ho sé. Sí que en alguna temporada Iron Fist es va posar l'uniforme de Daredevil en els còmics, mentre ell estava fent no sé què que no podia fer de superheroi. Vull dir que no sé si això arribarà a passar en aquí.
0: No sé.
1: A veure.
0: Podia aparèixer la Hulka.
2: No, espero, Déu meu, espero que no.
1: Difícil.
2: Deixem avui Daredevil, però d'aquí res, si pot ser la setmana que ve, estarem parlant d'aquest Punisher, que res, arriba aquesta mateixa setmana. Segurament ja quan els oients escoltin això ja l'hauran vist. Per tant, doncs ja en parlarem, ho escoltarem llavors.
0: Molt bé.
1: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.
0: Apa, adéu.
2: Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
6: Diputació de Girona.
7: La cultura cura. Un programa per a cors inquiets. Pilar Fornés conversa sobre la cultura i la vida amb convidats protagonistes del món creatiu gironí. Cada dijous a 2:15 de la tarda i quan vulguis en podcast a gironafm.cat.

0: La cultura cura, un programa per a cors inquiets.
1: La cultura cura, un programa sobre cultura i benestar emocional. El que desitgem és que us empoderem, que quan sortiu d'aquesta experiència radiofònica tingueu ganes de llegir, de pintar, de fer poesia. Bueno, és un món que no s'acaba. I com no s'acaba, no ens costa massa trobar convidats que vulguin acompanyar-nos els dijous. I avui tenim l'Oriol Ruiz. Hola, Oriol.
2: Hola.
1: Amb l'Oriol ens vam conèixer amb una formació, la Fundació Drissa, i hem mantingut el contacte i hem anat veient que tenim coses en comú i tenim maneres de veure la vida igual. I quan ja estàvem acabant la conversa em diu: jo, a més, escric i pinto i faig poesia. Com així, és com una cosa supernormal, no? Jo vaig pensar: mare meva, Oriol, quina capacitat. Oriol, explica'ns per on vulguis com comença tot això, no? Aquesta capacitat teva de fer projectes, que ets una persona que tens molta, molta empenta. Tu ets periodista de formació, molta experiència, i ets una mica com jo, no? Som ànimes lliures, no? De què ve tot això? Infància, pare, referent, tu has fet tu mateix, perquè mira, eres així.
2: Com la majoria de coses, segurament és un cúmul de factors, però sí que és cert que des de ben petit recordo que el món creatiu m'agradava, això és cert, però crec que veure llegir la meva mare també em va ajudar molt a agafar aquest hàbit, no, ja de més gran, no? Sí que és cert que també tenia una espècie d'animadversió, perquè crec que com a molts això de la cultura sonava una mica a distant, no? Però sí que és cert que una vegada ja em vaig endinsar, vaig veure que és un món superbonic i, com tu, i és empoderador també. Potser diríem que ve més enllà, més a partir de manera seriosa, a partir de 2012, tot i que sempre m'havia agradat molt escriure. A la carrera de periodisme, doncs sí que és cert que ens familiaritzen amb les cròniques, clar. I a partir d'aquí sí que podríem parlar d'una espècie d'amonament en la cultura.
1: 2012, deies, jo sempre quedo amb els meus convidats abans, si puc, per endinsar-me en la seva vida i per explicar-me coses, no? I jo allà, doncs, hem vist que el 2012 tu també has fet la teva història de vida, ja després, si vols, en parlem. És una data, un any. Tu ets molt jove, em sembla, no? Encara...
2: Ben 21 anys.
1: 21 anys. Sí. Tens una experiència que et fa anar més enllà, més creixement, no sé com li vulguis dir, emocional, creixement personal, vull dir que ja de jove tens una experiència que et fa donar un pas més, no?
2: Exacte, i endinsar-me realment en l'art, submergir-me. Jo recordo el 2012 estava estudiant periodisme, de fet a l'Autònoma, a Barcelona, recordo que estava a la vila universitària i va caure un llibre a les meves mans, que era el llibre del Secreto, de Ronda Byrne, i recordo que em vaig endinsar en aquest món dels desitjos i de l'univers, i recordo que vaig demanar molts desitjos, bastant equilibrats, excepte un que venia molt de dins, que era Quiero ser Dios. Això vaig demanar en castellà, recordo. A partir d'aquí, doncs, la meva vida canvia, d'acord?
1: Sí que estaves a Barcelona.
2: Estava a Barcelona,
1: època.
2: I després, fent el trànsit a aquell estiu a Girona, vaig començar, doncs, a percebre coses de la realitat, un aspecte de la realitat molt més gran que no sabia ni que existia. I a partir d'aquí, doncs, podem dir que, a partir de moltes visions, jo crec que tinc una espècie de... o visc una espècie de despertar espiritual i de consciència que em fa, doncs, no sé per què, doncs, agermanar-me una mica amb aquest art, intentar incorporar-lo, i no sé per què em va picar aquesta curiositat. I a partir d'aquí podem dir que sé que el meu camí versa envers l'art, la literatura, la poesia, etc.
1: Molt jove. Aquest ets una persona que estàs encara fent-te i tens una experiència, no sé si t'agrada dir-li mística, però lo interessant és que ho ajuntes amb tot el món artístic, el món de la cultura, i tu has arribat a dir-me que l'art va contribuir enormement a curar-me. Quina ferida tenies? Què et passava? Què t'angoixava per dintre?
2: Doncs fixa't que eren coses que ni tan sols recordava. Recordo que aquell 2012 un record emergeix, que és que jo havia patit abusos sexuals a la infància, no? Recordo que en aquell moment jo tenia una espècie de distanciament que no sabia ben bé si era un record meu o no, perquè havia sorgit com 8 o 10 anys després de que haguessin passat, no? Clar, aquesta espècie de distanciament, doncs, el que genera era una disrupció en mi molt gran, no sé ben bé qui sóc, una crisi, per dir-ho així, d'identitat també, i en aquell moment recordo que a través de l'art, no?, començo a poder establir una conversa amb mi totalment honesta, no?, totalment, doncs, fidedigna, però sobretot sense prejudicis socials, no?, que és superimportant, sobretot pels homes que han viscut això, a partir del qual, doncs, poder establir les meves veritats. Quina part de la veritat s'estableix a partir d'aquesta ferida, no?, que seria més aviat de caire homosexual, podem dir, i, de fet, després, com la canalitzem, no? L'art és un canal excepcional. Entre ells crec que la poesia, que m'ha ajudat a veure quina era la meva veu pròpia, i també la literatura, per veure quin era, per dir-ho així, el meu discurs, què estava amagant, què no, què del que jo transmetia al paper reflexava la meva realitat, i quina reflexava una realitat inconscient que no sabia jo ben bé que existia i que hi era.
1: Ho fas acompanyat, aquest procés teu, de que, bueno, quan m'has parlat del que acabes de dir, és molt dolorós i és duríssim, no? Sí. Tens suport terapèutic? O jo tinc la sensació de que tu ets una persona que tires molt tu sol. Potser m'estic equivocant, eh?
2: No t'equivoques, no.
1: Però espero que quan necessites ajuda puguis agafar un telèfon o demanar... Sí.
2: Puc fer-ho, la demano, de fet, l'ajuda, si la necessito, d'acord? Crec que també patir certes qüestions et planteja el fet de com nosaltres realment creixem moltes vegades a través de l'ajuda dels altres, no? Sí que és cert que en aquell moment vaig viure, doncs, aquesta disrupció, però vaig estar molt ben acompanyat, d'acord? Vaig tenir la gran sort que vaig poder mantenir en aquell temps almenys el que era el teixit, doncs, d'amistats, d'acord?
1: Tenia xarxa.
2: Tenia xarxa, d'acord.
1: I això a Girona, ja?
2: A Girona, sí, i també a Barcelona, tot i que la Barcelona, doncs, era una mica menys fluctuant, no? Però sí que és cert que, bueno, vaig poder estar ben acompanyat, crec, d'acord, i crec que això és un punt clau. Vaig rebre, evidentment, atenció psicològica, per molt que sigui un despertar espiritual, això va venir acompanyat de símptomes, d'acord? Uh-huh. I els símptomes moltes vegades, doncs, són una reacció a certs elements de la realitat que nosaltres veiem com tòxics. Llavors, la bogeria és una espècie, o no, tot el que entenem per bogeria, sigui d'aquella manera que sigui, és una reacció totalment natural, psíquica, no?, davant de tots els fenòmens reals, d'acord, de la realitat que estem vivint i que hem d'algun mode extreure de la nostra ànima, no?
1: Anem a posar una mica de música per respirar, per poder continuar bé l'entrevista, perquè ets una persona molt intensa, eh? Ja t'ho han dit alguna vegada.
2: Alguna,
1: no?,
2: vegada, sí.
1: No és la primera vegada que t'ho dic per la ràdio. Ens poses, Arnau, sisplau, una cançó? Sí.

0: Recordes el títol d'aquesta cançó i per què l'has escollit? Perquè sempre els nostres estimats convidats us demanem que ens ajudeu amb la música.
1: Has dit Oportunitat, de Taxi. És un grup que realment no escolto, però recordo que a la meva adolescència, no sé per què, aquesta cançó en concret em va ajudar moltíssim. Sí. Crec que la música té una part, potser de les poques negatives que podríem dir que té, per menys per mi, que és que moltes vegades cançons que ens agraden moltíssim les associem a persones, no? El sentiment de persones que al final marxen de la nostra vida i que poden deixar una espècie de rastre com mig agredolç, no? Aquesta petjada que deixen nosaltres, que no sempre és de la més que no sempre és bona i que ens poden abonar la melancolia, aquesta no. Que són aquestes cançons que he mantingut, no sé per què,
0: protegida, no?
1: Protegida, arrelades a mi, a un procés de superació a l'adolescència que ni tan sols sabia per què l'havia d'articular. I és una espècie de, crec, de victòria en aquest sentit, en molts sentits.
0: Com va la teva arribada a Girona? Quin any arribes a Girona, recordes? 2013?
1: Bé,
0: més o menys.
1: Després del que passés allò el 2012, dius?
0: Sí. Sí.
1: Arribo a Girona a l'estiu de 2012, em quedo aquí, llavors. Faig 4-5 assignatures des de Girona, anant i tornant cada dia a Barcelona, i després ja torno una altra vegada a Barcelona el 2013-2014, que és quan ja acabo la universitat, en un any més del que em tocava.
0: I quan tornes a Girona?
1: I definitivament després ja sí que estic a Barcelona uns anys visquent, estic treballant a una productora de Barcelona, i després ja torno al 2019.
0: Productora audiovisual?
1: Sí, torno al 2019 per treballar al Punt Avui, de presentador dels informatius territorials, de fet.
0: Tu ets molt versàtil, eh? Pots passar des d'estar en una ràdio, estar en un diari, a muntar un projecte,
1: sí,
0: que si vols ens l'expliques després.
1: Soc un molt inquiet en aquest sentit.
0: Val. Què et va semblar Girona? Et vas sentir acollit?
1: Jo sóc de Girona, eh? I aquesta és la qüestió, però sí que és cert que, clar, després d'aquesta espècie de distanciament, sí que és cert que, per molt que et sentis, per molt que siguis de Girona, pot establir-se una certa distància. Jo sí que és cert que sempre m'he sentit en certa mesura acollit, però sí que és cert que des de fa uns anys la realitat potser ha canviat una mica.
0: Sí?
1: Sí, sí. Arrel de moltes qüestions, però per començar, clar, sí que és cert que jo vaig haver de a través de la comissió mixta, recordo que es va articular en mi almenys aquesta espècie de possibilitat de conscienciar a través de la història pròpia. Vaig decidir fer-la pública. Sí que és cert que era conscient que podia generar rebuig el fet de dir que un home ha patit abusos sexuals i que això li ha generat certa qüestió. No?
0: Però que estem anant molt ràpid. Expliquem què és la comissió mixta perquè la gent es pugui situar.
1: Val. La comissió mixta és un projecte d'Alies, d'acord?
0: Sí.
1: Comunitari, que té, bueno, té en si un projecte que es diu Compartint Experiències, del qual ens juntem professionals i col·laborem amb gent, pacients, usuaris dels serveis de rehabilitació majoritàriament, d'acord? De comunitària, i anem als instituts.
0: Explica de tot Girona.
1: De tot Girona, de marcació.
0: Tota la província, vull dir.
1: Exacte. Sí. Explica la nostra història de vida i a través d'aquí desestigmatitzar, trencar.
0: La història de vida és que tu expliques des del teu començament tots els fets i les emocions que has tingut, i és una eina terapèutica també.
1: Exacte, el que hem viscut. A través d'aquests elements de la cultura i de l'art s'explica molt bé. Al final la literatura ajuda molt a explicar la teva narrativa, no? I sobretot a poder, doncs això, condensar la teva història i a través d'aquesta ajudar el jovent a desestigmatitzar, a conscienciar, etc.
0: Bueno, de la nostra manera fem activisme, no? Perquè pensem que és necessari, no?
1: A part que també és una activitat que t'exposa. Tots els activismes exposen en certa mesura a la persona que...
0: T'és una mica incòmode en algun moment? T'has sentit incòmode?
1: En molts, però crec que compensa al final. Jo crec que compensa més que res perquè saps que estàs fent una feina que és necessària, que hi ha una retribució també directa dels joves, per exemple, en aquest cas, que veuen que la realitat és diferent a com els hi havien venut sempre, i això és sumament gratificant, no? És retributiu a l'instant. Sí que és cert que també s'ha de transmetre aquest empoderament i aquesta esperança, no? I aquesta també és una responsabilitat. Però sí, sí, és totalment incòmode, però empoderador.
0: Escolta, has publicat també tu,
1: He publicat, vaig publicar el 2020, publico la meva primera novel·la, que es diu Liberadlo ya. Ja abans havia sigut mencionat a un concurs de Sant Jordi de la Fundació Barcelona Actua, d'acord? I el 2025 publico el meu primer poemari a Buenos Aires Poetry, i aparec també una antologia de poesia internacional per la revista editorial Poètica. Són tres llibres de moment, hi ha més projectes fent-se, però sí, són tres llibres els que estic publicats, i bueno, que continuï així.
0: La novel·la és de, quina, de quin gènere és?
1: Seria metaficció, d'acord? Però és un thriller, podríem dir, polític. Un thriller polític en el qual doncs, bueno, jo intentava també demostrar certes qüestions literàries. Crec que, això no toca, una cosa que toca amb la salut mental, hi havia una autora que crec que es diu Natalie Goldman, si no recordo malament, deia que es viuen... qui escriu la història, no? L'escriptor viu dues vegades la història que escriu, una quan l'escriu i l'altra quan surt publicada. Jo, pel que he vist, som tres vegades les que la vivim. Quan acabes de publicar la història, després tu et queda alguna cosa dins, d'acord, que també replica la teva realitat, i pots, a través d'aquesta projecció psicològica, establir els vincles i veure la teva novel·la representada també a la realitat.
0: Posem una mica més de música, Arnau.

0: m'encanta aquesta cançó. Explica'm qui són, de què tracta.
1: És de Matiz Yahu, de fet, si no recordo malament, ell és de Jerusalem, si no recordo malament, però ha sigut sempre bastant, sobretot en aquella època en la qual aquesta cançó s'inscriu, bastant reivindicatiu, no? I aquí el que fa és donar esperança que algun dia, one day, no? Un dia doncs, tornarem a cantar, tornarem a... els nens tornaran a estar jugant pel parc, no? S'acaben les guerres. És una cançó molt per la pau.
0: Pacifista.
1: Com?
0: Pacifista.
1: Pacifista, molt pacifista, molt, molt, molt, molt, molt.
0: Sí, i tracta el conflicte, no?
1: Tracta el conflicte des d'aquest punt de vista, que tant de bo algun dia ho seguirem.
0: Sí, però està tractant un tema trist, però no, de sobte he notat una energia que em pujava cap amunt, sí. Saps? No? Té algo molt...
1: Dóna molta esperança.
0: Sí, sí, sí, té un ritme, una melodia, no sabria com explicar-t'ho, però sí, estic parlant de la sensació, no? que m'ha donat. Abans, quan veníem cap aquí, parlàvem del tema de l'escriptura, de com l'escriptura... Jo, per exemple, escric diaris i també estic fent la meva història de vida ara. Com l'escriptura ens passa una cosa que et coincidia amb tu, que no l'havia comentat mai amb ningú, no? De que quan estàs escrivint, no? Comença avui, tal, tal, tal... I de sobte escrius alguna que la teva raó no la... no anava a escriure-la. O sigui, és com si sortís allà, que estigués amagadeta allà darrere, i aquí pots transmetre, reflexionar, emocionar-te... Tu també t'ha passat això alguna vegada? I tu anaves més enllà i parlaves de l'inconscient, eh?
1: Totalment. De fet, l'eina del diari personal va ja en aquest sentit, d'intentar posar paraules, no?, a les coses que ens passen, i moltes vegades moltes d'elles són inconscients, però crec que quan creem, és a dir, quan creem històries, crec que en la lectura del que escrivim hi ha molt d'aquest inconscient que moltes vegades bolquem sense voler a la literatura. Quan escrivim és inevitable escriure el que som, és a dir, no podem separar-nos de nosaltres mateixos o alienar-nos i escriure una cosa totalment aliena a la mà que escriu. Clar, en aquest sentit sempre hi haurà de l'escriptor dins de les seves històries, serà inevitable. I en aquest sentit, un cop llegeixes el que has escrit, veus que molta... coses que hi ha embolcades són totalment inconscients, no comptaves amb elles.
0: No, aquesta és la paraula, que no comptaves amb elles, sí. I però que són importants moltes vegades.
1: Molt. De fet, més importants segurament, clar.
0: Sí.
1: Són elements que apareixen com de sobte i que conformaven una base que tu a vegades no tenies present. I és renovador i és sanador, això és sanador.
0: Total. Però creus que va una mica amb la línia de l'escriptura automàtica o no té res a veure?
1: No tant. L'escriptura automàtica també ajuda a això, ajuda molt, sobretot a treure tot aquest element inconscient. És una escriptura que pretén no jutjar el que diem i no controlar-ho tampoc, sense estructura moltes vegades. Això ajuda molt a saber què tenim a dins i que estem negant o que no estem donant sortida. Però crec que en el simple fet d'escriure i de veure dintre d'uns marges que nosaltres ens posem, on tenim flexibilitat, on no, i allà apareixen els elements inconscients. També a la trama, les nostres històries. Som nosaltres l'heroi, som la víctima d'aquesta història. Com ens concebem com a protagonistes, com a narradors externs? Hi ha un element molt important i molt interessant a vehicular aquí.

0: Satriani, es diu, el guitarrista.
1: Joe Satriani.
0: Satriani.
1: Satriani.
0: M'ha agradat molt que el portessis perquè m'has fet recordar un record de la meva vida, de quan era jove, i bueno, els amics que et regalen música. Mm-hmm. És un gran regal, eh?
1: És un gran regal.
0: Jo no el coneixia, i aquest amic meu em va portar un CD superxulo. I ara amb què estàs? Perquè amb tu, en dos dies que t'he vist, amb dos projectes diferents. Tu ets molt creatiu, eh? No? Ets una persona que...
1: Sí.
0: Però també sé que fas molt esport.
1: Molt.
0: Compenses bé, no? Que has après a...
1: Compenso, intento compensar, sí. Sí que és cert que el descans és molt necessari, eh? I que l'esport s'ha de compensar també amb descans, però sí, sí. Ara realment estic en un projecte... podem dir, de serveis socials, d'acord? Amb la UDG, amb la UB, amb també la Universitat de Toulouse i de Perpinyà, en el qual estem doncs, intentant millorar la participació de tots els usuaris i pacients dels serveis socials, que es diu que participa. Aquest estudi acabem ara al final d'octubre i ja hem fet, per dir-ho així, nosaltres formem part del grup de militants, que són gent amb experiència pròpia en diferents dominis, salut mental, exclusió, immigració, i tot això intentar vehicular aquesta participació per poder millorar des de dins els serveis socials, un projecte de la Unió Europea. A part d'això, doncs, estic en projectes creatius, literaris, estic també ficat en poesia i també intentant fer, ara potser aquest octubre teníem, a part de diversos projectes en salut mental, que de moment no ho vull dir, però sí que és cert que també poder tenir algun club de lectura comunitari, que això no ho he dit al Comissió Mixta, però...
0: Punt de lectura comunitari.
1: Un club de lectura comunitari,
0: enfocat
1: a joves segurament, en el qual segurament podrem explorar tots aquests moments difícils, la soledat, amb llibres doncs, que ens han ajudat a moltes generacions a trobar sentit a la vida.
0: Això a l'octubre?
1: Això segurament a l'octubre ja començarem.
0: I penses fer vacances o no existeix aquest terme en el teu vocabulari?
1: Existeix i penso fer-ne, sí. No sé si 10 dies, 15...
0: Què vas fer l'any passat, te'n recordes?
1: L'any passat, clar, al final de l'any passat, al principi de l'any passat vaig estar vinculat al projecte Entre Iguals, va acabar una mica abans del que pensàvem, per desgràcia, però sí que és cert que a partir d'aquí doncs, porto fent... encadenant el que són projectes de comunicació cultural, faig presentacions de taules rodones, taules socials i demés, i també estic en docència universitària últimament.
0: Sí.
1: A partir del setembre estic a la Universitat Nacional de Catalunya i estic fent docència d'escriptura, de llengua castellana, etc.
0: I vacances? Alguna idea?
1: De moment... Bueno,
0: no t'han
1: sí.
0: fet cap proposta.
1: No m'han fet cap proposta de moment, però ja...
0: Que ets més d'anar sol o d'anar acompanyat? Perquè sí. Hem de començar a pensar les vacances, Arnau, o no? Ho intentarem.
1: Si la companyia és bona, acompanyat, evidentment.
0: Clar.
1: I ho gaudeixo, evidentment.
0: Què més vols explicar-nos? Jo crec que ens queda molt poquet, no?
1: Va.
0: Doncs ara ens anirem acomiadant. Oriol Ruiz, espero que t'ho hagis passat molt bé.
1: Molt bé.
0: Que torna quan vulguis, perquè hi ha moltes coses a comentar. I sort amb tots els teus projectes i amb tota la teva creativitat i a passar-ho bé, que són 4 dies.
1: Totalment, moltes gràcies. I dir una cosa, simplement, que és que l'art ajuda molt més del que pensem, ens ajuda a conversar amb nosaltres mateixos i, sobretot, a trencar aquesta espècie de narrativa que sembla totalment infranquejable, que ens ajuda a transcendir tot el que són les manipulacions, inclús de la enginyeria social i dinàmiques de poder, que és superimportant per poder curar-nos, sobretot parlar-nos amb aquesta honestedat necessària. Per tant, l'art sempre viu, sisplau.
0: La cultura cura, més clar que mai. Fins la setmana que ve.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
2: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
3: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
6: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
7: El Club Handbol Garbí es juga l'ascens a Lliga Nacional a Ràdio Palafrugell.
8: Senyores i senyors, amics i amigues, seguidors de l'Handbol Garbí, seguidors de l'esport de Palafrugell, molt benvinguts, molt benvingudes. Una edició més d'aquest espai que ja va començant el dia d'ahir amb els nostres companys i continuen el dia d'avui amb aquesta segona jornada de la fase d'ascens a Primera Nacional que disputa el primer equip masculí de l'Handbol Garbí. Són dos quarts i mitja del vespre, dos quarts i mitja avui del vespre, i comença la transmissió a Ràdio Palafrugell i a través del canal de YouTube de l'Handbol Garbí. Soc en Rafael Corbí, amb mi en Ferran Castelló. Gràcies, Ferran, una vegada més per estar amb nosaltres. Ahir ens va portar la transmissió d'aquest encontre. També la Maria Vilà, que tenim aquí, l'equip d'informatius de Ràdio Palafrugell, una vegada més. I aquesta vegada també, com no, amb un parell de convidats d'excepció que ens donaran el seu toc, la seva proximitat, la seva visió i sobretot la seva expertesa del que és el món de l'handbol, perquè jo sincerament ho tinc una mica rovellat des de ja fa molt de temps. Són a la meva dreta en Víctor del Río.
9: Bona tarda, una altra vegada més. Seguim la bona dinàmica després del bon partit d'ahir on el Garbí va aconseguir la victòria per la mínima, per 30-29. A veure si avui podem seguir sumant dos punts més.
8: I també tenim aquí entre nosaltres, avui és un autèntic luxe, plaer, i sobretot retrobar-lo després de tant de temps.
9: El bon partit d'ahir on el Garbí va aconseguir la victòria per la mínima, per 30-29. A veure si avui podem seguir sumant dos punts més.
8: I també tenim aquí entre nosaltres, avui és un autèntic luxe,

0: Molt de vosaltres dos els agradaria més estar darrere que aquí.
1: A mi m'agradaria més estar a la pista.
0: Ah, no, encara pots.
1: Bueno. O sigui, com baixar la pista podria. Ja fer una altra cosa ja no ho sé.
0: Albert Roca és un dels grans de l'handbol. El tenim aquí present també al Garbí Arena, amb el pavelló d'esports de Palafrugell, sempre present a l'ànima d'aquest handbol en Garbí. Anem a parlar una mica del que ha passat, perquè el que ha passat abans és un resultat que obre un ventall de possibilitats enormes dins el que és aquesta fase final. Què us ha semblat? L'heu vist el partit abans, Víctor?
2: Sí que l'he vist. I el que ha suposat és que el Villa d'Aranda ha guanyat el Donibale, l'equip basc, i doncs ara hi ha tres equips amb dos punts i un amb zero, que és el Dominicos. Ha passat l'altra vegada que vam fer aquestes fases aquí, també va passar una cosa similar, però amb resultats diferents, perquè el Garbí va perdre el primer partit i va guanyar el segon. I a l'última jornada es va quedar tot molt obert. Avui...
0: El Dominicos va guanyar ahir, no?
1: Va guanyar ahir.
2: Ai, perdó.
1: Dominicos porta... Avui... Ja, a veure, això ho resumeixo molt fàcil. Si guanyem, estem a la fase.
0: A veure, explica'm una cosa.
2: He confós els Dominicos amb els bascos.
1: Demà juguen Dominicos contra Villa d'Aranda. Ahir vam guanyar Villa d'Aranda d'un. Si avui guanyem d'un, de dos, és igual, ja estem a Nacional. Sí, perquè demà juguen entre ells i només pot guanyar un dels dos o empatar. Si empaten no arriben a punts, i si guanya un o l'altre, els hem guanyat. Per tant,
0: això és el que volia...
1: en el doble empat, estem dintre.
0: Això és el que volia que m'expliquessis, perquè...
1: El tema és si
0: del...
1: perdem.
0: Si perdem, pot haver-hi demà un quadruple,
1: molt
0: un triple empat.
1: Molt poques possibilitats, perquè ahir vam guanyar només d'un. Per tant, si avui perdem d'un, tindríem alguna possibilitat, perquè estaríem amb un gol a Barès a zero, però si perdem, per exemple, de cinc, que és molt difícil, perquè demà hauríem d'esperar que els altres guanyessin de 5, i si els altres guanyen de 5, ja seria més del que teníem nosaltres. Ho veig molt difícil, per no dir pràcticament impossible, i l'única solució seria perdre avui d'1, i que demà guanyés d'1 al Villa d'Aranda, i hauria un triple empat a 0 punts, o sigui, a 0 de gol a braç, entre els 3, per tant, aniríem al general i dependria del resultat de demà contra el Don Ivan. Però no vull fer aquestes càbales, no les vull fer.
0: Et demanava una cosa, perquè no ho sé si demà, en cas d'haver-hi un triple empat, es compta entre aquests 3 equips o entre els 4?
1: No, entre els 3,
0: entre els
1: en principi,
0: 3.
1: Fins on jo sé,
0: tampoc.
1: També és la normativa, però normalment és entre els 3, el gol a braç, i després, en el cas que el gol a braç estigui empatat entre els 3, seria el general.
0: Doncs aquesta és una mica...
1: Jo he dit que és molt difícil, és molt difícil. Si avui perdem, per exemple, de 3 o 4, és molt difícil que demà tinguem alguna opció, no?
0: Doncs intentarem guanyar aquest partit, o almenys no acabar perdent, que és el que importa. Però atenció, perquè jo he vist un partidàs abans, en aquest cas l'heu vist els dos, el partit. La primera part ha acabat guanyant l'equip que finalment s'ha portat la victòria per 2 gols, però al principi de la segona meitat hi ha hagut una remuntada de l'equip de Guipúscoa, de l'equip de Donosti, que s'ha posat 3-4 gols per davant.
1: 4, em penso.
0: 4, eh? I finalment doncs han pogut acabar-ho amb un final polèmic. Hi ha hagut molta protesta per part del públic del País Basc, per dir-ho així, respecte a l'actuació arbitral. Bé, habitualment sempre es queixa el que perd, òbviament.
2: Això sempre passa, vull dir, a l'handbol ja ho hem vist moltíssimes vegades en fases finals, ja sigui Final Fours o grupets d'aquests, que en dinàmiques de partit canvia molt ràpid. Ahir ho vam veure també amb el Garbí, que es distanciava en el marcador, després el Villa d'Aranda va recortar distàncies, es va poder ficar per davant el marcador, no ho va aconseguir, i això, veiem que les dinàmiques dels partits són molt importants. Ahir, per exemple, en Sergi Catarany ho va fer molt bé amb els temps morts, per tallar aquestes dinàmiques del Villa d'Aranda. Això és molt important, saber gestionar els temps morts i què dius als temps morts per canviar aquestes dinàmiques i aquestes jornades dels partits.
0: Estan presentant, ara fem la presentació amb dos equips, ja s'ha presentat a l'equip visitant, l'equip que ens arriba des de l'Aragó, des de Saragossa, el Dominicos, que m'agradaria que m'aparléssiu una mica d'ell, perquè jo creia, abans de començar aquesta fase final, que era el teòric favorit. M'han dit abans que es pensaven que serien els bascos el favorit, però en final resulta que són els que han perdut els dos partits. Expliquem una mica vosaltres què creieu.
1: A veure, jo per mi el millor equip que hi havia en aquestes fases, el poc que havia vist, tampoc, parlant una mica amb el Sergi, amb la gent que està una mica més al dia de la categoria, jo també, i veient com juguen els bascos, que ahir podien haver guanyat perfectament, o sigui, és veritat que aquest equip que ara parlarem, del Dominicos, però és un equip d'héroes o villanos, que en dic jo, és de o cap endavant, molt estil una mica Bundesliga, no?

0: Sí, sense tenir llançament exterior, però un embol molt actual, de córrer molt, segones onades de contraatac, apurar totes les opcions, ahir van fer 39 gols, però és un equip que, clar, si això et va bé, molt bé, però quan no estàs fi, comences a perdre moltes pilotes. De fet, a la primera part, ahir els bascos, va haver-hi un moment que anaven guanyant d'uns quants gols i van aconseguir remuntar la gent de Dominicos, que gent jove, aquí és el pla una mica que estan per sobre nostre, que és tot gent molt jove, que corren molt, tots són nois de 18, 19 anys, amb molta qualitat, que van molt bé l'1 contra 1, i si avui som capaços de defensar bé aquest 1 contra 1, tancar bé el que és la zona central, deixar que ells cometin aquests errors de passada o tinguin que passar, perquè ja no són tan bons passant, són molt bons a l'1 contra 1, però no tan bons passant, i mirem bé el porter, que és un bon porter, vale, no xutem ràpid i estem enganxats, jo crec que com a equip tenim millor aquí.
1: Anem a veure què passa amb aquest encontre i que ja no sé, Víctor, quina és la teva apreciació del que ha dit ara mateix l'Albert, d'aquest equip del Dominicos. Si corren tant, potser millor fer un partit en el qual no vulguem buscar un marcador de 40 gols, sinó buscar un de 20.
2: Sí, el Garbí el que ha de fer és mantenir el seu pla de partit, el seu ritme de partit, establir el seu ritme de partit. Si necessita atacs llargs, hi ha atacs llargs. Si necessita defenses dures i contundents, defenses dures i contundents, no deixar-los córrer. No tenen molta estatura, però tenen molta finta, com ha comentat l'Albert, i són molt ràpids en els desplaçaments. Clar, els hem de sortir ràpid a tallar i que no puguin fer aquest joc de transicions ràpides i de fintes i d'un contra uns.
1: Suposem a veure com es desenvolupa aquest encontre, això és el que volem veure, i des d'aquí deixeu-me donar una salutació també a tota la gent que ens està seguint per al canal de YouTube de la Mola en Garbí, igual que varen fer en el dia d'ahir, també per les xarxes socials on estem tenint doncs, un ressò molt important a través de la nostra emissora, tota la gent que ens segueix per l'antena de la ràdio, per ràdio, per la fugit.cat, i també enviar un saludo a la gent que ens escucha des d'Aragó, des de Saragossa, des de seguidors del Dominicos, des d'aquí també, pues, mucha suerte, excepto hoy. No? Y lo siento, pero es que es así. No hablo aragonés, pero desde aquí, bona tarda i benvinguts. Això és En Vol a Ràdio Palafrugell. Està a punt de començar el partit farà ara mateix. Tenim set inicial, companys?
2: Sí, Eduard Badí, Roger Montemayor, Roger Quibus, Marc Canyigaral, Àngel Jiménez i Jan Casellas, en aquest ordre.
1: Tenim l'avantatge de que vosaltres coneixeu perfectament, jo crec que amb algun dels jugadors de l'Embol Garbí, els de l'equip visitant, el equip del Dominicos, no porten el nom a la samarreta, per tant, ho té aquí i ens ho comentarà tota l'estona en Víctor amb aquest encontre. Anem a veure, vosaltres, que hi teniu amb aquest primer atac del Garbí, com estem intentant jugar. Gol! Primer, 1-0.
2: Primer gol del partit, obrint la llauna des de llançament a mitja distància de Marc Canyigaral. Ja veiem defensa Marc Guilà, el fitxatge d'aquesta temporada per al centre de la defensa, un nou jugador.
1: Són jugadors de l'Embol Garbí, una vegada havíem parlat també de que no tenia, en l'anterior fase de descens, no tenia jugadors puntals que poguessin marcar la diferència. Segons m'ha contratat, aquest any sí, hi ha jugadors que poden donar més al callo.
2: Home, ha arribat a l'equip Marc Canyigaral, que és un ex de Sobal, ex Bordils de Divisió d'Or Plata, més veterà, però amb molta experiència i amb una capacitat de decisió molt bona, presa de decisions, que és molt important en aquestes categories.
1: De moment està fent una defensa molt forta el conjunt del Embol Garbí, el Dominicos erra el seu primer atac, minut i 24 de joc, de moment 1-0, segon atac favorable a la gent de l'Embol Garbí amb aquesta jornada que estem vivint amb un pavelló de Palafrugell, amb un Garbí Arena, un pavelló d'esports ple a vessar i tacat absolutament de vermell, com ara fins i tot el meu comentarista, l'Albert Roques, porta tu, no, Víctor?
0: Molt malament, Víctor,
2: No, és... mantinc professional.
0: Bon neutre,
1: Ara parlarem un moment de com veieu aquest començament de partit amb les tàctiques que estiguin fent servir els dos equips. El Garbí va jugant més. Ja he vist que la primera aproximació que ha fet el Dominicos a porteria, ara parlarem d'aquesta jugada, però han anat molt ràpids, en canvi el Garbí juga més.
2: Sí, ara exclusió pel jugador número 52 del Dominicos, Hugo Erviti. Avui defensa excessiva Jan Casellas, el pivot del Garbí.
0: Allà avui anava a dir que una de les claus que tenia apuntada No sé si, bueno, ho he apuntat a diversos... Jo sempre prenc notes, perquè si no se m'oblida tot. Que una de les claus deia que avui, en una defensa que fan ells, ells són gent petita, molt mòbil, fan pressionen molt, sobretot els dosos i tota aquesta... I jo crec que avui la funció que farà el Jan és fonamental, fonamental, perquè ells et treuen de lloc, et busquen el fallo... Home, l'Edu... L'Edu és una màquina. L'Edu podria estar on ell vulgui. Ho dic ja des d'aquí, perquè l'he vist jugar molts de partits. És un tio que està aquí. Sé que ha tingut ofertes per anar més amunt, però és un tio que per mi, personalment, podria estar perfectament a Sobal.
1: Home, una altra de les icones del Garbí, el cognom, el Madí.
0: Sí, eh? No, home, és que aquí la família Madí ho ha sigut tot, tant en Ciso com en Cosme, han sigut presidents, el pare també, i, bueno, vull dir, la família Cosme és de les més estimades aquí.
1: Acaba de marcar el primer gol del partit per part del conjunt del Dominicos, 2-1 al marcador, s'ha avançat de dos gols, mercès a aquest gol de penal que ha aconseguit l'equip del Garbí, 2-1 de moment en el marcador. Veiem una defensa de... Ara mateix estan en 5, recordem que encara estan en exclusió, i ara intenten jugar per la banda.
2: La passada directa amb Àngel Jiménez, que no ha sigut fructífera, ara buscarà Llumadí. Molt de joc combinatiu, molt més combinatiu, amb jugades, permutes, cruces per part del Garbí, ara fer la pilota amb Arcany i Garal.
0: O sigui, no hem de tenir pressa, no hem d'entrar en el joc d'ells. Ells són un equip, el que dèiem, molt jove, que li agrada molt córrer, no estan còmodes en atac posicional, a no ser que, fins i tot ahir, van estar jugant sense pivot, o sigui, obrint, amb molts espais, van molt a l'1 contra 1. No podem deixar descuidar aquesta zona central, especialment amb Anguilà, que és un home molt gran, i que a l'1 contra 1 té dificultats si és amb espai, i el que hem d'intentar és estar molt junts i deixar que tirin de l'extrem, no?
1: Perquè has dit que no tenen molt de llançament exterior, no?
0: Bueno, perquè no són gent gran, i el que vam veure ahir, no? Són gent molt petita, que va molt bé l'1 contra 1, va molt bé en la transició, en la segona onada de contraatac, i intenten anar molt bé a l'1 contra 1 amb el centre de gravetat molt baix. Això és molt difícil de defensar per un tio gran com és Anguilà o en Jan, no? Has d'estar molt, molt pendent, i ara molta ajuda i deixar que continuïn cap a la zona exterior, no?
1: En aquest cas, també amb una jornada com aquesta, que són 3 partits en 3 dies, suposo que l'ambient físic, que ho havíem parlat també altres vegades, és una de les coses
0: molt bé,
1: més
0: la
1: cartals.
0: Uf, quin golaç.
2: Llàstima, una molt bona defensa del Garbí, un atac llarg, se l'ha hagut de jugar, llançament de maluc, amb habilitat, i ha aconseguit superar Pau Carbó, Félix Úbeda, però és així com ha defensat el Garbí, perquè així se li complicaran les idees al Dominicos i li costarà...
0: Això és un golaç, però és d'aquells que no surten sempre. Un golaç molt difícil de veure pel porter, perquè aquests llançaments de maluc per sota la xella és molt difícil de veure. No?
2: Per Àngel Jiménez, la vaselina, llàstima, llançament al pal, el llançament d'habilitat d'Àngel Jiménez, que no troba porteria.
1: Ha intentat fer un llançament per sobre del porter i la pilota ha rebutjat amb el pal. Juga ja ràpidament, que estan buscant el joc molt ràpid. Menys mal que has dit feia un moment que no tenien llançament exterior, eh? Si no, te fan callar de cop.
0: Bueno, això no és exterior, eh? Això és mitja distància, se'n diu.
1: Què parlaries d'exterior, de 9 metres?
0: No, sí, clar, el llançament exterior és un llançament amb salt de 9 metres, sense que el defensa estigui a sobre, diguéssim, no? Tot el que sigui un llançament dintre d'entre 6 i 9 metres i ficant el braç són llançaments de mitja distància que qualsevol dels jugadors habitualment saben fer, no? La primera línia.
1: Doncs aquesta és la jugada on l'equip visitant... Atenció!
0: Molt bé, Pau!
2: La parada de Pau Carbó, la primera d'avui, des de l'extrem.
0: Quina temporada està fent en Pau, eh? Brutal.
1: És un dels millors... Perquè sembla massa ràpids amb aquesta jugada. Torna a jugar el Dominicos. Juga l'equip d'això que es posa per davant en el marcador per primera vegada. Ha remuntat aquest 2-0.
2: És això el que hem d'intentar evitar, no? Aquesta transició ràpida i picar-nos un llançament de mala manera, per dir-ho així, no, sinó pujat, tranquil. Si hi ha gol ràpid, fàcil, sí. Si no, comencem jugada, fem els canvis d'atacs-defensa, que surti Kibus, i ordenem jugada i comencem a atacar. No hi ha pressa.
1: Dedueixo per tot el que esteu dient, és que si anem a córrer,
0: no,
1: ho tenim malament.
0: Si anem a córrer, perdrem. Això segur.
2: Ah, Roger Montemayor. La jugada clàssica, no? Vaig veure que vaig a punt fort, vaig al fluix i llançament.
0: Jo li dic la finta entre Ríos, aquesta falsa. La finta falsa la feia molt l'Alberto entre Ríos.
2: Ara, quan roba la pilota al Garbí, atenció, Edu Madí, ho contra un contra el porter, llançament en suspensió. I...
0: Molt bé!
2: Quan l'Albert Roca es diu que un jugador té més qualitat de la Cabria per aquesta categoria, qual li hauríem de fer cas, no?
0: A veure, és que l'Edu és molt bo, ho dic de veritat. O sigui, no, no és una qüestió de... No som amics, ni... Vull dir, he entrenat també alguna vegada que he vingut aquí a fer el tonto, però els partits que he vist, la qualitat que té aquest nano és fora de sèrie. O sigui, és una cosa...
1: És un jugador de club. Es queda aquí amb el club perquè...
0: Bueno, a mi m'agradaria que es quedés molt de temps. El que passa és que és un nano que pot jugar amb vulgui, vamos.
2: Club, amics, família, no?
0: Està molt integrat aquí.
2: És complicat, no? I a més, en el món de l'handbol, si hi haguessin molts de calés de pel mig, jo, igual sí, però no et compensa, però prefereixo jugar aquí
0: amb els meus amics. I un extrem esquerre, menys.
2: Exacte. Res, allà darrere els àrbits, pilota pel Garbí, tranquil·litat. Ja la pilota...
1: Ha estat una nova aturada d'en Pau amb aquesta jugada. I... Molt bé.
2: També la bona fortuna que vam tenir quan el Bordils no va voler mantenir Roger Montemayor a la seva plantilla, va venir a jugar aquí, també.
0: Sí, sí. No, però el Roger, el Jan, vull dir, l'Edu, el Marc ara, que està preparat aquí l'espasa, encara que no està en la millor condició física, però ha tingut molts problemes físics durant la temporada, però tots aquests jugadors marquen una diferència qualitativa, lògicament, no?
1: El món de l'handbol, perquè és una rapidesa absoluta, i quan encara no acabes de narrar una jugada, però és que ja estan fent la següent.
0: Sí,
1: és una cosa que no trobem en la majoria d'esports.
0: Això és veritat. No ens dona temps ni de comentar una jugada, pràcticament, no? Perquè de seguida en ve una altra, i a més amb aquest joc, el que dèiem, de Dominicos, no? Un joc molt ràpid, molt viu, molt actual, no? Perquè ho estem veient, un marcadors d'avui en dia, a l'handbol modern, són marcadors de quasi 40 gols molts dels partits, no? Entre els equips grans, no? I no hem parlat d'això, però el Dominicos és un equip que està treballant brutal el treball de cantera que està fent el Dominicos, Espectacular per posar-se de peu, arribant a fases finals de campionats d'Espanya, o sigui, una cosa espectacular, eh? O sigui, s'ha de deixar remarcat perquè és un club que està fent una feina espectacular.
1: Hi ha equips dels que participen en aquest cap de setmana que estan vinculats a equips de Sobal.
2: Sí. El Villa cas... d'Aranda, el d'ahir.
1: Però el Dominicos no.
0: No, el Dominicos no té equip a Sobal.
2: No, però hi ha, per exemple, el Bada Huesca, té la seva pròpia cantera, però també a vegades agafen jugadors del Dominicos, no?
0: Sí, sí. No, i el Saragossa, que està a segona divisió, també.
2: Abans hi havia el Call Aragón.
0: Abans hi havia el Call Aragón, vull dir...
1: 6-4 en el marcador favorable del Garbí. Jo sempre faig la broma, i em disculpareu, que jo soc de l'època del handball. Atenció, que han robat la pilota una vegada més.
0: Molt bé, Àngel, molt bé.
1: Una recuperació de pilota que és importantíssima. 6-4 en el marcador, se'n podria anar de 3 amb aquesta següent jugada. Jo faig la broma que soc de l'època del Marcol i del Calpissa.
0: Sí.
1: Ha canviat molt l'handbol des d'aleshores.
0: Home, a veure, pensa que abans eren marcadors de 20-18. De fet, jo he jugat a l'època del Port en Sant Antonio, que érem un equip amb el Zup aquí sobre, que era defensar... Pensa que l'handbol d'avui en dia és fer un gol més que l'altre, no? I abans era defensar una defensa més que l'altra, no? I eren marcadors molt curts, i avui en dia pensa que... nosaltres sempre dèiem que si fèiem 24 gols no ens guanyava ningú, ¿vale? Perquè sempre els marcadors eren... La defensa era fer-ne menys. Avui en dia això és impensable. 24 gols a vegades el tens quasi en una primera part, no? Quedes veus primera parts de 20-18...
1: I la normativa així, no? També ha canviat, no? Favorint l'espectacle.
2: Sí. La sacada de centre ara pot sacar des de qualsevol lloc del cercle central, que afavoreix molt més el contragol...
0: Sobretot les plantilles. Abans, quan jo vaig començar a jugar, eren 12 jugadors convocats. Sempre normalment hi havia un extrem i ja està a cada posició. Avui en dia són 16 convocats.
2: El Ricardo Andorinho i tu, per exemple, no?
0: Sí, no, però vull dir que avui en dia són 16. Pots fer més canvis. I també, avui en dia els jugadors són molt més complets, no? Els jugadors ataquen, defensen. Ja no hi ha tants de canvis atac-defensa, que eren molt de l'època de 2000-2010. I avui en dia, doncs, ja tots els jugadors mouen amunt i avall, no?
1: Marcador de 6-5, quan portem 11 minuts d'aquesta primera meitat, veig en Sergi Catalany molt ficat amb el partit. Òbviament, no podia ser d'una altra manera, però també és un entrenador amb un caràcter fort,
2: Sí, ja, tots els que el coneixem, és un caràcter molt... Quan l'Edu m'ha dit llançament i el gol...
1: Quants anys té aquest nen?
0: Em penso que 25, 24, 23, no sé, no sé exactament. Ara, jo penso que són 25 o 26, eh?
1: Ara fotré la pota i ben fotuda fins a baix, eh?
0: No la fiquis, va.
1: Ja, però és de la família Cosmo o de la família Siso?
0: No, família Siso.
1: Siso, perfecte.
2: Fill de Narcís Marí.
1: Siso. Siso per tota la vida amb nosaltres.
0: Professor del Prats de Carrera. Va ser professor meu, sí.
1: Bueno, i va ser company de classe meu, que voleu que us hi digui? També tinc una edat.
2: Va ser el meu president, ja està.
1: El Dominicós amb la pilota, l'equip que vesteix de negre i juga a la nostra dreta, si ho esteu veient per les càmeres del canal de YouTube de l'handbol en Garbí. La pilota 7-5 en el marcador, es manté aquesta distància de dos gols favorable a l'handbol Garbí, que està jugant de manera molt intensa amb aquesta primera meitat. Jo veig una defensa...
0: Estem molt bé, eh? Pensa que 12 gols contra aquesta gent en 5 minuts. També és veritat que ahir van començar bastant malament. Va haver un moment que hi havia un parcial de l'equip basc de 16-10 i després es van entonar, no?, conforme va passant el partit. Molt bé, Edu.
2: Tirant-se aquí, Edu Madí, per tallar la pilota a l'oporter de Comolçada.
0: Hi ha passiu. Passiu avisat. Sí. Passos, i a més havia trepitjat l'àrea, no?, l'extrem. Molt bé el Garbí en defensa, eh?
1: M'has parlat del set inicial del Garbí. Està fent diversos canvis, no?
0: A veure, avui serà important. Jo imagino que cap al minut 15 en Cata, com va fer ahir, anirà fent canvis, sí. Especialment a la primera línia, que hi ha un desgast evident, no?, a la gent que està treballant. I haurà de donar entrada per estar a la segona part el més preparats possible de cara al desplegament físic que té aquest equip del Dominicos, no?
2: Sí, de fet, ahir va reservar Edu Madí al principi de la segona part perquè jugués tota els 15 minuts finals i no haver de patir per si estava cansat o no, perquè, per exemple, les fases anteriors
0: ens va passar,
2: l'Edu va acabar molt cansat, sobretot l'últim partit ja no tenia fulla, i en necessites un jugador així perquè és que és diferencial. Vull dir, surt a la primera línia i una finta seva desestabilitza tota la defensa.
0: No, i el Roger és un jugador, jo sempre dic que és com el Rafinha, no? És el Rafinha de Garbí, és caràcter. Rasmi és un jugador molt, molt important per nosaltres, però clar, el Roger va totes al 100%. Si no li dones descans de tant en quant, t'acaba el partit i és molt difícil que pugui jugar bé, no?
1: És allò que dius que no se sap gestionar.
0: Sí, bueno, no és que no... Sí, bueno, dient-ho així seria un defecte, no? Però clar, és un jugador molt intens, vull dir, no pot estar 60 minuts amb un contra un, i anant i xocant. Per exemple, el joc del Jan és diferent, no? El Jan és un tio que es regula molt més, és molt llest, en aquest sentit, en el que és el desplegament físic, no?
2: No va tant a la brega, va més a la posició, guanyar la posició per habilitat, per coneixement, per pillar el defensor despistat. En canvi, el Roger és més d'incisió, anar davant de l'esto, frec. Ara veiem quan el Jan tenia la posició guanyada, ja intentant fer una empuixadeta per darrere perquè no pogués... Perquè té una habilitat espectacular per agafar les pilotes del Jan.
0: El Jan és un altre jugador que està aquí i podria estar perfectament a una altra categoria molt més alta, eh?
1: Atac de l'handbol Garbí, pilota que pot anar cap a la cantonada, a veure si torna... Ups. Què ha passat ara?
0: No, ha parat, jo penso que abans de que passés algú dolent...
1: S'haurà de netejar la pista, sí. 7-6. Parlem una mica del que esteu veient ara mateix. Parlem una mica del Dominicos. Què esteu veient d'ells?
2: Jo crec que li està costant l'atac, el que hem comentat, la defensa del Garbí és la que volíem veure, contundent, assecant-los aviat, i això està provocant que no puguin efectuar el seu joc, i els atacs també. No estem perdent pilotes tontes, no estem deixant que corrin, i això jo crec que a poc a poc, si mantenim aquest ritme de partit, ens pot anar frustrant i podem anar tirant cap al nostre cantó al partit.
0: Mare meva.
1: 8-6. Mare meva, què?
0: Que porta ja 3 o 4 gols, no? 2-8.
1: Ho té comptat. És el tercer?
2: 4 gols.
0: 4, em penso, sí. No, jo estic d'acord aquí que penso que estem al partit, de moment està on volíem que estés, no? Que no es descontrolés des de l'inici, que no fessin una arrencada forta, estem bé en defensa, els estem de moment amb 15 minuts amb 6 gols, amb el ritme que tenen ells, però sobretot no estem deixant que corrin a la segona onada de contraatac, fent faltes, estem parant el joc. Jo estava parlant amb el Cata abans del partit i estàvem parlant precisament d'això, no? I diu, és precisament el que estàvem parlant, no? Que s'ha de tallar aquest joc que tenen. Veus, per exemple, ara... Ha signat a 7 metres, però és just el que no pot passar, no? Hem d'estar allà molt més junts al centre i intentar evitar aquestes accions d'1 contra 1, no?
1: Doncs hi haurà penal novament, el primer d'ells l'han marcat en l'anterior jugada que ha disposat aquest llançament. A veure si en Pau pot fer alguna cosa. 8-6 amb el marcador, gol. 8-7, es posen a un sol gol, arribada al minut 16 d'aquesta primera part. Estem vivint des del pavelló d'esports de Palafrugell, des del Garbí Arena, aquesta retransmissió d'aquesta segona jornada, una segona jornada importantíssima, perquè d'aquest partit es pot resoldre molt abans, ens ho comentava abans també l'Albert, abans de la jornada final de demà, que també estarem aquí des de Ràdio Palafrugell i el canal de YouTube de l'Embol Garbí en directe per viure el partit de l'Embol Garbí. Juga el Garbí en atac.
0: Necessitem a veure una mica més d'aportació del Marc, a veure si, és capaç d'entrar una mica més en el joc.
2: Quan és la primera aturada del porter Fernando, del Dominicos.
0: Uf, quin golaç.
2: També llançament d'habilitat, aquest fort fluix.
0: Sí, sí,
2: de Jesús Marzo, que marca el seu segon gol. Un jugador que, com ha comentat l'Albert, molt complet, per exemple, veiem que ataca a l'extrem, però sí, defensa en el 2, que això és una cosa que cada cop es veu més, no? Abans era com... Jonas Kalman era com... Uau, és una cosa mai vista, no? Un extrem que pot defensar el 2 o el 3, i ara cada cop hi ha més extrems forts de 1,90 m que pot defensar fins i tot el 3 defensiu.
1: Torna a jugar en atac a l'embol en Garbí, la pilota pel pivot, que en aquest cas...
0: Ha tirat de vídeo,
1: Ha fet la segona aturada, sí, que deies abans d'aquest porter, que heu qualificat vosaltres de molt bo, precisament abans.
0: Sí, a mi és un porter que li has d'aguantar bé, és un porter que és difícil.
2: El contraatac directe, Jan Casellas contra el porter.
0: Molt bé, ja.
2: Molt bé. La gent no sap lo difícil que és que un pivot en un contraatac. Normalment sempre es diu pivot al contraatac, no votis i si li pots no li passis, normalment.
0: Sí, normalment diu que si li passes la pilota al pivot, pilota perduda.
1: Parleu molt malament dels pivots, però ja m'agradaria veure-us allà mig batallant-vos amb tots ells,
2: Que són els que reben... Quan et tocava circular, després rebies quatre hòsties i deies...
1: No, són els que reben més hòsties de tot el món,
2: I era una estoneta, era entrar una estoneta.
0: També normalment són els que més em foten,
2: Sí.
1: Ah, bueno, també, potser. Jo...
0: Ara seria... Ai, anava a dir, seria important que no hi hagi exclusions.
1: Jo he vist una falta normal, però esclar, vosaltres entenem...
0: Bueno, no, les emputxades aquestes de costat normalment es penalitzen sempre en 2 minuts. Jo crec que han estat encertats aquí els àrbits. M'agradaria dir que no, però... Estan pitant molt bé de moment i estan portant el partit molt bé.
2: Bueno, gairebé minut 18 de partit i només una exclusió per cada equip, però bé.
1: Doncs és el tercer penal favorable a Dominicos i el tercer que transformen.
2: Cristi Llonut i Riurescu, que és el màxim golejador de l'equip a la fase de Lliga, les tres fases de Lliga que tenen allà a Saragossa. I és un jugador que ahir també va ser el segon màxim golejador del seu equip per darrere del Martín Usson, que ahir va fer 10 gols.
1: Déu-n'hi-do, no? Juga l'embol Garbí, minut en 18 en 30 segons d'aquesta primera meitat. Està jugant amb la zona exterior de l'atac. Hi ha una pressió bastant forta de l'equip de Dominicos amb aquestes pilotes. Pèrdua de pilota ara en l'atac de l'embol Garbí. Llàstima d'aquesta jugada.
2: Pau Carbó, que es desespera perquè algú havia d'anar al canvi, perquè amb exclusió han tret el porter per atacar amb igualtat de condicions. I si algú no se'n recordava, es quedava a porteria avui. I ahir ja vam veure que Roger Montemayor va marcar 2 gols perquè el porter del Villaranda no li va donar temps a recuperar la posició.
0: La primera vegada que es posa per davant el Dominicos. I ja ho vam veure de totes maneres ahir, que és un equip que va començar una mica fluix i després es va anar entonant. Quan es va escalfant i va entrant en partit i va agafant el caliu, és un equip difícil. Ara el que no hem de fer és que en aquests últims 10 minuts de la primera part ens deixem anar, no? És important que el parcial d'aquesta exclusió sigui el menor possible, no?
1: Veig una defensa del Dominicos molt oberta.
2: Sí, molt punxant. Ara hem vist com ha sortit ell també a l'exterior.
1: La veritat és que sí que tenim molta raó amb el sistema de joc de l'equip del Dominicos, que juga molt, molt ràpid, molt ràpid. Són molt ràpids, aquesta gent.
0: Sí,
1: ho han,
0: sí,
1: fet, que encara estem tornant nosaltres i ells ja estan pràcticament en posició d'atac. Es tornen a posar per davant el marcador. 11-10, igualtat màxima. I és una de les mocions família que té el món de l'embol. Pots estar 3-4 gols a davant i en un moment encara no has respirat que ja el marcador pot estar novament empatat o pots trobar-te per sota.
0: Sí que és veritat que ara en aquest moment del partit sí que les sensacions és que el ritme l'ha començat a agafar el Dominicos. Estàvem portant molt bé el ritme, estàvem dient el ritme de joc nosaltres, i el Dominicos ara mateix està fent molt bona feina i està agafant aquest ritme de joc.
2: Sí, veiem com el defensor de dos ha estat constantment punxant el seu parell, intentant anar a robar a l'imparell. Quan marca Nigueral, aprofita que la defensa està enfonsada per un llançament amb suspensió al pal de curt i anota el
1: és el segon consecutiu que fa.
0: Dèiem que era important que entrés en joc, jo estava dient, em faltava una mica aquesta aportació, aquesta veterania, aquesta... Al final, el Marc és un tio que ha estat al màxim nivell i és un tio que té una qualitat per sobre de la resta de jugadors, no? I sí que esperes que porti aquest plus, no? És veritat que és un tio llest. Sap que el partit es decidirà una mica més endavant.
2: Pèrdua de pilota del Dominico. De fet, ara que Nigueral estava discutint amb el Cata per veure si et canviaven ja, perquè deu veure que ja... El dipòsit, no és que estigui buit, però diu, descanso ara, recupero molta més energia, que si apuro 5 minuts més, potser després ja no acabaré de recuperar.
1: Però fixa't, ja faria 10 minuts que estaria fet pols.
0: Però fixa't l'important, que és una defensa que va pressionant, es va pujant cap a dalt conforme vas fent l'atac, però si els ataques, s'aplanen. I has d'anar de veritat, com ha anat el Roger en el seu moment, com jo penso que pot fer el Lluís ara, no?
2: Mira, ara ho veus. Una enganxada tremenda, Equivos, que havia superat en finta a punt fort el defensor de Dominicos i la defensa excessiva dos minuts.
1: Tu has parlat de jugadors petits, en Equivos. Palambol és un jugador petit, però veig que té una habilitat.
0: És en Chicho Terremoto, no? És el Chicho Terremoto del Garbín. Això, com veiem la sèrie, és un tio amb una qualitat brutal. És veritat que és un tio petit, però fa jugar l'equip de meravella. A mi m'encanta.
1: És una mica el director d'orquestra.
0: Totalment. I és un tio molt llest, amb la direcció.
2: Ha crescut molt aquesta temporada.
0: Sí, sí.
2: Havia tingut diverses aparicions anteriorment a temporades anteriors, però aquesta ja amb molt protagonisme i amb la titularitat.
1: El joc del Garbí que intenta fer-ho des del lateral. I l'equip palafrugellenc que es posa per davant en el marcador. Novament 12-11. Tornem a voltejar el marcador amb aquest ambient, amb aquest caliu, amb aquest soroll, que suposo que...
0: És molt important ara que l'Àngel entri en joc. Ahir va estar una mica més fallon de lo normal, perquè és un tio que té molta qualitat també. Els dos extrems que tenim són dos extrems de nivell. I és important que entri en joc, sobretot per obrir l'espai allà al centre de la defensa. Ara, jugant un dretà a la dreta amb el canvi del Marc Nigueral, tindrà opcions. Ole, Pau. Ole, Pau.
2: Una aturada del porter d'Esclanyà.
1: Tu vas apuntant les aturades.
2: Els gols, les aturades. Jo li he comptat, hi ha hagut una que l'ha aturat i ha assenyalat 7 metres. Jo li conto perquè si hagués sigut gol, haguessin marcat gol, la raó perquè donen 7 metres perquè no aconsegueix marcar. Doncs jo li conto 3, podrien ser 2. No sé, l'estadística de l'EHF com seria en aquesta ocasió.
0: No es compten aquestes parades.
1: Bueno, és que no les comptin.
0: Oh, quina pena.
1: Doncs en compte l'aturada del porter de Dominicos, que també està fent un partidàs amb aquestes aturades, que també penso que en porta 3 o 4, no, ja?
2: Sí, em porta 3 aturades, molt bé, amb la cama a dalt, ara tapant el primer pal. Jo ja l'he vist escalfant, que als extrems els hi donava molt el primer pal, i li agrada anar, rotllo... Me'n recordo una mica a Thierry Omeyer, que també li agrada fer això, no?, que te deixava el primer pal i després te feia com la carambola aquesta amb la cama i te la treia.
0: Sí, sí, totalment.
1: Tornem al joc amb aquests darrers 7 minuts de la primera meitat amb l'Embol Garbí defensant aquest gol d'avantatge en el marcador. Juga el Dominicos, falta. I a les seves parts em penso que hi ha hagut un jugador del Garbí, no el veig ara qui és.
0: L'Adrià, no?
2: L'Adrià Palomares, sí. Està a terra, ha rebut un cop. Un cop al dit, esperem que no se li hagi luxat.
0: Igual, bueno, és igual, això. Una mica d'esparadrap, el fiques cap a dintre i...
2: Tu te'n recordes el Sergei Rutenka a una final contra el Kiel amb el Ciudad Real, que se li va caure el Marcus Alma a sobre i se li van sortir dos dits i va dir, i van posar i allà va...
0: No, te'ls poses i ja està. El dia següent és el que és fotut, però te'ls poses cap a dintre, fiques una mica d'esparadrap i és igual.
1: Però si és la mà de llançament, malament, no?
2: Ara amb l'adrenalina jo crec que pot...
0: Ara mateix no passa res, una altra cosa és demà. Però també et dic, avui això és una final, per tant...
2: Si hem de cremar cartutxos i jugar-nos-la,
0: és el dia.
1: Companys, minut 23, 43 segons, en 12-11, l'igualtat, com en la resta de partits que hem vist, és la tònica d'aquesta fase final. Vol dir que no hi ha equips superiors. En aquest cas sí, el Garbí, perquè juga a casa amb el seu públic, i òbviament això és un factor a tenir en compte, però la igualtat és màxima.
0: Jo no veig cap equip superior a la resta. La veritat és que dèiem que l'equip de Passaia, el Don Ivane, sí que era un equip que en un principi semblava que podia estar per una mica per sobre de la resta, però jo, després de veure una mica els partits, penso que s'ha desinflat. L'equip del País Basc ahir va patir molt amb aquesta derrota contra Dominicos. Avui li ha passat factura també en el partit contra Villarranda. Potser per mi, en quant a qualitat, en tàctic, el joc tàctic de l'equip, amb riquesa, defensa i tal, em semblava l'equip més complet, però és veritat que hi ha molta igualtat entre els quatre equips. No?
1: Està jugant l'equip de... Oh!
2: Sorprèn pel primer pal.
0: Sí, aquesta era d'en Pau, eh?
2: Ah, sí.
0: Aquestes són les que s'han de treure, són les importants, perquè no hi ha espai, és una pilota relativament fàcil, no? Per un porter, i l'han tancat bastant bé, però bueno.
1: I sobretot amb aquesta normativa, que això sí que m'ho varen comentar, perquè quan jugàvem fa molts anys, el que buscaves precisament era la cara del porter, i ara això està penalitzat absolutament.
2: Ara, si és un directe, són 2 minuts, i fins i tot, si no hi ha gaire interposició, pot ser fins i tot targeta vermella. Si veuen que hi ha com intencionalitat de que hi havia estar sol, et poden treure fins i tot d'exclusió.
0: Ara, si el porter està parat, si no es mou...
2: Si no hi ha contacte, una mica de contacte previ ni res, es llança sol, és vermella.
0: Si ho interpreten així...
1: Una pena.
0: Això és el problema que contra és, que si perds una pilota i deixes que corrin, allà és on els estàs deixant jugar el seu joc.
1: Ha voltejat el marcador novament l'equip de Dominicos. Això és un toma i daca, és un no parar. S'ha posat per davant l'equip de Saragossa, l'equip de l'Aragó, amb aquest 12-13 en el marcador. Atac del Garbí. La pilota per en Quibus. Quibus busca el lateral.
0: Quin golaç!
2: Un gol molt difícil, aquest, amb poc angle, poc de parat, arrencant de parat, l'angle llarg a l'escaire, superant el porter.
0: Ho hem dit, quan estem fotuts com ara, quan ens està costant, hem de tirar pilotes cap a fora i deixar que l'Edu i l'Àngel facin feina, i així aconseguirem que la defensa s'obri i podem trobar espais per la primera línia també, no?
2: I aquestes fan pupa al porter, perquè si està endollat i li fots gols d'aquests difícils, li baixes una miqueta la moral.
0: Sí, sí.
1: Pressió defensiva de
0: Roger, la segona d'en Roger. Això ens fa mal, eh?
1: Sí. Explica'ns una mica a la gent que no ho seguim. 2 exclusions, què significa?
0: Sí, fins a 3 exclusions, o sigui, a la tercera exclusió, si ara en tingués una altra, aniria amb targeta vermella i no podria seguir jugant al partit. Llavors, clar, això és un... És veritat que no ens afecta tant, perquè a la segona part el canvi serà curt, vull dir, podrem canviar i podem posar algú a defensar i després hi sortir al lateral, però ens fa mal.
2: Ui. La pilota al pal.
1: Els dos pals.
2: Sí, sí, sí. Això també compta, vull dir.
1: Sí, compta si no va dintre.
2: I
1: sí,
2: també, Monte no havia tingut gaire descans aquesta primera part, i bueno, podem aprofitar que està en aquesta situació una miqueta delicada per donar-li ara minuts de descans i que la segona part surti una miqueta més entrada a la segona part i ja jugar-nos-la fins al final.
1: No hem parlat dels àrbitres en cap moment, suposo que és perquè estan fent, abans ho has comentat, un arbitratge excel·lent. Són àrbitres catalans o són de per ho sabem, això?
0: Està, aquí ens vas a pillar, eh? Ens estàs anant a pillar, tio.
2: La taula són de...
0: Hòstia, molt bé, va!
2: El quart gol de Marc Canyigaral. La taula diria que són de la Federació Catalana, perquè he vist el polo que era fer aquest handbol, però l'aparell arbitral no tinc clar de si són... Porten l'equipació de la Federació Espanyola, però no sé si són catalans o...
1: El partit d'abans m'han dit els del País Basc, m'han dit que els àrbitres són catalanes.
2: Això com el Schuster, de d'on és l'àrbitre català.
0: Jo no crec que avui puguin pitar àrbitres catalans.
2: Ha venit un equip català.
0: Penso, no ho sé.
1: A veure.
2: Normalment es busca sempre d'una comunitat forània.
1: Juga l'embol Garbí, empat a 14 en el marcador, emocional al Manx, estem amb els darrers instants d'aquesta primera meitat. Estava a punt de perdre la pilota l'equip a la Fugida en Comunitat Ràpids pel centre de la defensa de l'equip de Saragossa. L'ha pogut recuperar, empitat als àrbitres, falta, atenció!
2: Quina bona continuïtat de Marc Canyigaral, que va Llosareu, que entra sol entre 1 i 2, llançament amb penetració i gol fàcil.
1: Jo, deixeu-me dir una cosa, a veure, estic veient que els gols del Garbí es reparteixen molt. Això és bo per la defensa que fan ells.
0: Ara, això és bo. l'únic problema que hem tingut en aquesta segona part de la primera part vale, és que hem deixat que el Domenico es comenci a córrer i és el que més mal ens ha fet, sobretot perquè ens desgasta físicament, no? I estava a punt de dir que difícil és comentar un partit del teu equip, eh? Fins ara... Estic acostumat a comentar partits, però mai havia comentat un partit del meu equip jugant-se a algú.
2: Ai, llàstima, havia tocat...
0: Quina pena, eh?
2: Havia tocat Pau Carbó i el llançament fortíssim que troba porteria.
0: Sí, és una pena. Ens falten un parell de paradetes d'en Pau que es donarien la vida.
2: Sant Pipa.
1: Si el partit està igualat...
0: Arribarà.
1: Juga en Canyigarà a la Manquibus. Estem en falta d'un minut i mig. Pausa ara, companys, pausa.
2: Sí, intentar... El marcador empatat, ara el gol és important per intentar anar amb una miqueta d'avantatge a la mitja part o com a mínim donar només l'opció de anar igualat.
0: Si ens quedem com estem ara, està perfecte. Vull dir, no tenim cap pressa, intentem fer un golet i... molt bé, Cata. Nota aquí l'experiència. Vull dir, nanos, tranquils. El pitjor ara és que et fotin un contraatac, perdis una pilota, te'n fotin una altra i en un minut vagis dos a baix. Llavors és el que et pot desmoralitzar de cara a la segona part, no? Per tant, està bé, hem de tenir paciència, intentar jugar un atac llarg, com marca ahir la jugada de l'Encata, i intentar treure un golet. Si anem empatats un gol a dalt, estaria fantàstic.
1: Esteu d'acord amb aquest marcador? Vull dir, si vosaltres haguéssiu firmat per arribar al final de la primera meitat amb aquest empat, un gol a favor, un gol en contra.
2: Sí, jo firmava arribar... A veure, per la meva cardiopatia, arribar al final del partit així... Estaria bé, però jo ho passaria malament, però l'ideal és estar lo màxim igualat possible, no deixar que es marxin en el marcador en cap moment, perquè és on ells es senten còmodes, és amb distància i podent córrer i sentir que si cometen un petit error no és res, els agrada jugar-se-la.
0: També, jo sé, no vull ser... sembla el mal del comentarista, no?, que en diuen, però jo també penso que al final, si estem igualats a la part calenta del partit, si penso que ens interessa estar igualats a la part calenta. Evidentment, si guanyem de 10 al minut 10 de la segona part, fantàstic. Però si jo penso que si anem igualats en els últims 5 minuts de partit, penso que la nostra experiència, sobretot havent estat en unes altres fases i tot, està per sobre de la inexperiència i la joventut del Domenico. Això no vol dir que ells no puguin fer-ho fantàstic, eh? Però, a priori, si tingués que fer una anàlisi, confiaria més... En el bon fer del meu equip, en aquest moment, estan igualat per l'experiència que pot tenir o la diferència d'experiència entre ambdós equips, no?
1: Però és una cosa que la discutirem ara quan finalitzi aquesta primera meitat, aquesta experiència o inexperiència de l'equip del Dominicos. Estem amb el darrer minut.
2: Ups! Aquesta és la sort que ells han tingut abans, que una pilota que frega el porter a nosaltres ens ha entrat i aquí ha aconseguit repel·lir-la.
1: Dominicos buscant el 15-16.
0: Es posen... Això és la pena. Hem d'esperar una mica més a dalt, una mica més individual, quan venen a la segona onada de contratar, perquè si no, els esperem molt a baix i allà ja no tenim, ja no hi ha ajudes. Quan estàs a 6-7 metres és molt, molt difícil fer una ajuda defensiva, no? I l'ajuda que fas ja sol ser 7 metres, no?
1: Fa estona que no veiem en Madí precisament per aquella banda, possiblement perquè li han fet un... Sí. No sé si el pressionen més... El
0: no el deixen tirar directament, està només amb ell.
2: Gairebé mixta, vull dir.
0: Està obert. De fet, hauríem d'aprofitar la finta d'aquell punt, el punt dèbil.
2: Com abans, no?, que Canyigarà l'ha obert...
0: Això és el que no... Això és el que parlàvem, no?, que al final hem anat un a baix i haguéssim firmat l'empat, no?
3: 1978!
2: Ja, temps mort, que...
0: Tenen 4 segons.
2: Si no l'hagués perdut, perquè no l'havia utilitzat en tot el primer temps, i decideix utilitzar falta en 4 segons, veurem. Passa i corre i que algú se la jugui.
0: Ara, l'important, sobretot, és que no hi hagi una exclusió.
2: Exacte.
1: Parlàveu abans d'aquesta inexperiència de l'equip de Dominicos, però, siguent un equip que treballa tan bé i que és un dels punters, malgrat la joventut, en deuen tenir ja l'experiència.
2: Inexperiència a nivell sènior. A nivell de base, segur que ja tenen experiència sectors d'Espanya, campionats d'Espanya, etc. Ens referim a experiència a nivell sènior, no, que és com un grau més, no? Perquè crec jo, com a mínim.
0: Sí, jo penso que han tingut... Ara estic parlant de memòria, però juraria que no sé si infantils cadets han tingut o han quedat entre els tres primers o campions o segons. Sí, no he arribat a tant en la meva documentació, però però sé que han tingut molt bons resultats en el top 8, o sigui, a la fase final del campionat d'Espanya, i han fet una feina, estan fent una feina espectacular. També entenc que aquests jugadors, que alguns ja han estat amb les seleccions inferiors, acaben marxant, no? Per tant, els que arriben al primer equip, de totes maneres, són aquells que queden, però jo penso que és un equip que té una projecció amb tot el que ve de base, amb tot el que estan treballant, que té una projecció per estar a cotes més altes, en categories més altes.
2: Està fent una defensa pressionant per evitar, doncs, un llançament fàcil.
0: Bueno, està molt bé, ben controlat per l'Àngel.
2: Cap problema.
0: Bueno, doncs estem amb un 15-16 al descans, que ha sigut el pitjor que ens podia passar després d'aquell temps que anàvem 15-15, no? Ho hem dit. Però, bueno, al final és un resultat que estem en el partit, està tot com pràcticament com a l'inici, i jo penso que això és el millor que ens podia passar, no? Que estiguem, ja et dic, a la segona part preparats per lluitar aquest partit amb el públic a favor, no?
1: Clar, jo també veig el tema que estàveu comentant vosaltres de la joventut. Si arribem a una part, un final molt igualat, també aquí la forma física no és la mateixa. Òbviament l'equip de Dominicos és un equip jove, per tant, en teoria, i recordant quan jo era jove, fa moltíssims anys, la joventut ha de tenir més força, també.
0: Sí, però hi ha una condició que se'n diu la caguerela, que normalment quan hi ha minuts
2: el
0: importants,
2: canguelis,
0: la musculatura se'n congeix.
2: El canguelis.
0: Sí, el canguelis fa un congeix la musculatura. Llavors, que ens pot passar a tots, eh? Però que normalment, en un percentatge més elevat, també et dic una cosa, eh? A vegades els joves són molt inconscients. Jo he passat totes les etapes i quan era jove era molt inconscient, no me'n donava compte del que feia, en minuts importants. Però també hi ha l'altra part, no? Jo penso que en un percentatge més elevat, la falta d'experiència a vegades fa que prenguis males decisions en moments importants del partit i viceversa, no? Quan tens aquesta experiència, normalment fa que puguis prendre decisions més encertades perquè ja has fallat moltes més abans, no? I aquesta experiència fa que em prenguis de més encertades. Però això, evidentment, no és un vademécum, no? Són coses que et diu l'experiència del que has anat veient i del que has viscut, però no vol dir que hagi d'ocórrer així, no?
1: Una pregunta per tots dos, per gent d'altres esports que m'ho ha preguntat i jo, òbviament, no sé respondre i vosaltres ho sabreu. Primera Nacional, és on te pujarà l'equip que guanyi aquesta fase. Primera, això deu ser molt important. Després els dius, no, és la tercera, no? És el tercer escaló.
0: És segona B de futbol de tota la vida.
1: Bueno, la segona B...
2: Primera ref, ara, bueno, el club.
1: Sí, bueno,
0: l'ep plata de bàsquet.
1: No, però vull dir, a nivell d'handbol, és molt?
0: És... Pot dir una paraulota o no? Estem en horari
1: sí.
0: Els nens ara estan fent coses, no?
1: A veure, tothom...
2: Estan tots tirant penals aquí a...
0: Sí, els nens estan tots fora i els que no, quasi haurien d'estar dormint.
1: És igual, t'ho digo.
0: És l'hòstia, això és l'hòstia. I per un poble com el nostre és l'hòstia, per tot el que estem treballant i professionalitzant el club, tot el que m'ha portat aquestes fases d'ascens, jo penso que el treball que està fent el club, i dic, amb tot el respecte i el carinyo del món, a mi... em posa els pes de punta, o sigui, jo tot el que estan veient aquest d'allò... Sí, bueno, sí, els que em queden, els quatre que em queden, no? Que ja més que de punta estan de costat. Però vull dir que s'ha de valorar això, jo penso que el que estem fent aquí, com estem veient tota aquesta mainada aquí, a la pista, tot el que està creant el club, jo penso, igual és perquè jo sóc molt subjectiu amb això i m'he creat en aquest club, però no té res a veure com quan jo era petit el que es viu avui aquí. Quan jo era petit, sí, venies a veure el partit, menjaves pipes, hi havia ambient, hi havia tres o quatre que no tiren els noms, xutant l'àrbit, el típic, no? Però no era el que estic veient ara, no? Ara hi ha un sentiment, una passió, el club s'ha fet algú, s'ha tornat quelcom més transcendental per la vila, no? Em sembla, i per la comarca,
1: sí,
0: no?
1: Segur,
2: un signe d'identitat ara mateix.
0: Això anava a dir, el nivell d'identitat, el nivell de professionalisme per lo amateur que és encara, no? Perquè com treballa, com el poble està bolcat, com ho viuen, però no només la directiva del club, que és de gent amateur, que està fent tot lo possible, que perd el seu temps en treballant per això, sinó inclús, ho dèiem, amb l'equip, com treballen, com estan concentrats en un cap, o sigui, com si fossin esportistes professionals, que tots ells hem de recordar que treballen, que no es guanyen la vida d'això, i com estan preparant l'alimentació, el treball físic, tot el que estan fent no només aquests dies, sinó durant la temporada. Jo he rebut anàlisis d'en Cata, on m'ha explicat tot, els vídeos que tallen, com ho preparen tot, que jo, quan estava al Barça, és pràcticament el mateix, que fèiem. El que passa que allà entrenaves tots els dies i viatjaves amb charter.
1: I a Primera Nacional què trobes?
0: Home, a Primera Nacional trobes veteranos de guerra, joves molt bons, i trobes una mica de tot, no? Però sobretot jo penso que un reconeixement per l'entitat, no? Una mica, per mi, el mirall aquí a la zona és una mica el Bordils, no? O sigui, és un club que ha fet les coses molt bé durant els anys, que ha involucrat a tota la ciutat dins de lo que és l'esperit col·lectiu, no? Aquest imaginari del Bordils, d'un equip d'un poble molt petit que està a divisió, ha estat de divisió d'honor B, no? Segona divisió. I jo penso que és el que estem intentant, no, aquí. I jo, per almenys, la il·lusió que sento l'ambient, que mica en mica fent les coses bé i treballant i aconseguint gent que confiï en el bon fer del club i en tota aquesta mainada que està aquí treballant, que al final això per qualsevol sponsor és algo meravellós. Penso que estem en aquesta línia de poder, no sé si serà en aquestes fases, però sí tinc clar que amb el pas del temps aconseguirem estar una mica més en dalt i seguir treballant per viure coses molt, molt boniques en el que és la història del club.
1: Doncs fem una petita pausa per descansar una mica, per beure una mica de whisky, perdó, d'aigua, que tenim aquí davant, i tornem immediatament des del pavelló d'esports, des del Garbí Arena, final de la primera meitat, en Garbí 15, Dominicos 16. Perdem d'un gol, però el peix encara no està tot venut.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al pavelló d'esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
5: A on?
4: Elreidelarajola.com.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixòflors.com.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
8: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
9: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. I nosaltres també.
10: Doncs efectivament hi som, perquè acaba de començar aquesta segona meitat amb aquest gol d'avantatge de l'equip de Dominicos. Continuem en directe a aquest equip de transmissió amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell i els nostres locutors. La part més tècnica ens l'està portant en Víctor del Río. La part més d'anècdotes també i de saber una mica com són els rivals, l'Albert Roca. S'ha començat la segona meitat, es posa dos gols per davant l'equip de Dominicos. Per cert, que ha vingut una fan, una seguidora de l'equip de Dominicos, i ens ha dit que felicitem el jugador número 33 de l'equip visitant, de l'equip de Dominicos. Héctor, muchas felicidades porque es tu aniversario. Es que sí, cumpleaños. Aniversari és com ho diem en català, sí. Ho sento. Cumpleaños.
11: Feliz cumpleaños, Héctor.
10: Tenim la cançó de Parxís? No, no? Doncs no la posem pas. Doncs...
12: La rèplica important, rèplica.
11: Important començar bé. Sempre dèiem que les dinàmiques es construeixen els 10 primers minuts de la...
12: Ai, ai, bé, aquí l'any... Tallant aquest possible passe de Fly, de l'extrema lateral contrari.
11: Deia que els 10 primers minuts de la segona part per mi sempre marquen molt la tendència de la segona part, no?
10: A menys que hi hagi molta distància,
11: no? Si es manté la igualtat, ja normalment es manté fins al final, i si no, a sol trencar el partit. Oh, quin golaç, eh?
12: Altre cop, llançament d'habilitat d'Eduardo Álvarez, una altra vegada superant a Pau Carbó.
10: Estan entrant molt per les bandes.
11: Sí, ahir van estar més pel centre, més per l'1 contra 1. Avui ho tenim una mica més controlat, aquestes situacions de moment, però estan sent efectius els seus extrems, no? Que ahir no ho van ser tant.
12: Sí, molt important, vull dir, aquí es veuen els bons jugadors són els que són capaços de trobar l'extrem en situacions de superioritat. El que dèiem. Sí, quan un equip veiem que finalitza pels extrems, és que el joc està combinatiu, està funcionant bé.
11: Sí, sí.
10: Fem un resum, Víctor, de gols. Com estan els marcadors amb aquests gols que acaba de marcar? Perquè l'Edu feia estona que no marcava, però...
12: Porta 5 gols, l'Edu Madí, i és el màxim golejador del Garbí. Jan Casellas i Canyigaral en porten 4 cada un. I del Dominicos, Cristian Llorut Riorescu en porta ja 6 i 4...
11: Molt bé l'ajuda, molt bé l'ajuda, és el que dèiem. L'ajuda defensiva fonamental aquí, en l'1 contra 1.
10: És l'atac de Dominicos, jugant pel centre i combinant amb aquesta zona, preparant la jugada. Veurem si tornen... Ops, hi ha hagut una relliscada.
12: Sí. Fissi aquí, que s'ha quedat clavat, el jugador Dominico s'ha caigut de cares i recuperem la possessió de la pilota.
10: Espita dobles perquè ha relliscat o perquè ha aguantat la pilota? Cas, com...
11: No, pensava que havia votat, ara tinc dubtes, però com no tinc l'instant replay, no...
10: Bueno, t'ho posarem per la propera vegada, això.
11: No, pensava que havia fet el bloc d'aproximació, després havia caigut, però em penso que no.
10: Juga el Garbí intentant cercar l'empat en el marcador de 29, Montemayor amb la pilota, jugant cap a la banda, intentant buscar l'aproximació per a la línia exterior. Kibus
12: repartint passiu, el joc. L'àrbit ha de buscar llançament. Tres passades o quatre... No, tres passades resten. Canyi Garal. Llançament. Oh! Quin gol. Quin gol.
11: Molt bé,
12: important. Gol en passiu. Important. Per empatar el marcador a 18.
10: He vist que l'àrbitre assenyalava...
11: Li està dient en Marc, m'està empujant lateralment, igual que abans has tret els dos minuts, i te l'aquí també, aquestes empujades laterals. Per mi, no ha sigut, eh? M'encantaria dir que sí, però...
12: El llançament que marxa amunt de Ionut Riurescu.
10: M'equivocaria si diré que és el primer llançament d'aquests que en dieu vosaltres exteriors que proven?
12: Més o menys.
11: No, han tirat un, em penso.
12: Quan ara va el contraatac ràpid.
11: No podem perdre aquestes pilotes, no ens podem precipitar. És veritat que és un equip que et porta a cometre aquestes errades, no? Perquè al final juguen tan ràpid que tu mateix desaceleres, no? I no podem permetre això perquè no és l'estil de joc que ens interessa avui. Igual amb un altre rival que tingui més pes, tingui més envergadura, que siguin més veteranos, que els hi pugui jugar com ens va passar contra la Saia Maravilla fa dos anys, no? Que era un equip més veterano, que jugava al joc del carro, que dèiem allò falta i sí, tornar.
10: Jo recordo precisament no? que parlant amb l'entrenador d'aleshores em deia hem d'intentar córrer tot el que puguem. O sigui,
11: era al revés, no? Per guanyar-los havíem de córrer. Però avui és al revés. Si entres en aquest joc, avui tens totes les de perdre, no? Per tant, no hem de tenir pressa en aquestes passades, no hem de tenir pressa per córrer la segona onada de contraatac. Al contrari, hem de calmar el partit i intentar portar el partit al nostre tempo, no?
12: Hem de jugar una mica a la italiana, una mica catenaccio, però sense passar-nos.
11: No hem de tenir pressa en aquestes passades, no hem de tenir pressa per córrer la segona onada de contraatac. Al contrari, hem de calmar el partit i intentar portar el partit al nostre tempo, no?
12: Hem de jugar una mica a la italiana,

0: que el Pau ha aconseguit treure la pilota molt bé. I ara si s'entona el Pau i ens dona un play de paradetes que seria fonamental ara.
1: Quasi roba la pilota al jugador de Dominicos.
0: Hòstia, hòstia.
1: Ai. No. Marc Añigaral que...
0: S'ha trencat, eh?
1: Sí, ha patut una... Ho ha notat al moment, a rebre la pilota.
0: Ostres. Això sí que ens fa mal, eh?
2: És una baixa molt important, companys.
0: Sí. No, fonamental.
1: Fonamental. Al final estem parlant del jugador amb més experiència, a l'alt nivell, a la presa de decisions, a moments importants, no?
0: Ha jugat a Villadranda, ha jugat a Cuenca, si no recordo malament. Sí.
1: Al Bordils, molts anys a Divisió d'Honor Plata.
0: Molts anys a Divisió d'Honor Plata.
1: És dels que no li tremola la mà. No per llançar, sinó per prendre la decisió correcta, que a vegades és més difícil que llançar.
2: Que creieu que ha sigut una estrabada muscular?
1: Segurament. Està parlant ara amb Martí Castells, que és fisioterapeuta, que ens està encarregant.
0: Sembla que és l'isquio, eh? Sembla que està tocant la part de l'isquio tibial.
1: Quan li ha anat a tallar la pilota, ja està. El jugador de Dominicos sé que ha fet un gest brusc que no s'ho esperava, i a vegades aquestes coses, quan no t'ho esperes, et fas un moviment així brusc i pots tenir aquesta petita lesió. I més si ha patit problemes físics com ahir l'Albert durant tota la temporada.
0: Sí, no, i sobretot, ara el que hem de passar una mica és l'estadi psicològic aquest que et deixa una lesió d'un jugador que per tu és fonamental, eh? Ara hem d'intentar relaxar-nos perquè estan les emocions a flor de pell. I recordem que està també el Roger amb dues exclusions, que si ara pel que sigui... Jo si fos entrenador de l'altre equip aniria a l'1 contra 1 a buscar-lo totes les vegades, eh? Per intentar treure el Roger, que és un jugador també clau per nosaltres.
2: Juga el Dominicos, que t'aporta aquest gol d'avantatge en el marcador, amb una segona part que ha començat amb molt bon ritme per part de tots els equips. Aconsegueix el gol al conjunt de Dominicos. 20 a 18, 36 minuts d'aquesta segona meitat.
1: La finta de gir de Ionut Riurescu, i aprofitant, obre cap a l'extrem, que amb molt d'angle defineix. Fins i tot, com hi havia un jugador del Garbi dintre l'àrea al terra, si hagués errat el llançament, podien fins i tot interpretar que pot ser 7 metres, que també és una cosa que es fa... és força actual.
0: Bé, molt bé. Això és el que dèiem, hem de buscar aquestes accions d'en Jan, quan ells comencen a pujar, a pressionar, a tocar-te, no et deixen estar còmode en la continuïtat, i hem de buscar aquesta mobilitat per darrere d'en Jan, no?
2: Canvi de porter en el Garbí. Sí. Explica'm una mica qui és aquest jove porter.
1: És el tercer porter de la plantilla, ahir estava Santiago Castillo, de segon porter, avui tenim a Darna Culleta, que ja ha tingut forces aparicions durant la temporada. I veurem si dona aquesta aportació que necessita l'equip. Ara la passada directa per Jan Casellas en el contraatac.
0: Oh, bé!
2: S'està desmentint amb el tema dels contraatacs, sí. Dels pivots.
1: És l'excepció, saps? És l'excepció que diem que...
2: Que confirma la regla.
1: Exacte.
2: Gol d'en Casellas, 20 en el marcador. Hi ha cognoms que en sonen moltíssim de la història del Garbí. Casellas també n'era un.
0: És que Casellas era de la generació del meu germà, del 75-76, amb en Ciso Ferrer,
2: bueno,
0: en Pancho...
2: Sí, jo, exacte, havíem jugat de manera conjunta, també. Gol del Dominicos, 20-21 al marcador. Segueixen...
0: És familiar, no? Això és com l'embol d'elit, que ja és familiar, no? El Dusevalle, els fills, o sigui... Ja te vas fent famílies, no? Vas fent fills.
1: El Kiselev, no? També tenia el fill.
0: Sí, també, eh? Si comencem a parlar de fills...
2: Com es deia aquell porter del Barça tan famós, amb Bufarret?
1: Barrufet. El seu fill jugava al Barça ara mateix, també.
0: El propi Sikusa. Molt bé, Roger.
2: Important la participació d'en Roger.
0: Sí, el tema és si el Roger aguantarà fresc fins al final del partit. Ara aquest canvi de defensa molt bé en Cata. Sap que és important que arribi al final del partit el menys desgastat possible i, sobretot, el que dèiem, no? Que no li treguin la tercera exclusió. No?
2: Que és una exclusió que seria per al jugador. No és com en altres esports, que pots quedar amb un home menys.
1: No.
2: Òbviament.
1: Estaria l'equip 2 minuts sense un jugador a pista, normal. Ell no pot tornar a jugar durant el partit, però al cap d'aquests 2 minuts pot tornar a jugar un jugador per crear la igualtat a pista una altra vegada.
2: I això no t'aporta exclusió per un proper partit?
1: No hi ha... Podria jugar demà igualment.
2: Perfecte.
1: Només hi ha exclusió si hi ha targeta blava i l'àrbit a l'acte considera que hi ha hagut... Ui.
0: Quin golaç, eh? Ara sí que ha sigut un gol de llarga distància, diguéssim, dintre 9 metres.

0: altres, però és la primera vegada que hi ha hagut un llançament així amb salt, a distància. Ha sigut un golaç, eh?
1: Torna la càrrega a l'Engarbí amb aquesta defensa molt pressionant i molt avançada que està fent el conjunt de Dominicos, buscant tallar aquestes passades exteriors. I m'ha agradat molt.
0: Però fixa't la feina d'en Jan, eh? És el que dèiem, ara quan comencen a pressionar és molt important aquestes corregudes darrere de la línia de Jan, moure, crear confusió entre els centrals, entre els segons, quan pressionen, que no estiguin còmodes, no? I que es creïn aquests espais com ara el Roger, que no ha hagut de fer res, no?
1: Però en Roger ha fet una finta, per mi, molt bona.
2: Finta de mirada, no? De mirar en Jan i dir, te la pa, eh?
0: Ha amagat el pas, la passada, i ja està.
1: Defensa forta de l'Embol Garbí. Vinga, nano, Busó!
2: Bé, bé, Àngel.
0: Bé, Àngel.
2: Bé, recupera la pilota el Garbí. Àngel, és que ahir ja va... De cara a gol no va estar tan encertat, però amb robar pilotes sí, i avui ja està les dues coses molt posat l'Àngel.
1: Abans quan us heu demanat aquell tema de jugadors i de canvis, es demostra ara, per la gent que no sigui tan habituada a veure
0: com van pujant els dosos, estan molt pressionant molt, hi ha molt d'espai allà darrere, no deixen estar còmode amb la distància, per això deia que és important el joc aquí del Jan, no?
2: Ai,
0: quina pena, la passada era per en Lluís, que estava allà desdoblat.
1: 22-22 en el marcador. Canvis novament en Guilà, entra en defensa, també ho fa en Fran, que són jugadors defensius ara mateix en l'equip d'en Sergi Catarany, que viu el partit en nervis, òbviament, com no podia ser d'una altra manera. Estem en empat a 22, això continua demostrant la igualtat d'aquest cap de setmana en tots els partits. Estem vivint aquest marcador i volen tornar... Ups!
2: Llàstima. S'ha colat a... Lucas González entre 1 i 2, aprofitant el desordre defensiu. Jan Casellas, jo crec que si no era gol eren 7 metres perquè estava dintre l'àrea i havia corregut per dintre, però bueno, va estar una miqueta, mai està la més.
1: Doncs vinga, tornem-hi, un gol per sota. Es manté aquesta distància d'un dos gols.
0: Queda molt de temps, queda molt de temps.
1: Siguen 19 minuts per arribar al final del partit. Joan Quibus buscant per la banda.
2: No assenyalen res els àrbits, jo crec que hi havia com franc el contacte previ abans del llançament per Lluís Areu. Quan fa algun canvi la banqueta de Dominicos per donar refresc i entren nous jugadors.
1: L'equip que vesteix de negre en la jornada del dia d'avui, el Dominicos, l'equip aragonès, que està buscant la superioritat però no ho ha aconseguit. Ara, el Garbí té l'oportunitat d'empatar el partit una altra vegada.
2: Compte. Sortia el jugador... Això és una cosa que es fa molt al canvi de defensa, sortir amb sorpresa i que el jugador no estigui mirant. L'Edu Madí, el llançament de l'extrem. Oh! Atenció. El sisè gol de l'Edu Madí.
1: Jo no sé si ha tingut alguna errada amb els seus llançaments, no. Perquè no l'he vist, eh? Sí, 6 de 6, en aquest cas.
2: I els 7 metres, 1 de 1. Pocs 7 metres comesos per Dominicos, eh?
1: Veig que només han llançat un penal, no?
2: Sí, només un, al principi del partit. El llançament d'habilitat
1: aquesta
2: pel primer
1: banda,
2: pal.
1: Aquesta banda dreta sí, ens està entrant molt.
0: Necessitem una parada, un parell de paradetes, un algo que ens fiquin al partit.
2: Torna a sortir Pau Cardó. No ha sortit d'efecte a vegades aquest canvi de porter.
0: Sí, però em falta allò...
2: Sí.
0: Una d'allò que ens dongui...
1: Bueno, per donar-te moral, però també per baixar la moral del rival.
2: Sí. Que la porteria és, fa molt, moltíssim.
0: Que bo, Jan. Que bo.
1: Parlàvem de 7 metres i serà llançament de 7 metres.
0: Per mi, el joc passa per això, eh? Per aquestes jugades ara, per la llistesa aquí d'en Jan, el moure's entre línies i fer feina aquí, eh?
1: Avui hem parlat. Ara hi haurà el llançament de 7 metres, l'Edu Madí, per buscar l'empat a 24 en el marcador. Llançament, gol, 24-24. Hem parlat de victòria d'un i victòria de l'altre, però no hem parlat d'empat. Què passarà amb l'empat?
0: Bueno, empat, pues, dependrà de lo que facis demà. Si es posarien els dos equips en 3 punts i si guanyen els dos, anirien al gol a baràs, entenc, general.
2: La qüestió és de fet
0: si demà, per exemple,
2: si
0: guanya Dominicos a Villadrana i guanyem nosaltres a Don Ivane, cas d'empat, eh? Ja seria pel gol a baràs general de tota la fase.
2: Quan la passada...
0: El problema és que ells han guanyat de 6. l'altre dia.
1: Ahir.
0: I nosaltres, clar, el Don Ivane van guanyar ahir de 6.
1: Sí.
0: 39 a 33.
1: Bueno,
0: per tant, nosaltres hauríem de tenir una victòria important i ells també, clar.
1: Haurem de parlar amb els companys de Guipúscoa perquè amb un bon xuletón es deixin marcar uns quants gols per demà. Juga l'en Volgarbi amb la possibilitat de posar-se per davant en el marcador. Hi ha hagut falta sobre en Roger, que estava intentant l'entrada pel centre de la defensa visitant. Hi ha molta pressió.
0: Sí, se van acostant els minuts calents del partit, eh?
2: Ai, ha passat la falta en atac, el jugador Dominicos.
0: Ho va fer molt bé, eh?
2: Ha llegit la trajectòria de Roger Montemayor i ha buscat molt bé la falta en atac per recuperar la possessió de la pilota. Ara l'Àngels intentava anticipar la pilota a l'extrem i llàstima. Pau Carbó.
0: No estem tenint sort tampoc a la porteria perquè aquesta pilota l'ha llegit molt bé Pau, s'ha tirat al terra i tot així pues, ha entrat allò plorant, no?
1: Madi,
0: ens falta aquesta paradeta, ho estem dient, eh? Ens falta la paradeta. Hem de, tots com allò, el libro de secreto, tots aquí ara pensant la paradeta.
1: 24-25, minut 45, estem a la meitat de la segona meitat. Torna a jugar l'en Volgarbi, buscant la jugada d'atac.
2: Home, aquí hi ha hagut...
0: Molt bé, ah, és molt llest, eh?
2: L'Edu Madí circulava i no li ha permès circular en llibertat, l'ha parat de mala manera i clarament exclusió pel jugador de Dominicos.
1: I serà 7 metres, també?
2: No, perquè no hi havia possibilitat de llançament,
0: no,
2: això és una exclusió.
0: No. Sí.
2: Però molt important aquesta superioritat numèrica per intentar aprofitar.
0: Ara hauríem de fer un parcial per anar bé, eh? Un parcial 2-0 seria molt, molt bo per nosaltres.
2: Un bon atac, una bona defensa i un altre bon atac.
0: El problema d'avui en dia és que l'exclusió no val res en atac, no?
2: Clar, perquè troben el porter.
0: Hòstia, s'ha fet mal, eh?
2: Sí, perquè ha trepitjat
0: sí, ha trepitjat el caure. Ja n'ha trepitjat a un.
2: I una altra exclusió pel Dominico. Doble inferioritat. Pues
0: aquest moment és fonamental, eh?
2: Clau. Perquè ha anat a tancar més del que podia i ha interposat el llançament de Jan Casellas a l'espai que havia guanyat.
0: Pues ara amb dos jugadors més, és fonamental primer aquest penalti i després fer una bona defensa amb superioritat perquè ja per molt que camina el porter seguiran sent un menys. I intentar treure rendiment d'aquesta doble inferioritat. Doble superioritat, vamos.
1: Busquem l'empat a 25 en el marcador.
2: Oh. Llàstima, quina parada del porter.
0: En quin moment, quina mala sort.
2: Miguel Sánchez, que acaba d'entrar al partit.
0: Molt bona parada. Ahir ja li va passar a l'Edu, que quan es van quedar darrere el porter té més problemes. Li costa més escollir el llançament, no? Allà ha d'aguantar una mica més, ha d'esperar...
2: A veure quin moviment fa.
0: Sí, veure cap on va el porter, no?
2: És complicat, quan ja portes sí. Uns quants 7 metres sí, flotats. Sí. Entra la psicologia, tu lo sabes, jo lo sé. I bé, bé. Errada.
0: Hi ha pressa.
2: Sense porter hi ha gol. Que gran, Lluís Areu. Ha vist que no hi havia porter, no hi havia ningú. I jo pensava, ai, mare meva, qui acaba de fer? Però és que ja hi ha porteria avui de gol fàcil.
0: No, però ha fet molt bé, s'ha aproximat mica en mica, però estava més a prop, perquè no hi hagi menys tant de risc en el llançament.
2: No tothom és Luis Frade, no? No tothom se la pica de mig camp.
1: Aquí és on te parles tu d'aquesta serenitat que tens en moments.
0: Que és difícil en aquest moment del partit, eh? M'està costant a mi tot.
2: I ara un altre cop.
0: Falta en atac.
2: Falta en atac. Garrit, possibilitat de ficar-se per davant, Edu Madí a l'atac. Tenta la finta, la busca l'Àngel Jiménez, llançament a molt d'angle.
0: Oh!
2: Massa bot, llançament amb massa bot d'Àngel Jiménez.
0: Mare meva, avui, quin patiment.
1: Sí, perquè han tingut aquestes oportunitats, el penal i aquesta situació
0: plana. Sí, perquè...
1: No controlo els dos minuts, sí. No sé quan queda.
2: Resta encara una miqueta de la...
0: De la primera superioritat. De la primera exclusió, no?
2: No, perquè han tret porter i falta un jugador.
0: Sí.
2: Que encara han sigut de que menja... Llàstima. Pilota directament fora, no hi ha porter, recordem, ara ja m'he donat compte.
0: Puja.
2: Ara ja li ha donat temps al porter a recuperar la posició, però bueno.
0: Encara estem un mes, ja s'ha tret una de les exclusions.
2: I ara ja... Igualtat numèrica en pista, Roger Montemayor aprofita l'última acció.
0: Molt bé, 7 metres.
2: I treu els 7 metres just quan el jugador de Dominicos ja estava intentant recuperar La igualtat, Roger Montemayor, amb la penetració aconsegueix els 7 metres.
1: Jo sempre, això de la defensa a dins l'àrea sempre havia estat un dels grans maldecaps que jo havia vist al món de l'embòlic com defensar, perquè si el rival t'està apretant cap a dintre és molt fàcil que entris.
2: No, si tu comences la defensa estant a dintre és quan és penal, però si tu comences a fora i t'arrossega cap a dintre i és una acció ben feta, no és.
0: No? Clar, Roger.
2: És si aprofites entrar dintre l'àrea.
0: Molt bé!
2: Roger Montemayor, que torna a ficar el Garbí per davant.
1: 26-25, després del gol de penal, el darrer que havia llançat en Marí, havia aturat el porter, en aquest cas no ho ha pogut fer. Es posa per davant i encara continua, o ja han recuperat els jugadors, ja ho han recuperat tot, no?
2: Sí, sí, sí, ja estem en igualtat numèrica, ja. I la parada de Pau Carbó, la parada de Pau Carbó, la que demanàvem, la que demanàvem, aquí la tenim. La parada que demanaven, importantíssim per mantenir l'avantatge i intentar buscar el més dos. Que gran. Com ha anat a baix.
0: Mira com bufa, eh?
1: Jo diria que
0: s'ha... Mira com ho sap. Sap que ara mateix és el seu moment, és important.
1: Els nervis que poden afectar el quadre rival, en aquest cas, amb el Dominicos. Juga amb Pol Garbí buscant l'avantatge de dos gols.
0: Ja, calma.
2: Important. Ai, la falta en atac. S'ha tirat a sobre Lluís Hereu del seu defensor. Portant ara, no concedre gol ràpid. Està a punt de demanar.
1: Falten 11 minuts per arribar al final de l'encontre. Emocionant, com tots els que hem viscut fins ara, amb aquesta fase d'ascens a la Primera Nacional a través de Ràdio Palafrugell i el canal de YouTube de l'Embol Garbí. 26-25.
2: Estira el fly i la parada de Pau Carbó.
0: Oi, Pau!
2: El llançament, que era molt difícil, l'ha agafat en un punt de la suspensió.
0: Jo penso que estava trepitjant, eh? Sí. Però quan ha tirat, ja havia caigut.
2: Està fent la de Luca Baló, una mica, eh?
1: En dia fly, d'això.
2: Sí, fly.
1: Seria
2: fly.
1: Una liu.
2: Depèn l'idioma, també, eh? Aquí li diuen fly, a Alemanya li diuen kempa i a França li diuen kung fu. Vull dir, ja, per a gusto los colores.
1: Home, això de kempa seria més per al porter, eh?
0: No, kempa alguna... li diuen perquè hi havia un jugador que ho feia. Que es deia Bernard Kempa. Sí. És el de la marca de roba, també.
1: Home, no, jo anava a fer la broma de que el Kempa ha de ser el porter. Algú campari, no? Home, alguna cosa hem de dir de dolenta.
0: Molt forçat, això.
2: Ai, quan roba la pilota el jugador del Dominicos. I Pau Carbó, que la torna a aturar, increïble. Increïble. Bueno, si demanaven que parés... Para muestra un botón. Para muestra un botón. Ai.
0: Oh. I ara no podem entrar... Amb aquest nerviosisme. Jo sé que ara són minuts que volem resoldre ràpid, però hem de fer el contrari.
2: Demana temps mort a Dominicos.
0: Molt bé també a l'entrenador de Dominicos, pensant que l'equip està descontrolat.
1: Està mirant en Sergi Catarain com parla amb en Lluís Hereu d'aquesta situació, nervis a tot arreu i tens mort, que no sé
0: ara, qui l'ha demanat. Ara l'ha demanat l'entrada de Dominicos, només el pot demanar el que té la pilota en possessió. Ara l'important per mi d'encant és baixar revolucions i nanos, tenim el partit a la nostra mà. Estem a casa, juguem a casa, fem-ho tranquil, partim d'aquí de la defensa, ara mateix el més important és treure la defensa i l'atac, intentar allargar-ho el que puguem, però no perdre la pilota perquè ens facin un contraatac ràpid. Perquè ells ara mateix en atac estàtic tampoc estan trobant solució.
1: Estem arribant a la part decisiva del partit. Bé, decisiva perquè el partit està 26-25 favorable al Garbí. Està allà on volíem, queden 9 minuts i mig. Hem perdut dues, tres possibilitats de posar-nos a dos gols. Per sort, en Pau ha fet dues aturades també magnífiques que han impedit a l'equip de Dominicos empatar el marcador. Tornarà a tenir l'oportunitat ara. Veurem què passa, però de moment estem en aquest punt que els nostres comentaristes volien.
0: Quin ambientàs, eh?
2: Jo em pregunto si algun dels equips que ha vingut de fora es pensava que això seria així. Jo crec que tots els que han vingut de fora hauran dit això...
0: Els aficionats del Dolivari, no?
2: Sí, els jugadors dels altres equips, perquè estan fins i tot aquí, perquè és que l'ambient és per gaudir-ho.
0: Sí, sí.
1: Home, vosaltres n'heu vist de molt calentes amb el món de l'embol, sobretot també l'Albert de pistes d'aquestes, com deien abans, les d'Alemanya, sobretot, deien, no?, que eren... que eren brutals. Bueno,
0: per mi les pitjors, amb molta diferència, són les de l'ex-Jugoslàvia. Especialment Sèrbia, Montenegro, Bòsnia...
2: Zagreb,
0: a Bitola me'n recordo un ambient infernal allà a Macedònia. I on era? Estrella Roja.
1: De Belgrat.
0: Brutal, o sigui, una cosa...
1: Juga...
0: Sí, com a ambient infernal, ho diem infernal, eh? Si vols, 20,000 persones ficades aplaudint així tots a la vegada, Alemanya, no? Però si vols ambient allò que fas passar por...
2: Gel amb mala llet als països balcànics. Ja li agradaria algun equip de Sobal veure això d'aquí cada dia, eh?
0: Molt bé, Pau!
2: Sisena parada del porter del Garbí.
1: I el més important, tercera consecutiva.
2: Correcte. Li demanàvem i és que...
0: Tenia que aparèixer.
1: Vinga, a veure si ara...
2: És com la carta als Reis Mags, eh? Ens ha concedit, ens hem portat
0: ara,
2: bé.
0: Ara seria tan bonic, un golet més, ficar-nos de dos si en aquest moment, que no ho hem aconseguit en tota la segona part.
2: Seria...
1: Si tenim la sort amb aquesta jugada de poder aconseguir el gol i posar-nos dos d'avantatge en el marcador.
2: A Lluís Areu intenta penetrar Roger Montemayor, que se la troba amb una sola.
0: Oh!
2: Llàstima, Edu Madí. Es lamenta el jugador del Garbí.
1: Doncs estan fent un partit de porters ara mateix.
0: Sí, sí. A veure, la gent comença a estar cansada, segon partit. Hi ha molta humitat aquí, o sigui, la gent comença a estar una mica cansada.
2: L'enganxada d'Aguilar, que també pateix problema físic, rampeta...
0: Ara és important que no hi hagi una exclusió. Ens faria més mal una exclusió que un gol.
2: Deixem xutar... El que dèiem.
0: Oh, no. No!
2: Deixar xutar... En aquesta ocasió l'Edu considera que ha arribat a temps, ha arribat justet.
0: No s'ha de tocar.
2: Ha arribat justet.
0: Dos minuts.
2: Això és una altra cosa que als anys 2000 aquestes cosetes...
0: Això era siguen jugando,
2: eh?
0: Ojalá que jo jugava al principi, sobretot, ja cap al final una mica menys, però fotien unes gardeles allà, tocaven tirant de l'extrem. Doncs això és el que més mal em fa, m'ho acabava de dir. Dic, ara el més important és que no es treguin dos minuts, perquè anem davant el marcador. És millor un intercanvi de gols que uns dos minuts.
2: Ionut en el llançament. I anota, molt segur des dels 7 metres, Cristian Ionut Riurescu. 7 gols al partit. 4 des dels 7 metres, 100% d'efectivitat.
1: Ens hem quedat aturats amb el 26 en el marcador des de fa una estona. Menys mal que s'han quedat aturats amb el 25, han mancat ara de penal el 26, però també s'han quedat aturats mercès a les bones intervencions en Pau, però la veritat és que el porter visitant està també fent unes aturades boníssimes amb aquests darrers instants. Montemayor busca l'entrada.
2: Passada Jan Casellas i el gol.
0: Va.
2: Que gran aquesta passada de Lluís Areu per Jan Casellas, que també es posa amb 6 gols. Molt bé, Aguilar. Molt bé, Aguilar, com ho celebra, sap que és una defensa important, el gol ràpid no l'ha permès. Mas que anar 1 contra 1 contra Aguilar i xocar amb ella sent com una paret de ferro, eh?
0: És dolor.
2: És marbre.
0: Ai!
2: Llàstima.
1: Escolta, quants gols porten des de la banda? Perquè
0: ara, no estem...
2: 4 gols porta Eduardo Álvarez.
1: Però ens estan ametrallant
2: gairebé des d'aquesta
1: banda dreta.
2: Segona part. Troba molt bé l'angle curt. Gairebé tots els gols han sigut per l'angle curt o d'habilitat.
1: 27-27, encara queden 6 minuts de joc. El Garbí amb exclusió encara, jugaran 6 homes de camp, sense el porter.
2: Està encara un minut, Roger Montemayor.
0: Abaix.
2: Pau Carbó ja ha recuperat la posició.
0: Va, no deixem córrer.
2: Molt bé aquest replegament defensiu, aquest canvi d'atac defensiu també.
0: Estem un menys, encara.
2: I vindrà bé l'Edu aquests 2 minuts per refrescar una mica i agafar aire. Sí. Dintre de lo dolent, positiu, no? Traiem la part positiva.
0: Bé, passiu.
2: Anem. Ai, quin golaç al pal llarg, mare meva. Uf. Ha trobat molt bé la continuïtat, Dominicos amb la superioritat numèrica, cap a l'extrem amb molt d'angle. Pau que ha anat a baix,
0: sí,
2: i trobant l'angle llarga d'Escaire. Increïble, que hi ha molt esquerrà. Vull dir, jo he vist equips de Champions que no tenen esquerrà suplent a l'extrem i ha de jugar un rectificat. Sí que li he vist la flor amb Krasniewski. I aquí, gairebé tots els equips ja tenen jugadors esquerrans, no només a l'extrem, sinó també al lateral.
0: Sí, bueno, en aquestes fases precisament no hem vist gaire esquerrà lateral, bueno, això. Però dic que a l'extrem sí, a l'extrem i molt bé, eh? A més, hem vist també el Villaranda, el nano que tal, que...
2: Sí, Bors, el Bors.
0: Sí, que va fer molt bé també ahir. Bueno, sí, estem veient bastant nivell, però és veritat que el que més costa potser és trobar un esquerrà alt, no?
2: Sí.
0: Allò que pugui jugar en primera línia amb garanties. Per això, ara estaríem potser parlant d'una altra cosa si tinguéssim el Marc, no? Si no se'ns hagués lesionat en Canyigarà, no? Sobretot per la tornada a la continuïtat. O sigui, al final, amb el Lluís, el joc mor cap a la dreta, no? Si no aconsegueixes la sobrietat cap allà, ja el joc es trenca i has de tornar a iniciar a partir del Roger. El pes ofensiu s'inicia molt més i recau molt més en la presència d'en Montemayor, que això també afecta el nivell físic d'ell. I en el cas de tenir que llegar l'alt, doncs podríem tenir aquesta tornada a la continuïtat per acabar cap a l'altre costat, cap al costat de l'Ebre.
1: El problema que tenim nosaltres a les bandes, una mica el que han fet ells amb en Madí, de bloquejar rodant, no seria una defensa interessant poder tancar-te amb els laterals i impedir això?
0: A veure, jo crec que estan seguint bé el que és el programa del partit, no? El plan de joc que tenia ideat en Cata. Jo crec que estan tancant molt bé el centre, no estan permetent aquests un contra un que vam veure ahir, no els hem vist tan clars avui. I és veritat que això fa que a l'hora de tancar donis espais als extrems perquè puguin tirar, no? Pensàvem, o jo pensava que avui alguna que altra parada més ho trauríem en aquests exteriors com va passar ahir, en el partit del Dominicos, que el porter Basc va treure unes quantes pilotes d'aquella zona, però no ho estem aconseguint. Però bueno, el pla de joc és una mica aquest. És evident que en aquest moment o en aquesta fase del partit, veient que estan siguent efectius, doncs potser hem d'intentar, sí, que canviar aquesta estratègia, no?
1: Empaten a 28 en el marcador. Queden 5 minuts exactes de joc. Emocionant al màxim i amb un pavelló a rebentar. Com tenim ara mateix aquí, juga la pilota l'Embol Garbí, falta...
2: Estimada, perquè havia aconseguit la superioritat en aquell cantó d'allà, però no ha aconseguit trobar la continuïtat de Lluís Areu. Estimada, que busca l'Àngel.
0: Vinga, era passiu.
1: Bé, havia de llançar, no?
0: Sí. A veure, hi havia passivitat. El problema és que no ha acabat de ficar bé el braç. I quan no acabes de ficar bé el braç i allò, el que se'n diu, ficar el braç fins a dintre la cuina, el llançament és molt fàcil que se te'n vagi cap amunt.
1: Doncs en atac el Dominicos. Entenem en la fase crucial d'aquest encontre amb els darrers instants del partit. Roix final, important l'aturada.
2: Tremenda aturada, Pau Carroll. Pues...
0: Parem.
2: Calma, sisplau. Increïble, Pau Carbon, aquest gruix final del partit. Espectacular, eh? Sí. 7 parades, gairebé totes en aquesta part final del partit.
0: I quin 1 contra 1 que acaben de fer.
2: Sí, eh?
0: Ostres, ha sigut una parada brutal.
2: Ara l'Àngel que buscava circular, el defensor ha interposat una mica, l'Àngel ha intentat buscar...
0: Ho han de fregar la pista.
2: Sí, perquè està... Bueno, veiem des d'aquí el vessal, eh?
0: Això ens va bé, eh?
2: Parem una miqueta.
0: D'oxigen al cervell no ve mal. Sí. Mira, està el Cata marcant puny. Està marcant jugada aquí.
1: Tu no la saps, aquesta, eh?
0: Cap a l'Edu. No me la sé les jugades de l'equip. No. Però penso que està marcant puny cap a l'Edu. Anem a veure.
2: Play by play, amb el mando de la play en Cata ara mateix, intentant guiar l'equip. Montemayor, va al 2 contra 2.
0: El fitxet.
2: Va al passe llarg. Intenta buscar cap a l'Àngel. Molt
0: bé! Que gran
2: l'Àngel.
0: Va. Sense exclusió.
2: Era un llançament difícil, eh?
0: Tranquil. Ajudes.
2: Bé, molt bé. Un altre cop l'Àngel. Molt atent en defensa.
1: És un... De tots els jugadors que jo he vist fins ara, Anguilar, com es diu de nom?
2: Marc, potser?
1: Marc Aguilar?
2: No estic segur.
1: És una torre.
0: Penso que havia jugat a la CB, no?
2: A mi em sona que havia jugat a Basc
0: bàsquet en un nivell bàsquet alt,
2: nivell alt, sí, nivell alt,
0: no sé si
2: sí.
0: Igual una cantera de CB o allò. De fet, porta molt poc temps jugant amb bol.
2: Sí,
1: doncs escolta,
2: és un tros a mitjana de temporada l'han incorporat a l'equip. Ja, oh! Importantíssim.
1: Gol d'en Montemayor, d'en Roger.
2: Defensa. Parem aquest atac. Gràcies. Ai, llàstima.
1: Sí,
2: ara tot el Dominicos li corre la pressa. I nosaltres el que hem de fer és el partit al màxim possible.
1: Encara queda un munt, queda un munt.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Importantíssim.
1: És que és una torre, tio. A mi m'atrapa i em deixa sense ossos.
0: A mi fa por, eh?
2: Sí.
0: Oh, no.
2: Ratko no. Nikolić.
0: Ara ha pitat 100 metres. Per defensa interior de l'Edu Madrid. Bon, no sé, clar, és que des d'aquí tampoc...
2: És molt complicat la perspectiva.
0: Clar, la perspectiva...
2: Jo hi pitava una línia...
0: Sí, sí. Però de totes maneres, claríssima. Els àrbits han pitat molt bé tot el partit. Sí.
1: Una aturada un ara seria aigua de maig.
0: M'agrada molt que en aquest ambient de tant caliu, els jugadors, els àrbits, el públic i tot, estiguin actuant en conseqüència.
1: La veritat és que han sigut uns partits molt nets, no? molt esportius. Ah,
2: quan passen desapercebuts és bona notícia.
0: Sí, sí.
1: Yes. No, llàstima, 30-29.
0: Uf, quin patiment, no?
2: 2 minuts pel final, 30-29.
0: Quin patiment.
1: Déu meu senyor, això sembla un partit del meu Atlètic, que no paro de patir. 30-29, atac del Garbí.
0: Sortirem d'aquí amb un parell de quilos menys, eh?
2: Sí.
1: Anem a veure aquesta jugada.
2: A passada molt difícil d'Oriol Quibus.
0: No hi ha pressa.
2: Roger Quibus. S'ha precipitat una mica amb aquesta passada sí, sí. Llarga.
0: No havia pressa.
2: Bé, Edu Madrid que ha tallat la pilota. Molt important. L'Edu ha estat a punt de tallar la pilota. L'han mitrossat. Ha fet que no arribés a les condicions que esperava l'extrem tirant davant carrera. I el llançament ha sigut el còmode. Sí, sí. I el Pau ha pogut intervenir bé. Són aquests petits detalls.
1: Jo pensava que l'havia tocat. Perquè no,
0: última,
1: no,
0: últim no minut, eh? Últim minut.
1: Últim minut, un gol a sobre el Garbí. Gol a sobre el Garbí.
0: Va.
1: Amb calma, molta calma. Roger Montemayor a la pilota, va. Buscant cap a l'esquerra. No veiem l'esquerra. Antiga.
0: Avís de passiu, eh? Avís de passiu.
2: Passada per l'Àngel.
0: No!
2: Què
0: pites?
2: Ha pitat
0: que sortia de fora de la pista. Sí, ha arrencat des de fora de la pista, eh?
1: És l'últim atac del partit?
2: No se sap, depèn.
1: Ui. Queden 24 segons, 23. Jugada d'atac de l'equip de...
2: Temps mort.
0: Sí, no ens va bé...
2: Gasta el temps.
0: No ens va bé l'empat, de totes maneres. Perquè és... No ens va bé l'empat perquè...
1: No, perquè
0: ells van guanyar ahir de 6 i nosaltres vam guanyar
2: d'un. I ens obliga a guanyar demà, tant de diferència de gols àmplia.
0: Clar, ens obliga a guanyar d'una diferència molt àmplia. No sé que els del Toni Bane...
2: Se'n vagin a platja d'Aro.
0: Que des d'aquí fem... Fem una...
2: Una col·lecta.
0: Els
2: donem una revolut carregada.
0: Perquè puguin anar allà on puguin.
1: A quin lloc de Palafrugell es menja un bon xuletón, que els convidem.
0: On sigui, és igual. Imaginaria que en Facundo, que en Jordi els explica bé.
2: Una targeta prepago, els hi carreguem ràpid.
0: Sí.
1: De tota manera, deixeu-me dir que han marxat una mica enfadats, perquè el públic del Garbí estava animant els altres.
0: Això m'agrada sí, perquè ets maria.
1: Temps mort, queda mític.
0: Lo millor d'aquí és que nosaltres animàvem al Via d'Aranda i ara al Via d'Aranda arriba al Dominicos.
1: Com jugaríeu aquest últim 20 segons?
2: Amb la vida. Defensant la vida.
0: Ara... És que...
2: S'ha de defensar amb la vida i ja està.
0: Sí, que no fiqui gol. És que no hi ha més aquí,
1: que
0: ja. Igual, com, a veure, hauria... Jo crec que intentaran jugar, moure un play de passades per apurar el temps. I intentar arribar als últims segons amb possibilitat d'empatar perquè els interessa empatar. Com et deia, ara mateix, tal com està el marcador, els interessa un empat a ells.
1: No us desenganxeu de la ràdio, no us desenganxeu de la tele, no us desenganxeu de YouTube, perquè estem en el moment capdalt.
2: La xuladeta.
1: Última jugada d'atac del Dominicos. A veure si podem defensar-la bé, aquesta pilota, aquesta jugada...
2: Oh, penal. Oh. 7 metres, per què? Molt, jo crec que no havia arribat a superar el defensor. L'equip que havia aturat
0: 100 metres.
2: Just.
0: No, no és, bueno, a veure, potser diu l'àrbit que estava dintre l'àrea. És que d'aquí com tampoc ho veiem gaire.
2: Als peus no m'havia fixat, jo m'havia fixat que la trapa era una reglamentari, però...
0: Va, va. Va, Pau.
2: De Sergi Catarany, temps fort de Sergi Catarany, mira com s'anyala la grada. Molt intel·ligent, perquè així no hi ha passiu amb, el temps, amb aquest temps mort.
1: Em sap greu per tu, perquè penso que te trauran la foto i li posaran la d'ell.
0: A mi m'és igual, la foto. De fet, la meva foto és més ben lletja, de cop i porta.
1: Ha estat... Oh! Ha estat Nanos, un final apopèric.
0: A 5 segons
2: de història
0: de nacional, eh? A 5 segons. Si us plau.
2: Per favor, dica'm... Bueno.
1: Esteu nerviosos, nois?
2: Molt, bueno.
1: No, no, els petits, també. Última jugada, pressió absoluta, bueno, sobre els altres de pista. Un jugador pot aguantar la pilota de 5 segons?
0: Poden pitar passiu, si l'aguantes o d'allò. Sí. Poden, o sigui, si l'agafes i te la quedes així, te poden pitar. El millor per mi és aguantar-la una passada i tirar-la cap allà.
2: Sí.
0: Te n'ha de temps a tornar-la.
2: Sí.
0: Jo, el que faria, abans de perdre-la per allà.
1: Home, si la llencen aquí, aquest sector...
2: Sí, sí, que,
0: si la llences cap aquí...
2: S'ha de desmarcar no un jugador i buscar una passada.
0: L'aguantes 2-3 segons i la tires, veus? Ja està, ja està, no dona temps. Ja està,
1: no.
2: Increïble.
0: Som de nacional! Sí. Ho sento, nois. Marxo, eh?
2: Endavant.
1: Bueno, marxem tots. Final de l'encontre. Final de l'encontre. Josep Maria Mora, el que ho va començar tot. Abrançant-se amb en Bataller, el que ho va començar tot. El noi de Bordils, el que em va fer de profe i que va crear l'embol Garbí. Està allà, espaterrat, està...
2: Sisplau, que entri, les ambulàncies, per si de cas. Invasió de camp, com era previsible, ho anava a dir jo, però...
1: Final de l'encontre, senyores i senyors. Arribem, Víctor. Una victòria que a mi em deixa sense paraules. Per primera vegada a la vida, suposo.
2: Home, és... Bueno... És que fa dos anys pensaven que potser no es tornaria a repetir l'oportunitat d'unes fases. Jo ho pensava, dic, a veure quan les tornarem a veure. Dos anys després ens hi tornem a trobar, i no només amb això, sinó que aconseguim l'ascens a Primera Nacional, que és, bueno, és... Vull dir, a Primera Nacional està el filial del Granollers, per exemple. Per dir-ho d'una manera, vull dir, jugaràs amb jugadors que potser d'aquí dos o tres anys estan jugant a Sobal, vull dir.
1: O que ja estan jugant.
2: Exacte, que són, que va pujant i baixa, no? Vull dir, és una categoria amb un nivell d'handbol molt alt.
1: Doncs, família, ho celebrem. No sé si tenim una mica de publicitat per passar, perquè estem al final de la retransmissió i tornarem per fer la valoració i a veure si pillem algun dels protagonistes també del dia d'avui. Victòria de l'handbol Garbí, 30-29, diuen els companys que ja som de nacional.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23

0: deixa estar aquí.
1: Nosaltres deixarem el directe aquí, perquè recordem que ens hem d'anar a preparar perquè hi ha l'espectacle de les festes de primavera, però sé que continuem amb la Maria aquí buscant reaccions i veure, doncs, parlant també amb els protagonistes, no, d'aquesta nit. Per tant, també, doncs, ho deixem al directe, però sí que a les xarxes ho anirem explicant. Per tant, tot continua.
0: Ferran Castelló,
1: Rafael Corbí,
0: Maria Vilà,
1: en Víctor del Río, també a l'Albert Roques, que ja no sé on és. Gràcies, doncs, també per tot això. I recordem que tornem demà, més en vol a Ràdio Palafrugell, tot i que...
0: Demà serà una festa. Ja ho sabeu aquesta nit, però demà ho serà més. Gràcies a tots. Som de Primera Nacional.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
5: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
1: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
3: En parlen Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
4: Quan ell m'aportava el seu estudi, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
5: Entre Pitos i Llunes.
6: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
7: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
1: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja m'has...

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Bona nit des de la Bòbila de Palafrugell.
2: Bona nit des de la Bòbila
1: de Palafrugell. En el que compartim Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava aquest esdeveniment. De què estem parlant? Doncs del tret de sortida de les festes de primavera. I des de la Bòbila de Palafrugell.
2: Bona nit des de la Bòbila
1: de Palafrugell. En el que compartim Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava.

0: De fet, vosaltres a la tele heu pogut viure, no? El sopar, no sé com ha anat.
1: Bé, doncs, ens han pogut donar bastantes pistes, les colles. Sí, s'han portat bé. Normalment tot era molt críptic, però avui s'han estirat i ens han donat unes quantes pistes del que veurem avui. Tu què en saps?
0: De fet, podrem veure ja algunes de les pistes en aquest sopar, perquè ens ho presentaran també les diferents colles en aquest espectacle. Podrem veure ja alguns petits detalls del que tindrem d'aquí unes setmanes en el carrusel, que també amb la Laia hem estat aquests dies preparant ja els reportatges, que també podrem veure d'aquí unes setmanes. Tot això serà aquí a la Bòbila. M'has dit que t'han donat pistes, t'han donat menjar?
1: Sí, me n'han ofert. El que passa és que en una transmissió en directe, això d'omplir-se la boca, he menjat dos patates pandilla chetos, per ser exacte, però jo crec que això no arriba ni a aperitiu.
0: Millor això que res, no? En tot cas, suposo que ja han agafat forces, no? Ara s'aniran acabant de situar aquí, perquè recordem que serà un espectacle que, com és habitual sempre doncs, aquestes dates, David Galceran també doncs, tindrà un paper important, que també l'anirem veient aquestes setmanes a les festes. També serà una de les cares que tindrem a la retransmissió del carrusel, que aquest any també farem conjuntament entre Televisió Costa Brava i Ràdio Palafrugell.
1: Unes festes de primavera històriques en les que dos mitjans ens agafem de la mà per poder arribar a més gent per terra, per aire, audiovisualment, de totes les maneres, perquè Palafrugell s'ho mereix, és molt important, és com no, la festa major del poble.
0: Sí, és això, no? No és la festa major, però evidentment és una d'aquelles festes que tothom s'estima moltíssim, que hi ha tota la vinculació per part de les colles. D'aquí una estona podrem parlar amb la Ruth Gou, la presidenta de l'Associació de les Colles de Festes de Primavera, que precisament li voldrem preguntar com ho preparen, no? Perquè són uns dies de molta feina per preparar el carrusel, però també per preparar aquest espectacle.
1: S'estan apagant les llums per tots els que ens esteu seguint per la ràdio. Això vol dir que està a punt de pujar a l'escenari en David Galceran. I bé, el públic ja crida, s'emociona.
0: Sí, perquè clar, al final també és com un sopar, és com un esdeveniment molt per les colles, que moltes vegades explica això, no? Que tenen tanta feina les colles que no poden viure a les festes de primavera, no? I avui també és un dia com per poder celebrar tota aquesta feina que estan fent i les que també organitzaran, les activitats que organitzaran aquestes pròximes setmanes.
1: Observem com de moment l'escenari està buit, com mica en mica encara no tothom està a la seva cadira. De fet, hi haurà gent que ho haurà de veure de peu. Els que esteu seguint-ho per la ràdio o per la televisió, crec que teniu una posició millor.
0: Sol ser la més còmoda, no, aquesta? Sol ser la que es veu millor i des de casa. Ara, doncs, veurem que David Galceran haurà de pujar aquí de l'escenari. Per la gent doncs, que ens està escoltant, doncs, ara David Galceran està pujant, a més, vestit, podríem dir, d'una mica d'estar per casa, perquè, de fet, és un espectacle que és una versió de pel·li, manta, no? I, per tant, també doncs, és això. Vull dir, està així còmode, assegut, i que ara tindrem aquests 5 minuts, que també serà l'estona que la gent es podrà començar doncs, a acabar de situar, més ben dit, als seus llocs.
1: Doncs gràcies per acompanyar-nos. Això just està començant, així que poseu-vos còmodes. No sabem si al sofà, no sabem si amb manta, no sabem si per la tele o per la ràdio, però...
0: Sofà, pel·li, manta. Jo el sofà el veig bé, la pel·li també. La manta fa calor.
1: Fa calor.
2: No l'està motivando a cabo. Está por algo.
3: Pelia, ¿qué te pasa? Es que yo no quiero cocinar caballo.
4: Carrillera.
5: Qué bueno, carrillera.
2: Tampoco soy tan malo, ¿no?
6: Protagonistas al terreno de juego del estadio de Montilivi. Saludamos también a Javi Muñoz, que nos acompaña en los comentarios. Javi, ¿qué tal?
7: El foc no la pot destruir.
8: Creiem que aquí havia passat alguna cosa seriosa.
7: Ni l'aigua ho farà.
8: Allà es respirava molta maldat.
9: Que no existe ningún animal tan extraño como la jirafa. Con sus largas patas y su extenso cuello, sus...
10: I és que un cop juntes, les 7 boles de drac permeten...
11: ¡Que me goña!
12: En només 5 minuts, l'escenari s'omplirà de música, rialles i imitacions espectaculars. I un avís important. Qui tingui la bufeta petita, millor que aprofiti ara per anar al lavabo per no perdre's cap detall del programa. Prepareu-vos i no canvieu de canal, perquè La teva cara em sona està a punt de començar.
13: Toni 1.

0: Cervera, que precisament teníem doncs ganes de saber exactament com s'ha preparat, no? Quina és la importància, quin és el pes que té les colles a l'organització d'aquesta nit?
1: Total, al final és un esdeveniment que el 100% està organitzat per les colles i és bàsicament per les colles. Sí que és veritat que ara obrim les portes del públic, però és el dia de celebració i el dia perquè ells gaudeixin. Sí que és veritat que ells sempre diuen que tenen molta feina i que no poden fer més coses, però al final
0: ha
1: de ser un dia de celebració.
0: Perquè, és clar, no? Al final és això, em deies, és important perquè sí que s'obre al públic, però és un dia de celebració de les colles.
1: Exacte, sí. Al final les colles durant molts mesos estan treballant per les festes, pel carrusel Costa Brava, i el que els hi passa és que en el marc de les festes que no hi hagi activitats per ells, sinó que no hi ha activitats on te tinguin temps on poder anar. Llavors, aquesta activitat sempre es fa això, 2-3 setmanes abans de les carrosses, i és el seu dia, i és el dia de celebrar tots junts, per això abans hem fet el sopar, i és un dia com de germanor entre colles.
0: Perquè el sopar també és un sopar exclusiu, no?, per les colles?
1: Bueno, aquest any ho ha sigut exclusiu per les colles, sí que és veritat que en els anys anteriors era un sopar popular, però al final, com que quedava una mica desdibuixat i així, al final aquest any hem optat perquè sigui un sopar purament per colles i de celebració per les colles.
0: Evidentment, és un espectacle que se suma a tota la feina que estan fent durant aquests dies. Per tant, això és una càrrega extra. És a dir, com s'organitzen les colles, no?, per tenir aquest temps en aquestes setmanes tan intenses?
1: La veritat és que sempre es queixen molt i diuen que no tenen temps per fer això.
0: Però ho fan,
1: I que no ho volen fer. I nosaltres, però sempre acaben fent-ho i ho fan molt bé. Per tant, vull dir, el temps el deuen treure de sota les pedres, però al final ells el que no els agrada és quedar malament, jo ho entenc, a ningú li agrada, llavors treus el temps d'on no el tens, l'esforç, i sempre, evidentment, no hi ha la mateixa feina en fer això que fer carrosses o comparses, però hi ha molta dedicació i el resultat sempre és molt bonic.
0: Com que aquest any també és el primer cop que es pot veure per Televisió Costa Brava, és el primer cop que es pot sentir per ràdio Palafrugell, la gent que ens està veient, ens està sentint, què és La teva cara em sona? Suposo que s'assembla al programa de televisió, no?
1: Exacte. Bàsicament és per donar-li una mica de context al títol de Tu cara més suena, o La teva cara em sona, en català, ho tenim batejat. I és bàsicament per posar una temàtica global. Aquest any, per exemple, és... ajuda'm, que se m'ha escapat.
0: És la...
1: Peli...
0: Sí, de sofà... no, de peli manta, no? I sofà i tot això, no? Sí.
1: Sofà, peli manta, d'això que estava ja amb els nervis. Però cada any li donem un tema. L'any passat era Eurovisió, fa uns anys... No sé, no me'n recordo, moltes coses. Però al final és també perquè les colles els facilitem d'aquesta manera a marcar una temàtica i que tot més o menys tingui una línia.
0: Però a partir d'aquí, a partir d'aquesta temàtica, després tenen llibertat a l'hora d'escollir l'espectacle?
1: Sí. L'única cosa és que és una mica la batalla dels temes que solen agradar més a la gent, doncs és en plan tal dia, tal hora, obrim la llista de... Llavors és... ells van dient, sobretot no coincidir entre dos, i llavors via això se li passa a en David Galceran, que és el coordinador de tot l'espectacle, i ell guionitza el global i posa un context perquè totes les coses vagin a una.
0: Queda menys d'un minut. Abans et volia preguntar quines són les altres activitats que ens porteu aquest any per part també de les colles.
1: El dia 31 fem el Sigues Carrossaire per un dia, que al final és una activitat bàsicament enfocada pels nens de Palafrugell i és per endinsar-los en el món carrossaire. És veritat que les escoles ja solen fer la majoria el projecte pedagògic, que és algo del que estem molt, molt orgullosos, perquè al final és que s'empapin de les festes de primavera, però aquest és un dia més de que ells toquin els materials amb què es fan les carrosses, una cosa i altra.
0: Doncs, Ruth, gràcies per explicar-nos-ho, perquè haurem ja d'anar a veure aquest espectacle. Queden 10 segons. Tu hi puges?
1: Jo no hi pujo aquest any.
0: No hi puges, vaja. No.
1: Jo sempre ho veig des de la retaguardia i alguna aportació faré, però no pujo a l'escenari.
0: Doncs ja comença aquest espectacle aquí a la Bòbila.

veritat, tornar-vos a tenir aquí a la bòbila per viure La teva cara em sona! Aquesta edició 2026 va de pel·li, sofà i manta. Sí, sí, això va de pel·lícules, va de sèries, va de documentals. Tenim moltes coses per viure en aquest escenari, per tant, despleguem la catifa vermella!

Comencem amb la primera de les actuacions. I tant que sí! Aquí podeu veure-ho a la pantalla, podeu intuir-ho, són aquestes reines del K-pop. La plataforma Netflix va fer-les molt populars, unes coreografies gairebé impossibles, amb una estètica espectacular. I tot això ho veurem a continuació, aquí a l'escenari, com passant pel clonador, la colla de Queens!

0: De fet, han estat els encarregats de començar aquesta edició de Tocar Ara em sona, però la veritat és que totes les actuacions continuen.
1: Moltíssimes gràcies a la colla de Queens. Què tal aquesta manera de començar bé, no? Sí o no? Us ho dèiem al principi, això promet, i promet molt. Bé, situem-nos, avui som dissabte, però, com veieu a la pantalla, ens passarem a dimecres, miércoles. Aquesta escola on hi ha una noia que no somriu, no plora, i de ben segur hi ha moments que sap primer ella el que et passarà a tu, que pas tu mateix. Per tant, obrim altra vegada la porta del clonador per presentar-nos aquí a l'escenari, miércoles, qui? La colla, els Dàlmates!

0: del mateix que seran els encarregats de sortir a l'escenari.
1: Benvinguts a La teva cara em sona. Una nit plena de música, alegria i esperit de festes de primavera. Prepareu-vos per gaudir, ballar i compartir plegats unes festes de primavera inoblidables. Que comenci l'espectacle.

0: els dàlmates, que els encarregats
1: d'aquesta segona actuació. Moltes gràcies, la colla, els dàlmates, per aquest miércoles i dissabte. Bé, seguim. Ja ho podeu veure a la pantalla. Sí, hi ha reis que governen des d'un tron, hi ha reis que senzillament no governen, i n'hi ha d'altres que governen els escenaris, com va ser Elvis Presley l'any 1968, després d'estar un temps apartat dels escenaris, va tornar a la televisió. I de quin va sortir aquell programa documental, El regreso del rei? Avui el reviurem aquí a l'escenari amb la colla E.K.C.

0: Elvis Presley, el rei del rock.
1: Moltes gràcies, la colla. Ai que sí. Faig un petit parèntesis, ja veieu quina serà la següent, però també us estic informant que en aquests moments tot aquest espectacle s'està fent la transmissió en directe amb una col·laboració entre Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Salutacions a tota la gent que ens està veient en streaming en directe, i tots vosaltres també podeu recuperar-ho en els posteriors moments per tornar a gaudir d'aquest espectacle a les seves plataformes, Ràdio Palafrugell, Televisió Costa Brava, en aquesta edició de les festes de primavera, en col·laboració que s'allargarà en diferents actes i també culminarà amb la transmissió conjunta del Carrusel Costa Brava el dia 7 de... Fantàstic, doncs vinga, ara sí, dit això, continuem amb més actuacions. Imaginem aquest pla mil·limètric amb un professor que ho tenia tot estudiat. Jo crec que aquesta sèrie que va triomfar a tot el món va ser la culpable de que tothom volgués una granota vermella i una carota d'en Dalí. Avui ho tornarem a reviure aquí, amb la colla Imparables.

0: Magnífica interpretació, també doncs, veient aquesta Casa de Papel.
1: Aquesta Casa de Papel, i de moment 4 de 3 han sigut inspirades en Netflix. Em sembla que ara canviarem aquesta dinàmica.
2: Moltíssimes gràcies, colla Imparables. Seguim. Coneixeu? Una escola de talent, unes noies amb moltíssima actitud que lluitaven per al seu somni. Sí, sí, The Cheetah Girls, la recordeu o no? Sí? Doncs bé, ara els aficionats i aficionades la reviurem aquí a l'escenari i també veurem com aquella moda que es van posar del que és els vestits de guepard mai no passa de moda. Sí, sí, obrim el clonador altra vegada per reviure aquesta història amb la colla Latina.

0: De ben segur que aquesta sèrie dels anys 90, si es hagués de gravar ara, potser generaria aquest humor. Un debat força intens a les xarxes socials. Els temps han canviat, han evolucionat. Però bé, avui ho recordarem. Sí, aquesta és la sèrie d'aquest jove adolescent de Filadèlfia que el van plantar allà, a Bel Air. Va ser una catapulta per l'actor Will Smith. Avui ho recordarem aquí. Per tant, obrim la porta del clonador altra vegada per reviure el príncep de Bel Air. Amb qui? Amb els trompats!
1: L'expressió número 6 es pot dir que ara entrem a l'equador d'aquest espectacle. I de moment el nivell està sent altíssim. I per als qui no ho esteu veient i ho esteu seguint per la ràdio, quina playlist més bona, també.
2: El príncipe de Bel Air.
3: Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el

0: Gaudint de la teva cara en sona l'espectacle que fan a les colles de les festes de primavera.
1: Moltes gràcies, trompats. Què, coneixeu Carl Grimman? Només una acotació. Aquest personatge va aparèixer per primera vegada en un còmic de Batman l'any 1940. Per tant, imagineu-vos el recorregut que té. Però avui la reviurem en ella com a protagonista àgil. Si en teniu ganes o no? Veig el públic una mica fred, eh? Sí o no? Home, molt millor. Moltíssimes gràcies. Doncs va, som-hi, no esperem més. Obrim les portes del clonador i ens les porta la colla. Tot el 17.

0: I doncs amb aquesta energia, en aquesta actuació, que ja doncs anem arribant a la recta final, no?
1: I el nivell no baixa, vull dir, espectacular el que ens estan demostrant. De moment, les 7 colles que ja hem vist, ja hi ha la recta final, efectivament. Ferran, com ho estàs veient tu?
0: Doncs molt bé, perquè al final és el que dèiem abans amb el Ruth, no? Que s'estan preparant aquests dies, que tenen molta feina i també doncs, han pogut assajar per preparar-nos i portar-nos aquest espectacle.
2: Moltíssimes gràcies a la colla, tot el 17. Bé, hi ha hagut aquest moment de fosc. Què passava? Les colles ballen amb tanta afició que aquí tenim uns focus, es havien tombat i per no perdre l'efecte, els tècnics, perquè això no funciona sol, han vingut a tornar-ho a col·locar. Per tant, un fort aplaudiment per Jaume i per Jordi. Gràcies, nois, com sempre. Les màquines, aquesta feina que sempre queda amagada darrere les cortines, però que és realment imprescindible. No tot és el que posa la cara aquí al davant. A darrere hi ha moltíssima feina, moltíssimes hores per portar-ho amb la màxima il·lusió. Continuem. El cuento de la criada, una sèrie inquietant, fins i tot en alguns països censurada. Una sèrie que ens fa reflexionar. I avui la tornarem a tenir aquí a l'escenari, perquè això s'ha de reviure. És clar que sí. Som-hi, doncs. Activem el clonador per reviure'l amb la colla Garnatxa.
3: Ja aprofitem per fer extensible de tècnics com el Rafael Corbí, que està a Ràdio Palafrugell, i el Xavi Vicent, que està a la continuïtat de Televisió Costa Brava, que gràcies a ells també podeu estar seguint aquest esdeveniment si no esteu a la bòbila, i que sense ells tampoc seria possible.

0: remix en el que hem pogut escoltar, entre altres, Rosalía. Això sí que no m'ho esperava.
1: No, a més, canvis de vestuari en aquesta coreografia, canvis d'estil, no? Que també, doncs, la veritat és que això deu requerir moltes hores d'assaig.
0: Home, sí, sí, això no s'improvisa. Aquí s'ho han estat pensant, s'ho han estat pensant. I ara ja sembla que ens queden només dues actuacions. Això passa ràpid, eh?
1: Qui seran els pròxims protagonistes?
0: Doncs són el Diamond i la Tostarrada.
2: Moltíssimes gràcies a la colla Garnatxa. Bé, ens han deixat algun element per aquí a l'escenari. Demanaríem, si us plau, algú de la colla Garnatxa que el vingui a retirar, perquè hem de seguir amb més actuacions. Coneixeu la pel·lícula Burlesque? Llum, plomes, unes veus espectaculars com les de Cristina Aguilera i Cher. Avui reviurem en aquest escenari tota aquesta fantasia d'un dels clubs més icònics del món. Amb qui? Amb la colla Cheerleaders 2.0.
1: Doncs sí, les últimes tres actuacions, ara Cheerleaders a Burlesque.
3: Sí, escolta'm, Ferran, igual que el concurs Tocara Més Suena, aquí al final hi haurà guanyador o queda en empat tècnic?
1: Aquí haurem de veure-ho, si n'hi haurà o no n'hi haurà.
3: Estarem pendents. Doncs vosaltres, Cheerleaders 2.0.

0: aquests aplaudiments, perquè ha agradat aquesta actuació. La veritat és que amb un vestit doncs, de lluentons, que també ens aniria bé per presentar el carrusel.
1: Ostres, entomem la proposta, eh? No sé si també a ritme de Cristina Aguilera, però ens anem a Violeta.
2: Gràcies. Aquests crits eren per la Chirlis, per la Violeta. Sí, no. Ai, bé, doncs la tornarem a tenir aquí a l'escenari, aquesta història. I és que quan la música és la teva passió, no hi ha res que et pugui aturar. Sí, sí, aquesta és la història d'aquesta jove amb una veu espectacular que va captivar a tota una generació d'adolescents. Com dèiem, ara la tornarem a reviure aquí a l'escenari, aquesta sèrie de la plataforma Disney Plus, i amb aquí ho farem, amb la colla Diamond.
1: Podríem dir que Netflix guanya per col·lejada Disney Plus.
0: Sí, això és veritat, eh? Vull dir que la gent actua molt Netflix, generalment.
1: I que, no sé si us arriba des de casa, però aquí el públic és més de cridar i posar la pell de punta que no aplaudir.
0: Sí, també.

0: amb el seu segon any participant a les festes de primavera, amb permís de la Colla dels Estrellats, que s'estrenen aquest any. Però ara, per acabar, l'última actuació és de càrrec de la Tosterrada, les més veteranes.
1: Què, els coneixeu? Sí, sí, els tenim aquí. Aquesta sèrie, Els plats bruts, tan mítica que la miraríem mil vegades i continuaríem enganxats a ella. Amb aquests personatges impossibles, humor descarat, en David, en López i tot el seu seguici que ens van fer passar tan bones estones. Unes escenes que moltes vegades encara recordem i potser hi ha fins i tot frases mítiques que fins i tot se n'han fet alguna samarreta que diu «Bueno, bueno, bueno». Així que Montse i Meritxell, obrim el clonador altra vegada per reviure aquesta escena amb la colla La Tosterrada.
2: Per tant, aquí potser no tindrem música, no ho sé.
0: El que ens han dit des de La Tosterrada és que no serà indiferent ni que segurament ens ho faran passar bé. Riurem, no riurem, ara ho descobrirem.
3: Sempre havia pensat, vols dir que no deu ser incòmode? I la veritat és que no, no és gens incòmode.
4: I tant que no, i és fresquet.
3: No, no, fresquet sí que ho és. I dius que tu sempre...
4: Sí, sí, sempre, des de ben jovenet. Pensa que aquí a la Barceloneta ho hem portat tota la vida.
3: No, no, Ramon, t'he de donar la raó. És un gran invent.
4: I pensa que amb això de la tanga ens lligarem un fotimer de ties?
3: Va, Ramon, una cosa és que sigui còmode i que vagis fresquet. Però d'això va dir que lligarem...
4: I tant que sí! I ara et diré per què.
5: La tanga te dona veneno.
3: Veneno te dona la tanga.
5: Veneno que mata les nenes.
3: A les nenes?
5: A les nenes?
3: Anda ja,
5: que sí que les posa com motos.
3: Vinga ja.
5: Ja que no saps el que fan les motos.
3: El que fan?
5: Les motos fan un rum-rum. Rum-rum-rum va de la tanga.
6: La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga ben segur que hi haurà guerra. Per què venen les noietes aquí a la Barceloneta? Doncs per veure'ns amb la tanga,

0: doncs hem tingut música i una de les cançons ja més conegudes, de Plats Bruts.
1: Sí, la rumba de la tanga, i per als que ens segueu per la ràdio, hi han hagut dos tangues. Sí, sí, sí, espectacular.
0: Sort que som de Televisió Costa Brava i Ràdio Palafrugell i no Ràdio Bofarull.
1: Ben trobat, Ferran. Programa,
2: la teva cara em sona. Ens veiem obligats a censurar l'emissió. Disculpeu les molèsties.
3: Ara que es posa interessant, sempre passa el mateix, sempre la mosca collonera. Au, home, la censura. No estava passant de moda, això? Antonio, digue't aquí. Ei, Ruth, què tal? Mosca collonera. Au, home, la censura. No estava passant de moda, això? Antonio, digue't aquí.

0: aquestes hores estàs mirant unes coses que potser, noi, clar...
1: Bueno, tampoc era tan, tan pujat de to, vull dir, una cosa... Es veu sovint a la platja.
0: Bueno, va, que t'estàs enrotllant. Escolta'm una cosa, que et trucava perquè sí. Resulta que ja estan penjats els nous capítols del Carrusel Costa Brava.
1: No fotis.
0: Sí.
1: Ostres. Sí. I què, aquí estan bé?
0: M'han dit que sí, m'han dit que són superxulos i que et pots entretenir una estona.
1: A la plataforma de sempre, això, em diu?
0: Sí, a la de sempre. Amb això no innovem.
1: Oh, doncs escolta'm, ara m'hi poso, ara perquè t'han tallat el rotllo així, doncs ara em poso a la tele, plataforma de sempre, i tots els capítols me'ls menjo. Escolta'm, si vols passa després una estona i ho comentem.
0: Perfecte, vale, doncs espero la teva trucada.
1: Sí, doncs va, m'espero i miro tots els capítols, no me'n vaig a dormir esperant-te, val?
0: Vinga, va, em dius alguna cosa i fem la porra.
1: Va, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, fins ara. Ai, mare de Déu, senyor. Què? Farem això? Tònio, mirarem els capítols del que passarà el 7 de maig. Som-hi!

0: Què te passa?
1: La meva profe ha dit que el meu treball d'herència latina és massa simple, que li falta una peça per completar el puzzle.
0: Deixa'm a veure. Ja entenc per què. És perquè te falta la raïz. Lo que le puso sabor a todo el continente.
1: Raïz? ¿De qué me parlo?
0: Te parlo de la herencia afrolatina, de cómo los tambores cruzaron el océano y se convirtieron en nuestra voz. Sense África no hi habría salsa, no hi habría més diversitat cultural, no hi habría carnaval, no seríamos quien somos hoy.
1: Tienes razón, es la conexión de África y América Latina, es la razón.
0: Exacto, es resistencia convertida en arte. Per això, aquest any la colla llatina no només desfila, sinó que cuenta una història, nuestra història.
1: Ja lo tengo. El meu treball i la nostra comparsa serà el mateix, orgullo afrolatino.
0: Exacte. Vámonos, que tenim moltes coses que preparar abans del 7 de juny.
2: Si te quieres divertir...
3: Bona nit a tothom. Som les Cheerleaders. Voleu saber una miqueta què farem aquest any?
4: Hem fet un ball dels nostres. Mogut, canyer i amb molta marxa, d'aquells que la gent s'engresca i es posa a ballar amb nosaltres.
5: I aquest any hem triat un vestit totalment diferent al dels altres anys, molt més vistós i amb molt més brilli-brilli. Així és que brillarem més que mai.
6: Que passeu molt bones festes de primavera! Comença el compte enrere!
7: Hola! Què és això?
8: Ei, hola! Que no us n'heu enterat?
7: No!
8: Són les festes de primavera de Palafrugell.
7: I què feu?
8: Doncs mira, això és un carrusel on la gent es passa desfilant pels carrers de Palafrugell, ballant i passant-s'ho d'allò més bé.
7: Que divertit, no?
8: Aquest any, la colla Diamond s'endinsa en el segle XVIII, que és el segle de les llums, per rendir homenatge a la reina dels mars.
7: Oh, que interessant!
9: Ens hi podem apuntar?
8: Oh, i tant, que us hi podeu apuntar!
7: Oh, noies, veniu, veniu! Mireu què ens expliquen!
8: Ei, Cati, veniu! Mireu què diuen aquesta gent, que si volen apuntar a la nostra colla.
10: Fantàstic! Teniu, teniu!
9: Gràcies!
11: Gràcies!
8: Doncs ja ho sabeu, us esperem el proper 7 de juny.
12: Al carrusel Costa Brava de Palafrugell...
6: De les festes de primavera!
13: Fa 7 anys, Diversalia va començar amb aquestes mascaretes representant a Lady Gaga. Avui, 7 anys després, us presentem la nostra cinquena carrossa.
14: Jo donem la benvinguda a la Casa d'Òpera de Diversalia.
13: Una òpera fantàstica que trobareu representada plena de funkos gegants en una obra de teatre clàssica i fantàstica.
14: Us esperem en el carrusel.
15: Hola, aquest és el meu primer any que surto carrosses. Ja tinc la disfressa a l'armari i em fa molta il·lusió participar molts anys més.
16: Jo ja porto uns anyets sortint a les festes de primavera i ja guardo molt bons records de carrosses, disfresses, balls, coreografies i espero que això duri molts anys més, perquè els joves som el futur.
17: El meu pas pel món carrossaire remonta als anys 80, participant en

0: diverses colles, en el grup de festes i, com no, també ara en aquests últims anys com a cap de la colla. Tot i que porta molta feina, tenim molta guerra a donar.
1: Mentre el confeti cau lentament, recordo els primers anys de les festes de primavera, 1963, el primer any que vaig participar. Molt bons records d'una tradició molt nostra.
0: Aquest any, la colla i Cassí fem 20 anys i ho volem celebrar amb una carrossa que anomenem Tempus Fugit, el pas del temps. És una fantasia que ens vol transportar en el pas del temps, en el passat, en el present, en el futur. Esperem que ho gaudiu molt, tal com ho hem fet també nosaltres en la construcció.
2: Ens diguem Irina i Amàlia, som de la colla Els Quatre Replegats. Som una colla que ha anat creixent, ha canviat. Abans érem tots joventut, sense nens i només sortíem de festa, a passar-ho bé, i ara hem transformat la colla en una mica més familiar, tenim molts de mainada. Qui s'apunti pot sortir, clar que sí. I res, som una colla que intentem passar-ho bé, fer festa, divertir-nos, que els nens ho passin superbé i acollir a tot el poble perquè s'animi a sortir amb nosaltres.
3: Bueno, jo parlaré una mica del que vam fer l'any passat. Ens vam disfressar de papallones i aquest any anirem de hippies. Així és una mica, va una mica tot com relacionat, perquè al final les papallones i tot el que és hippie pot, doncs, porta molts colors, molta llibertat i moltes coses, molta felicitat. I bueno, res, el que ha dit la Irina, una mica una colla que això que fa molt, és molt familiar, amb molts nens i resta, res més.
4: Bona nit, som la colla Els Dàlmates. El nostre projecte d'aquest any us transportarà a un lloc màgic, un lloc on tot és possible i res té sentit. Un somni esbojarrat.
5: Tot és tan estrany, tot és tan gros i petit a la vegada. He vist un conill i ara no sé cap a on he d'anar.
4: Tranquil, jo et guiaré. No hem de perdre el temps. On hem d'anar és el proper 7 de juny a veure el carrusel Costa Brava.
5: T'hi esperem.
6: Hola, mi nombre es María José, ella es Mel y formamos parte de la colla Les Estrellas. Somos una comparsa muy pequeñita, familiar, y bueno, es nuestro primer año en las fiestas de primavera y estamos súper, súper, súper ilusionados con formar parte de lo que es, bueno, esta gran familia. Y bueno, i ara ella us explicarà un poc.
7: Doncs mira, una miqueta el projecte que tenim enguany vindria a ser una metàfora dels temps actuals que estan succeint. Com ara amb una faula volem representar una miqueta aquest impacte negatiu que tindria l'afany de poder de l'ésser humà i com a vegades vol arrebatre, doncs, comunitats, religions, fins i tot animals. I tots aquests es veuen forçats a moure's del seu hàbitat, de la seva terra, per trobar la seva llar i la seva harmonia. Nosaltres, en aquest cas, plasmem una tribu mitològica que es diem els Glaciar, meitat home, meitat animal, i durant el ball representem aquest dur camí en la recerca d'aquest paradís. Ens trobem pel camí a un mag que ens otorgarà un gran secret. En aquest cas serà el nostre DJ Jordi Paez i el seu fill Iker. És el secret del poder de la música, que la qual ens farà marcar uns passos, un ritme, que ens acaba guiant en aquesta nova llar, al paradís, i trobar finalment la felicitat, oi?
6: Exacto, eso es.
8: Buenas, ¿qué tal? Doncs som la colla Els Incorrectes, Antonio, la Sandra.
9: Hola.
8: I en Ferran. I res, esperem que ajudi a disfrutar d'aquest magnífic sopar i espectacle. I ara passem a relatar-vos una miqueta de què anem. En aquest any volem transportar el que és el món d'en Julio Verne a el que és
9: el Carrusaire. ¿Cómo que Julio Verne? Esto no es lo que habíamos hablado, era Steampunk.
8: Steampunk abarca, digamos, el mundo, o sea, es contemporáneo de la época victoriana, revolución industrial, para mí es el padre de la revolución industrial.
10: Bueno, esto no es lo que habíamos terminado de hablar.
8: Sí, a ver, que tú eres un tío leído como yo, que hemos leído, conocemos a Julio Verne, al mundo que lo envuelve, pero bueno, que la gente lo entenderá. Yo digo Julio Verne,
10: pero... Bueno, ya, pero es que no...
11: Hostia. Pero espérate, déjalo hablar.
8: Bueno, supuesto que ya han tenido el tema de qué va, lo que sí en Volgufel una volta a la temática, no fue la típica carrossa, diguéssim, steampunk en vista d'un altre carnaval, sinó que fer una miqueta més romàntic, més elegant, agafant elements del Charles Dickens i de l'H.G. Wells, una miqueta, i a partir d'aquí, pues, suposo que ja entenem una miqueta la dinàmica. ¿Vale? Molt d'engranatge, molt de màquina de vapor, i a partir d'aquí esperem que us agradi, és una carrossa complicada de fer, ja que està aixecada a l'aire, i us esperem el dia 7 de juny allà, i esperem que us agradi el que traiem al carrer. ¿Vale? Doncs vinga, vagi bé.
11: Adéu.
8: Antonio, joder, tu, que demà la gent ara
10: va preparar. No.
12: Hi havia una vegada un blanc pelatge que es va menjar tots els animals. Conills, vaques, ovelles, xais, en parcs i fins i tot un cavall.
13: I quan ja no quedaven animals, a qui s'havia de menjar-la?
12: La princesa.
13: Però va aparèixer...
12: un cavall.
13: I el cavall? Va arribar un cavaller?
12: Sí. Que es, com
13: I
12: es
13: va fer el cavaller?
12: Va clavar la llança al drac.
14: I què va
13: I
14: passar?
13: I què li va passar al drac?
12: Que li va sortir molt de sang. I va sortir moltes loses i li va donar una rosa a la princesa.
14: Us imagineu que aquests senyors trompats fossin de la llegenda de Sant Jordi?
13: Sí!
14: Sí!
13: Sí!
15: Crec que ara ho hem fet molt bé.
16: Ens trobem en un lloc inhòspit, blanc, infinit, als llims de la creació. Aquí va ser on la mare natura va dissenyar el seu gran projecte pel carrusel de Palafrugell.
17: Som al graig d'en Pitu i amb un fons blanc al darrere. Anem al gra.
16: Xxt, no trenquis la màgia evolutiva. Imagina't animals de tots els climes corrent lliures. I aquí al davant, el misteri d'Àncor, pedres mil·lenàries i goril·les que guarden el secret de la festa.
17: L'única cosa que tinc d'Àncor són aquests ficus de plàstic i aquest mico amb pudor de naftalina. Et serveix?
16: És un signe! La natura ens crida. No sentiu el rugir? Sentiu com cruix la fusta dels temples sota les arrels?
17: L'únic rugir que sento és el de la radial i la pudor de pintura passada. David, hem d'anar a acabar el temple d'Àncor, que si no la mare natura ens punxarà amb una liana. Anem a acabar el viatge.
16: Palafrugell! Prepareu-se. Papatoanuco s'està despertant a la nau.
18: Hola, bona nit.
19: Hola, bona nit.
18: On vas així vestida? Vinc a representar el nou tema de la colla en paraules.
19: Però així vestida?
18: Ah, clar, esclar, anem de l'antic oest.
19: Sí, però recorda que ens van dir que volien anar de brilli-brilli.
18: Ja, però el brilli-brilli i l'antic oest no queda gens bé.
19: Sí, perquè no tracta de sobreviure al desert, sinó de conquerir-lo amb ritme brillantor i molta energia imparable.
18: Ja, però és que no queda bé.
19: Sí, sí que queda, perquè volem provar de substituir el cuir marró per textures vibrants i colors metal·litzats.
18: Segur?
19: Sí, perquè aquest any no volem anar bàsics, sinó que volem lluir tal com som.
18: Doncs au, tens raó.
19: Vinga, doncs posa't el barret i explica el tema.
18: Doncs aquest any anem de l'antic oest amb el brilli-brilli.
19: Vinga, anem a preparar-nos per gaudir d'aquestes festes.
20: Bones, què tal?
21: Hola.
10: Hola, què tal?
20: Bueno, aquest any nosaltres pel carrusel, per la festa primera, farem poqueta cosa perquè tenim una ressaca emocional dels 75 anys l'any passat.
1: Jo no puc. Jo és que potser ni sortiria.
20: No?
1: No, estic molt de ressaca, allò. Sí. Molta.
20: Sí, vols dir?
1: Tampoc, va. El que vam fer l'any passat tampoc.
20: Farem el mateix. Farem va, sí que farem. Sí? Bueno, va, aviam. Vinga. Portem un llistat, no us espanteu. Bueno, d'entrada, començarem per fer el carrusel.
1: Exacte, fem no? el carrusel el primer, exacte.
20: Després farem les matines.
1: Exacte.
20: I després el dilluns pues, farem la ruta de Barça.
1: I després no? hem de fer el xou.
20: I després el xou.
1: Clar.
20: No? És així?
21: A veure, nois, ho teniu al revés.
20: Hòstia.
1: Ah, vale. Vale.
20: Ara ens quadra més, ara ens quadra més.
1: Ara m'entén millor, ara m'entén.
20: Vale.
1: Vinga,
20: bueno, començarem pel xou.
1: Començarem pel xou.
20: Vale? Bueno, el xou ja l'hem fet.
1: Exacte, el xou ja l'hem no? fet. Sí, el xou ja ho hem fet.
20: Vale? Espero que us hagi agradat. Vale? Bueno, doncs, com sempre, dissabte a la tarda, la ruta de bars.
1: Exacte.
20: Eh?
21: Com sempre.
20: Sí, com sempre, voltant pels carrers.
21: Exacte.
20: El dematí, diumenge al dematí, les matines, s'ha de despertar a tot el poble.
1: Pensem en el poldo, sobretot.
20: Sí, que no ens caigui res. I el diumenge, pues, com sempre, el gran carrusel. Vale? Espero que us agradi i que vingui tothom a disfressar-ho.
1: Exacte.
20: Sí? Molt bé.
1: Molt bé.
22: Hola. Som la colla de Queens i us volem presentar el nostre projecte d'enguany.
23: Vols pujar a la nostra nòria o als cavallets màgics?
24: Menjar cotó de sucre.
25: A unes crispetes.
26: Veure un espectacle de titelles.
27: O ballar amb les Clown Sisters.
22: Us esperem amb moltes ganes amb la nostra barreja de la fira barroca i antiga i el nostre circ màgic, amb el nostre toc de fantasia, compartint juntes... Clown Russell Sisters!
28: Hola, gent. Aquest any, pel 64 Carrusel, la nostra colla s'ha volgut convertir en vikings. Hem decidit que els nostres guerrers i les nostres guerreres, les valquíries, vindríem del Valhalla i volien conquerir la Costa Brava. Hem decidit desembarcar les nostres naus al port de Malaspina i des d'aquí començar la conquesta fins al carrusel Costa Brava.
29: La nostra colla tot el 17 i a molt les atxes.
28: Fins al carrusel Costa Brava.
29: La nostra colla tot el 17 i a molt les atxes.
30: Qui ara? En el millor moment sempre, Tonio. A veure, qui ha? Tonio. Qui ha? Oi, de seguida, home... Passeu. Ostres, benvingut. Mira, justament estava mirant els vostres vídeos. Passeu, com a casa, eh? Perdoneu que vagi així. Què tal? Com esteu? Tot el que heu explicat és fabulós. Gràcies per venir a casa. M'agafeu una mica així, eh? Perquè tinc alts i baixos. Passeu, poseu-vos còmodes. En aquí. Passeu, sense pressa. No passa res, vinga. N'hi ha més? Ostres, un poc que s'atura. Què tal? Esteu a punt ja pel set, no? És d'aquí poc, ja el set, i vinga. Vinga, com a casa, eh? Sort que la tinc grossa, la casa. Bé, doncs bé, eh? Gràcies per venir, de veritat. Felicitats per aquests vídeos i per tots els projectes que teniu, que de ben segur serà espectacular aquest carrusel. Costa... Perdoneu. Ai, que se m'havia perdut el gos! Ai... Perdoneu, que se m'ha escapat quan he obert la porta. Mireu qui me'l porta. Laura, endavant. L'alcaldessa. És que estan tot, la veritat. Gràcies. Escolta'm, poseu-vos còmodes. Jo vaig a buscar una mica d'aigua, alguna cervesa i alguna cosa així, sí? Sí? Us poso una mica de Spotify amb música perquè estigueu més còmodes mentrestant, d'acord? Sí, gràcies, nois. Ara vinc, ara torno.

0: què et sembla si repassem les colles i les temàtiques que ens han ofert avui en aquesta mítica La teva cara em sona?
1: Per exemple, aquí ha començat en estat la colla de Queens amb les guerreres K-pop Demon Hunters.
0: Després hem vist a la colla Els Dàlmates amb la temàtica de Miércoles.
1: També a la colla que sí ens ha portat El Regreso del Rei i Elvis Presley.
0: Després hem vist la colla Imparables amb la temàtica de La Casa de Papel.
1: L'associació llatina de Xerla, en aquest Girls, en aquest cas doncs, també doncs, amb The Cheetah Girls, amb aquesta interpretació que ens han fet.
0: Just després hem vist El Príncipe de Bel-Air, aquesta temàtica que ens oferien Els Trombats.
1: I d'altra banda, doncs, també moltes doncs, de les actuacions, per exemple, tot el 17, que ens han portat Catwoman.
0: Catwoman, El Cuento de la Criada de la Garnacha.
1: Burlesque de la Shirley dels 2.0.
0: A la colla Diamond ens han ofert Violeta.
1: I després l'actuació que molta gent doncs, ha aplaudit, de Plats Bruts de la Tostarrada, que no ha deixat indiferent a ningú.
0: Finalment, aquesta cara em sona, no ha sigut un concurs, no s'ha hagut d'escollir el millor. Això ja s'ho disputaran el dia 7, el dia del carrusel.
1: Com a mínim hem pogut veure també quines seran les temàtiques que ens portaran també aquest carrusel que estan preparant amb moltes ganes aquestes últimes setmanes.
0: Ens han deixat anar algunes pistes, sí. Tot queda encara per descobrir, així que us esperem a tots i a totes. A Ràdio Palafrugell i a Televisió Costa Brava també una nova vegada conjuntament per oferir-vos el millor carrusel.
1: I la veritat és doncs, que també gràcies, és un plaer doncs, poder fer-ho això conjuntament. Només dic que aquests dies amb la Laia hem anat ja gravant alguns reportatges, podem prometre que hi haurà nivell, no podem dir res més, perquè ens hem d'esperar el dia del carrusel.
0: Sí, sí, us esperem, sense vosaltres no tindria el mateix sentit.
1: Bona nit.
0: Bona nit.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio
1: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.